Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Planyà.

Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya ha passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya ha passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya ha passat. Tota la vida volent anar a Jamaica, de que la penya ha passat.

www.etiquettip.com i a l'Oficina de Cultura. Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença, continuem aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Bon dia a tothom, són les 9 i 13 minuts, avui encetam un poquet més tard aquest magazín de matins de Ràdio Pollença, que en aquest dilluns, dia 5 d'octubre, nosaltres encetam nova temporada, temporada de tardor i vent, si ja ho sabem que ja fa dies que vàrem entrar a la tardor, però en aquesta segona setmana d'octubre posam en marxa tota la nova programació, mantenim molt dur programes que ja coneixíeu i també incorporam noves col·laboracions i continguts. Bruno, bon dia.
1: Bon dia, quin bon dia li hem donat a un pollencins i pollencines. I bé, com heu escoltat tots, en Sánchez avança les eleccions generals el 29 de novembre, i el president, com hem escoltat, ha anunciat que avui, aquest dilluns, convocarà les eleccions per el 29 de novembre i dissoldrà les Corts, i ho ha comunicat a una declaració que heu d'escoltar des del Palau de la Moncloa després de dedicar el cap de setmana, segons ella, a mantenir converses amb ministres i dirigents del PSOE sobre el futur del govern. I d'avançarà les eleccions el 29 de novembre, era la primera data possible si la convocatòria es feia aquest dilluns, i el decret de dissolució de les Corts s'haurà de publicar en el Bollet Oficial de l'Estat, i a partir d'aquí ja començarà el compte enrere fins a la celebració d'aquesta dita, no? Que jo crec que no molta gent s'esperava. I això ve des de les darreres eleccions, que van ser el 23 de juliol de 2023. Així que notícia, tenim primícia avui.
0: Primícia, ho heu pogut, com diu en Bruno, ho heu pogut escoltar en directe, teníem la connexió amb Vivetres, com fèiem cada hora un punt, i aquesta connexió recollia les declaracions, esperàvem les declaracions d'aquest anunci del president del govern, Pedro Sánchez, en una declaració institucional des del Palau de Moncloa. Ja ho heu sentit, convocatòria d'eleccions per diumenge 29 de novembre. Sánchez ha fet aquest anunci després d'haver informat ja prèviament la seva decisió en el rei Felip VI, qui avui inicia el seu viatge a Finlàndia al costat de la reina Letícia, i bé, com explicaves, Bruno, notícia de darrera hora, que els nostres oients també han pogut seguir en directe per Ràdio Pollença, i bé, ara ja sí que supos que, de fet, IB3 està fent un programa especial, no hi ha hagut bolletí perquè ja havien avançat el dia, el programa al dia, parlant d'aquest tema d'actualitat absoluta, i cada bolletí mos aniran donant més informacions, però bé, ja ho sabem, 29 de novembre hi haurà eleccions. I de Bruno, com dèiem, nosaltres avui encetam programació de tardor i vent, nosaltres ho fil per randa, continua de 9 a 1, l'actualitat d'ho de matins, informació de proximitat, ja ho sabeu, tenim entrevistes, tenim molt de col·laboradors, i el petit plet sí que hi haurà més canvis, el petit plet seran de 5 a 8, ampliam la seva durada, més converses, amb més continguts, i ampliant també el dilluns i el divendres, hora baixa, la programació de petits plaers de Ràdio Pollença. I de bé, seguim l'equip, nosaltres quatre, na Maria Benassa, en Bruno, en Jaume Lomà i jo mateixa, na Joana Solivelles, i sobretot amb aquesta gran xarxa de col·laboradors i col·laboradores que fan possible aquesta ràdio propera, participativa i viva. I hem de dir que Ràdio Pollença no només es fa des dels estudis, també amb tots vosaltres. Sou vosaltres, el que estava a l'altre costat d'Utrens.

0: Esteu de l'altre costat de les ones qui manteniu viva aquesta ràdio. Sense vosaltres, res de tot això tindria sentit. I bé, Bruno, començam avui un poquet més tard, bastant més tard, aquesta nova temporada, amb moltes ganes, també noves sintonies que ja han pogut sentir els nostres oients, i de començar amb moltes ganes de compartir ràdio de proximitat. Què tenim avui?
1: Idò, Joana, mira, avui, com deies, començar nova programació, però la començàvem oficialment, però ja van començar a fer coses abans. Però començarem, com sempre, dilluns a les 10, parlant amb Ovales. Com sabeu, mos podeu enviar per WhatsApp, avui per WhatsApp únicament, perquè estem a Joan i jo, les vostres suggerències, dubtes, queixes, el
0: si
1: que
0: no
1: sigui.
0: Si no podem agafar telèfon.
1: Sí, no podem agafar telèfon.
0: No donem abast.
1: A les 11 parlarem sobre un documental de Dones Tramuntana, la regidora Joana Xemena, i farem una connexió telefònica amb Eduard, que serà qui és el director del documental Dones del Pirineu, que se projectarà aquesta dissabte a la sala d'Humoll. A les 12:05 tindran l'informatiu i a les 12:30 parlarem sobre el Teatre de Barra en Javier Matesanz. Un cap vespre, petit plaers, tindrem en Jaume. A les 5:20 parlarà en Àngela Font i en Sergio Chegavia, que com sabeu van anar a World Skills a Xangai i bé, els hi va anar molt bé. En Àngela Font va obtenir una cinquena posició, si no vaig malament, i mos contaran sí, com va ser tota aquesta experiència. Ja vàrem parlar un poc amb ella, no, Joana? Vàrem fer com una petita...
0: Vàrem fer connexions amb la família, que les famílies els varen acompanyar i m'anaven explicant un poc com ho vivien. I també en Àngela mos va enviar qualque àudio i en Cesi també el darrer dia, quan ja tot havia acabat i estaven fent un poquet de turisme per Xangai, mos contaven bé lo contentíssims que estaven. Quina experiència, idò, sí, veurem què mos conten avui.
1: Idò, sí, una gran experiència, i també a les 6 tindrem, com cada dilluns, com bé estem acostumats...
0: Cada 15 dies,
1: cada 15
0: aproximadament.
1: Trash Monday, a les 6, i bé, és en Pedro, que ens conta sobre què anirà el programa d'avui.
0: Vinga.
2: Bon dia. Avui tornem a les 6 en el programa Trash Monday Music Club, i farem un programa monogràfic damunt un artista, un cantautor, un músic que nom Neil Halstead, que ha estat el líder de dues bandes importants que són Slowdive i Mojave Free, a més d'altres projectes, i bueno, és un músic que a nosaltres ens agrada molt i ens toca bastant la fibra, perquè és una persona que, bueno, ha sabut adaptar-se en el temps. I, bueno, ja hem volgut dedicar aquestes dues hores de programa en Neil Halstead i els seus projectes. I vos esperam a tots, crec que és una banda que té molt de registres i, bueno, ha sortit darrerament com una de les bandes que també la gent jove ha recuperat dels anys 90, i és una de les coses a tenir en compte. Vinga, molt ben tots a les 6, avui de cap vespre, i moltes gràcies per ser-hi.
0: I de gràcies a vosaltres per col·laborar, per seguir col·laborant aquí a la ràdio. 9:20, ja és hora de començar. Començam amb bones notícies, perquè s'han resolt les avaries a la canonada d'aigua de Salada sense afectacions en el subministrament del nostre municipi.
1: El govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Pollença i EMSA han informat que aquest cap de setmana hi va haver una nova avaria a la canonada que transporta l'aigua de Salada des del Cudi cap a Pollença. Es tracta de la mateixa conducció que ja ha registrat diverses incidències durant els darrers mesos. Davant d'aquesta nova avaria, l'Ajuntament i EMSA van informar la ciutadania de manera preventiva, ja que existia la possibilitat que els treballs de reparació poguessin afectar el subministrament d'aigua al municipi si no es contemplaven dins del termini previst. Finalment, aquesta situació no es va arribar a produir. Els equips responsables varen poder dur a terme els treballs de reparació i ahir es va restablir el subministrament d'aigua de Salada. D'aquesta manera, l'incidència que ha resolta i no s'han produït afectacions en el subministrament d'aigua al municipi. És el gerent d'EMSA, Sebastià Sansó.
3: Aquest dissabte molt varen avisar que hi havia hagut una altra vegada
2: una avaria de la canonada gestionada pel govern de les Illes Balears que du aigua des de la desaladora del Cudi cap al municipi de Pollença. Finalment, ahir vespre, se va poder restablir el subministre i per això pràcticament no hi ha hagut afectacions a la distribució d'aigua del municipi. Igualment, varen voler preavisar per xarxes per un exercici de transparència i perquè si finalment hagués hagut algun tipus d'incidència en la distribució, tothom ja està preavisat.
0: I canviant de qüestió, finalment es realitzarà el Festival Pollença Folk i recuperarà la celebració dels 20 anys de cada bou.
1: Després que la primera edició del Pollença Folk s'hagués de suspendre la data prevista, el festival se celebrarà finalment el proper 24 d'octubre, recuperant també la celebració dels 20 anys de l'Associació de la Colla de Dimonis Cada Bou. Un dels actes destacats serà un gran correfoc a les 10 i mitja a la plaça Miquel Catjong en Cada Bou i 9 colles de dimonis convidades procedents de diferents municipis de Mallorca, com Campanet, Consell, Santa Margalida, Costitx, Muro, Minsalén, Santa Maria, El Secà de la Real i Felanitx.
0: El govern ha aprovat el pla de gestió per a la pesca professional a les badies de Pollença i del Cudi amb l'objectiu de mantenir l'activitat pesquera i els llocs de feina, però reduint la pressió sobre els recursos marins.
1: Entre les principals mesures, les embarcacions d'arts menors i marisquets podran pescar un màxim de 180 dies a l'any i es crearà un cens limitat a 80 embarcacions. Entre febrer i l'agost es podrà sortir a pescar fins a 6 dies per setmana, mentre que de setembre i gener el màxim serà de 4. El pla també estableix una veda de 105 dies per al pop i, en el cas de l'arrossegament, una veda entre l'1 d'abril i el 31 d'agost. A més, es crearà una comissió amb pescadors, administracions, científics i entitats conservacionistes per fer el seguiment de l'activitat. La mesura parteix d'una proposta presentada el 2024 per les confraries de Pollença, el Cudi i Cala Rallada i tindrà una vigència inicial de 6 anys.
0: I la campanya de vacunació contra la grip 2026-2027 comença avui dilluns 5 d'octubre a les Illes Balears. Inicialment, els equips del Servei de Salut es desplacen avui a les escoles, les residències de la gent gran i de persones amb discapacitat i també els domicilis de pacients que reben atenció domiciliària.
1: Una de les principals novetats d'enguany és l'ampliació de la vacunació infantil. La campanya inclou els infants des dels 6 mesos fins als 11 anys, davant dels 7 anys com a límit de la temporada anterior. A les escoles, avui dilluns, comença la vacunació dels alumnes de 3 a 5 anys del segon cicle d'educació infantil, amb el consentiment previ de les famílies. A més, enguany també s'oferirà la vacuna al personal dels centres educatius que vulgui, tant professorat com personal administratiu i de neteja. A partir d'avui, s'oferirà també a les persones de 60 anys o més que viuen en residències i a determinats pacients de risc molt alt, com persones transplantades o sotmeses a teràpies cel·lulars. I dilluns de 9 d'octubre la vacunació contra la grip s'obrirà a tota la població de les Balears, formi part o no dels col·lectius de risc. Les persones interessades podran demanar cita a través de l'espai Salut o al telèfon 971-220-000 o presencialment al seu centre de salut. La vacunació també es continuarà oferint especialment als col·lectius de risc, entre els quals hi ha embarassades, infants, persones amb determinades malalties cròniques i professionals sanitaris, sociosanitaris i d'altres serveis essencials. Per aquesta campanya, la Conselleria de Salut ha adquirit 289.090 vacunes contra la grip i 15.500 dosis per a la protecció davant l'VRS.
0: Encert posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral al port de Pollença i a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llenaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat.
1: Per explicar el funcionament del nou sistema i resoldre els dubtes del veïnat, s'han organitzat dues sessions informatives el proper dijous 8 d'octubre. La primera serà a les 11 del matí i la segona a les 6 del capvespre, en un saló parroquial del carrer Tramuntana número 2 del Port de Pollença. Les sessions serviran, idò, per donar a conèixer els canvis que comportarà la instal·lació dels nous contenidors i facilitar la implantació del nou servei. Encert convida a veïnats i veïnades de la zona a assistir a aquestes sessions per conèixer de primera mà el nou servei i facilitar-ne l'implantació.
0: Rècord de visitants al Museu de Pollença aquest setembre.
1: Durant el setembre, el museu ha registrat un dels millors darrers 12 mesos pel que fa a visitants, perquè 1.372 persones l'han visitat. Aquesta xifra també inclou les escoles del municipi que no s'han volgut perdre l'exposició a la recerca de Bocoris. Si a això li afegim els 7.545 visitants, que el setembre també han vengut a l'exposició de l'Església del Convent a Natureza, el Ben Afonso, ens situen com un dels museus més visitats de les Illes Balears amb un total de 8.918 persones al mes de setembre.
0: I en planes culturals, recordem que torna un teatre de barra una vegada més en el nostre municipi i hi haurà tres representacions al voltant dels carrers de Pollença.
1: Divendres 9 d'octubre duran a terme aquestes representacions a partir de les 8 a la birreria, en un club i a l'Overmurt. La primera serà Fas Pas, una polsera que et permet tenir-ho tot en aquest precís instant del Tourist Go Home, el nostre Romeo i Julieta més particular. Es demanen fins on estan disposats a arribar. La segona proposta diu que una funcionària disposada que va amb una situació insostenible, un exconseller que ho aprofita tot, uns residents que han callat durant massa temps, encara sentir com criden aquells turistes, diuen. Rumi serà la darrera. Parlaran sobre la inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment dels costos dels lloguers duen moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge i les que surgen.
0: I després de l'estrena, aquest passat cap de setmana, de la nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia a l'esquadra, la interpretació de Catalina Solivelles, mos queda encara una darrera funció.
1: I aquesta funció serà el 12 d'octubre a les 7 en el Club Pollença. Podeu adquirir les entrades a tiquetive.com o a l'àrea de cultura de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: La Fundació Roger Villalonga acollirà aquest divendres 9 d'octubre el concert Música i Poesia, una trobada entre sons i paraules.
1: La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarellas i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove, el certament de joves intèrprets de l'any passat. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada serà gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I dissabte, aquest dissabte, que és 10 d'octubre, podran gaudir del film documental Dones de muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat amb nombrosos premis.
1: També conjuntament s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat Dones Tramuntana de Pollença, i a les 6:30 serà en un saló cultural del Port de Pollença.
0: I atenció, que parròquies de Pollença i Port de Pollença organitzen un taller de neula escalades per decorar l'església.
1: La parròquia Nostra Senyora dels Àngels de Pollença acollirà aquest dimecres 7 d'octubre un taller de neula escalades per decorar l'església. L'activitat començarà a les 5 i està oberta a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia, diuen. L'entrada en un taller es farà pel carreró del vent.

0: I de la informació esportiva, només destacar també bueno, que passat cap de setmana el Club Nàutic ha començat les regates del mes d'octubre, però encara hi ha més cosetes. Hi ha més cosetes, com dèiem, hi haurà el campionat de Balears d'ILCA 4 el cap de setmana del 16 al 18 i també la Copa d'Espanya entre dia 29 d'aquest mes d'octubre i el 1 de novembre, la Copa d'Espanya d'ILCA 4 a la Badia de Pollença. Bé, Bruno, són ja les 9:30, encara han de contar moltes coses, perquè avui és dilluns, i el dilluns ja sabeu que feim aquí un repàs de tot el que ha publicat la premsa escrita, dissabte, diumenge, i també avui, i n'hi ha de notícies. En feim un resum.
1: N'hi ha, Joana. Començam per l'edició de dissabte de l'Última Hora, que parla que el passat setembre va ser el segon més càlid a les Balears des del 1961, amb una anomalia de 2,2 graus. I diuen que la temperatura més alta va ser de 40,1 graus a Llucmajor i Pollença, el dies 7 i 8 de setembre. Una altra plana, pàgina completa, l'edició de dissabte de Part Forana de l'Última Hora, i diuen que Pollença inverteix 1 milió d'euros per evitar vertuts residuals a la badia. El consistori ha externalitzat durant 2 anys el manteniment de la xarxa de clavegueram del port de Pollença per anticipar-se a avaries i desbordaments. L'Ajuntament reforçarà durant els propers 2 anys el manteniment de la xarxa de clavegueram municipal amb un objectiu especialment sensible en un moll. Evitar que els problemes de la xarxa acabin traduint-se en vertuts a la mà. El consistori ha adjudicat el nou servei en el que destinarà 1 milió d'euros i que donarà prioritat a la neteja preventiva dels col·lectors abans de que es produesquin avaries, desbordaments i d'altres. Més notícies que mencionen el nostre municipi, ara l'edició de dissabte del Diari de Mallorca, i diuen, parlant de medi ambient, que un informe avala la creació d'una reserva marina d'interès pesquer. L'objectiu de l'estudi presentat per Mar Illes és protegir la costa de la Serra de Tramuntana. En quant a pesca, també un nou pla a les badies de Pollença i el Cudi fixa límits a la flota. El decret crea un cens de 80 embarcacions, reforça el control ambiental i redueix l'esforç pesquer. El Consell de Govern va aprovar ahir el nou decret que estableix el pla de gestió per a la pesca professional a les aigües interiors de les badies de Pollença i el Cudi. Aquesta norma cerca garantitzar la continuïtat de les activitats pesqueres, el manteniment de la flota i la feina del sector al temps, que redueix l'esforç pesquer per assegurar la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de l'entorn.

0: Una altra notícia que parla sobre els fons marins de Formentor entre gorgònies úniques i la sobreexplotació. Save the Med ha realitzat aquest mes de setembre una nova campanya d'immersions a Formentor per a seguir cartografiant el seu entorn submarí. I diuen que baix les aigües del nord de Mallorca s'amaguen alguns dels hàbitats marins de major interès de l'illa, boscos de gorgònies vermelles, blanques, coves, comunitats de corallillen i fons de mael formen part dels hàbitats identificats a l'entorn de la península de Formentor durant els treballs de caracterització que Save the Med desenvolupa aquesta zona des de 2018. I diuen que és el biòleg marí Vial Morell de la Fundació Save the Med que explica que aquests estudis cerquen descriure en tot detall els valors del fons d'aquesta àrea. Aduïm feina amb una cartografia i una descripció dels hàbitats i de les espècies que hi ha al fons marí, diu Biel Morell, que és biòleg de la Fundació Save the Med. Parlarem també a l'edició diumenge de l'última hora sobre Ana Bara de Rei, qui també vàrem entrevistar aquí a Ràdio Pollença, que diu que rendeix tribut a l'abadia de Pollença després de la seva presentació al Real Cronàutic del port de Pollença. El coronel Nacho Moy de la base aèria va convidar els seus amics a un esdeveniment extraoficial per donar a conèixer una novel·la que s'ha convertit ja en un èxit de ventes, Las abejas de la playa, d'Ana Bara del Rei. Se tracta d'una ficció històrica ambientada a l'abadia, inspirada en un fet real, la Societat de les Abelles de la Platja, ja fundada l'any 1912 per el pintor Atilio Boveri. Aquesta entitat d'ajuda mútua va ser l'origen de l'actual gremi de pescadors d'Humoll. A través de la seva obra, Ana Bara del Rei convida un lector a conèixer l'evolució del que va ser un poble pesquer a la primera meitat del segle XX i com l'arribada d'uns artistes com Anglada Camarasa, que va canviar la direcció de molts dels seus habitants. La guerra civil, la base militar d'hidroavions o el contraband se converteixen en escenari de passatges esplèndidament narrats per l'autora. Parlam de curses esportives a la secció d'avui de carreres per muntanya del diari de Mallorca, que diu que Toni Melis i Eva Moreda guanyen el Balear d'ultradistància. Adrià Miralles i Bel Calero s'imposen a la distància curta de la Mer Mallorca 5.000. Toni Melis i Eva Maria Moreda van ser els guanyadors i se proclamaren campions de les Balears d'ultradistància a la Mer Mallorca 5.000, celebrada aquest passat dissabte en sortida des de Sóller a les 6 del matí i arribada a Pollença, baix l'organització del Club Marítim per somiar i la selecció de muntanya Pollença. Des de Lluc hi va una altra sortida de 24 quilòmetres que va tenir com a vencedors Adrià Miralles i Bel Calero. Per equips va guanyar el compost per Pere Casas Novas i José Daniel Vidal.
1: I dos són ja les 9:36, quan veiem moltíssimes notícies. Avui són... anem un poquet en retard, Bruno, però bé, anem a fer ara un repàs de les portades digitals, que ja sabreu quina és la notícia del dia avui. La convocatòria d'eleccions per dia 29 de novembre.

I de començar, com sempre, en la portada digital del Diari de Mallorca, no podria ser d'altra manera. Abans electoral, Sánchez convoca eleccions generals per dia 29 de novembre. Podeu veure també aquests vídeos del directe quan el president ha anunciat aquesta convocatòria electoral amb afirmacions que necessitem ampliar el recolzament de la gent. I ja publica el Diari de Mallorca enquestes de les eleccions generals a Espanya, com estan els sondejos i com arriben els partits a una convocatòria electoral. Hi ha altres titulars d'aquesta jornada. Illes de pobres i rics. Balears lidera la desigualtat de la riquesa a Espanya. Els autors de l'estudi sobre la desigualtat a Balears diuen volien donar una imatge més real de la situació de les illes. Can Fresquet a Palma recupera el seu ròtol històric. Els veïnats ens han donat l'enhorabona. Inicien ara els treballs per retornar la façana d'aquest històric establiment de Palma al seu aspecte original. I un testimoni, Albina Rodríguez, de 79 anys, passagera del TIP, diu vaig sortir volant per l'aire cap enrere per una frenada a un autobús del port d'Alcudi. Seguim repassant titulars del Diari de Mallorca. L'història del carrer de Mallorca, la que s'amagava un emperador. Obliguen a retornar a un nin que va ser sostret i traslladat a viure a Mallorca. Judici una dona de 75 anys per quedar-se quasi mig milió d'euros al vendre una casa del seu exmarit a Calvià sense que ell ho sapigués. Sineu impulsa la compra d'un solar estratègic per construir la futura residència de majors. L'estalvi dels ciutadans de Balears redueix la distància amb el seu deute amb els banys. Un jove arribat en pastera a Balears tracta de demostrar que és menor d'edat per sortir del limbo total. Fires de tardor, Esporles, parla de la fira dolça d'Esporles, que està multitudinària i en sabor aniversari. Alcudi també reviu la seva essència amb una animada fira que ha omplert de tradició i ambient el centre històric. Detingut un home a Madrid després de matar els seus pares a cops. Dos ferits greus, entre ells una nina de 10 anys en un accident de cotxe i una moto a la carretera de Sant Joan Montuïri. Empresaris xinesos de la península escullen Mallorca per obrir els seus negocis. El mercat està més verd i la competència és més suau, diuen.

0: i dels esports. El tècnic Luis García diu han de millorar la fase ofensiva, és un tema personal. Parla d'aquest partit del Real Mallorca ahir a Girona amb empat a 0.
1: Anem a repassar el diari digital Ara Balears. Trobam a portada d'última hora. Pedro Sánchez anuncia eleccions anticipades el 29 de novembre. Més notícies complementaris que diuen Sánchez diu necessitem una majoria progressista més gran per doblegar les èlits. Un altre que explica qui està preparat per a les eleccions de Sánchez. Més notícies diuen el menjador escolar excepcional als instituts és que els alumnes deixen de menjar, es demanen. Els centres detecten necessitats alimentàries entre l'alumnat i un 23,9% dels adolescents assegura que hi quedaria a dinar si se'ls oferís serveis de migdia. La tempesta deixa desenes de balears atrapats a Catalunya sense vols. No sabem quan podran tornar, diuen. La tempesta complica les connexions aèries entre Catalunya i Mallorca mentre els afectats intenten reubicar els seus vols per poder tornar a l'illa. Anna Ferrer dimiteix com a regidora del PP a Eivissa després de la detenció del seu home en una operació antidroga. La regidora comunica la seva renúncia al batlle Rafael Triguero per motius personals i familiars. D'altres articles, una entrevista a Llorenç Brunet diu el Manacor del segle XX no era gens guapo. Aquesta entrevista a l'arquitecte que podeu llegir a l'Ara Balears. I un terratrèmol de 3,1 graus s'assetja la mar entre Catalunya i les Balears. El sisme s'ha registrat aquest dissabte a les 19:36, a 14 quilòmetres de profunditat, i no ha estat percebut a terra. La història d'un jove que va viatjar en pastera, va estar en coma i ara està atrapat en un gimp administratiu. Barb, un jove guineà que va arribar a Eivissa després de passar 15 dies a la deriva, va estar gairebé 2 mesos en coma i ara intenta que l'administració reconegui que és menor d'edat. Alerten d'una estafa de lloguers a Palma en pisos de 3 habitacions per 700 euros. L'Associació de Consumidors detecta un sis amb preus molt per davall del mercat i adverteix que alguns podrien ser estafes. Un article que parla de la Mallorca agrícola, la turista en dues generacions, la història d'una família d'Artà. L'artenenca Magdalena Amorós, de 104 anys, i Guillem Garau, de 75, són mare i fi. Ella sempre visqué fora vila i patí la por de la Guerra Civil i de la postguerra. Ell fou dels primers al municipi a dedicar-se a l'hostaleria. Per a l'Ara Balears, relata les seves visions sobre aquest canvi de paradigma. Un altre article que diu que llegir ja no basta, la literatura a l'era de l'experiència. El Festival de Literatura Expandida de Magaluf Flem ha consolidat una proposta nascuda per trencar l'elitisme i la solemnitat. Notícies d'aquest passat cap de setmana alerten de la desaparició d'una pastera amb 15 persones que es dirigia a Mallorca i milers de persones van sortir als carrers de Palma per l'habitatge al crit de fora rendistes dels nostres barris. La Policia Nacional va xifrar uns 3.000 manifestants que van recórrer al centre de ciutat, mentre que les entitats convocants hi estimen unes 10.000 persones. I dues notícies més que parla de 2 desnonaments cada dia per no pagar el lloguer a les Balears. I el debat sobre habitatge, el Congrés posa el model de Provence contra les cordes. L'estratègia del PP estatal de no acceptar la declaració de zona tensionada impedeix a comunitats molt afectades com les Balears aplicar mesures.
0: I acabam amb la portada digital del diari Última Hora. Pedro Sánchez convoca eleccions generals anticipades. Ara depèn de vosaltres. El president defensa que necessita renovar i ampliar el recolzament de la gent per poder fer més i reconeix que ha comès errors. Podeu veure la declaració de la compareixença de Sánchez en què ha anunciat l'avançament d'eleccions en aquesta edició digital de l'última hora, que també recull les millors 15 frases de Sánchez. Entre elles destaca «Hem hagut de batre'ns contra elites econòmiques molt perilloses». I com serà ara tot aquest calendari? Després vos informarem d'això, de la data, sabem que és dia 29 de novembre, però després vos contarem quines són aquestes passes a seguir. Ho explica també el diari Última Hora. les lleis socials del govern que decauen per endavant electoral. El nou Sumar anunciarà el 17 d'octubre el cap de llista de les eleccions. I altres notícies. Habitatge Balears. El govern es veu forçat a indemnitzar fons voltor per desnonaments paralitzats. Les immobiliàries avisen, els casolans estan atemorits i cada vegada hi ha menys lloguers, menys pisos de lloguer. Lloguer de pisos de luxe a les Balears per 700 euros, Consubal alerta d'una onada de possibles estafes. En clau de successos, el bomber rescata en 4 persones a un incendi d'un edifici a Inca. El govern central margina les comunitats autònomes en la planificació de la mobilitat sostenible. La nova llei agrària inclou les matances com activitats d'agricultura. I un reportatge sobre la història del socialisme balear des dels seus orígens a la transició. Surt de presó un dels detinguts per incendiar una casa ocupa a Manacor. Efemèride, l'església del Llogret de Son Mesquida celebra 100 anys. El CUDI exigeix tot el potencial en una multitudinària fira. Seguim en part forana el Consorci de Turisme de Son Cervera i Sant Llorenç guardó a 13 anys d'innovació turística. El grup Vall Companys ultima la compra de Matissa i acapararà el negoci de carn. Registrat un terratrèmol de 3,1 graus a la mà entre Balears i Catalunya. D'internacional, la policia del Brasil investiga una possible ingerència dels Estats Units a les eleccions. I acabam amb els esports. Izan Guevara i la seva temporada per lluitar pel Mundial qualifica d'increïble la segona victòria consecutiva. Lorenzo Fluxà, podi al Rally du Maroc, enrump el seu 5è Dakar. I del Girona a Mallorca, combat nul a Montilivi. El Mallorca recull un punt al camp del Girona després d'un altre mal partit salvat gràcies a les intervencions d'Arnau Tenes. I Luis García diu, hem de millorar més amb el baló. Són ja les 9 i 48 minuts. Bon anam a fer un repàs al temps.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I doncs ja sabeu que els dilluns tenim el nostre meteoròleg, en Jaume Reynés, que mos fa la previsió de la setmana. Anem a escoltar el pronòstic.
1: Bon dia, comencem una nova setmana amb una jornada grisa i pluiosa a Pollença. Però aquestes precipitacions que tenim durant aquestes primeres hores del matí s'aniran retirant ràpidament i la situació tendirà a millorar a mesura que avanci el dia. A partir de migdia, de fet, s'espera que el cel es comenci a destapar. Tot i això, no acabarà de fer net del tot i continuarem amb un cel mig ennuvolat, però ja se'ns espera més precipitacions. La capa de núvols d'aquesta passada nit ha fet que la temperatura no pogués baixar gaire i avui hem tingut una mínima bastant elevada, d'uns 22 graus. Durant el dia, amb l'obertura de clarianes, la temperatura podrà pujar fins a una màxima d'uns 29 graus. Si mirant cap a demà, dimarts, continuarem amb un temps variable, però sense pluja. Durant bona part del dia predominaran els núvols alts, que poden deixar el cel un poc enteranyinat. A partir de mitjan capvespre podrien créixer alguns núvols d'evolució diurna, però en principi no tindran gaire desenvolupament i no esperant que deixin precipitacions. Les temperatures canviaran poc. La mínima baixarà fins als 20 graus, mentre que la màxima tornarà a quedar al voltant dels 29 graus. I si empleem la mirada cap a dimecres i la resta de la setmana, hem de continuar xerrant d'un temps bastant variable, perquè l'atmosfera no acabarà de fer net. Alternaran estones de sol a moments de més nuvolositat i ara mateix els models indiquen una major probabilitat d'alguna petita precipitació de cara a dimecres. Després tindríem una petita treva, però de cara a divendres tornaria a augmentar la possibilitat de precipitacions. Encara queden uns dies i haurem d'anar afinant aquesta previsió, sobretot per saber on i en quina intensitat poden caure aquestes pluges. El que també sembla bastant clar és que les temperatures tindran una lleugera tendència a la baixa a mesura que avanci la setmana, una davallada que es podria notar especialment de cara al cap de setmana, tant durant el dia com sobretot a primera hora del matí. Per tant, entrem dins una setmana amb un temps més propi de la tardor. Variabilitat, pas de núvols, alguna possibilitat de pluja i unes temperatures que a poc començaran a davallar.
0: Així tenim la meteorologia. Ràpidament fem una ullada a les nostres estacions. I sí que és més fresqueta la temperatura en Ullcalvari. Avui, ara mateix, tenim 20,8 graus. Temperatura més agradable. O vent entrant de sud-oest, 1,6 km per hora, amb un 71% d'humitat. I del que duim de jornada aquesta estació ha recollit 1,4 litres de precipitació. Anem a Nomoll, la temperatura en Club Nàutic ara és de 23,1 grau. El vent en calma, no ha recollit precipitació aquesta estació, del que duim de jornada, i hem de dir que l'humitat és ben elevada, 89,2% al port de Pollença. I per a què va fer immunoiada a la situació marítima? Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, per aquest dilluns 5 d'octubre, a la zona del nord-est de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere, ho ben bufarà de component est de força 3 a 4, en tendència a girar al nord, així com avanci la jornada. La mà està entre marejol i maró, mà de fons d'un metre, i bé, no es descarten ruixats o tempestes a la mà. No hi ha cap avís marítim actiu en aquesta zona. I de 9:52 i seguim. Bé, aquesta sintonia ja mos fica dins un misteri, dins una incògnita, però amb una via preparat, com sempre, però nosaltres avui hem començat ja el programa en l'actualitat absoluta. I ja sabeu que dia 29 de novembre Pedro Sánchez ha convocat eleccions. Això és dia 29 de novembre, que encara falta, però què passa a partir d'ara, Bruno? Perquè tot, hi ha tot un calendari, ara mateix la maquinària se posa en marxa.
2: Sí, a partir d'allà mateix comencen a canviar les coses. I bé, comença un calendari electoral, com tu deies, molt marcat. Des de la publicació de la convocatòria fins al dia de les votacions passen poc menys de 12 mesos, comptant avui pràcticament cada setmana hi ha qualque termini important. Idò, la campanya electoral començarà a partir del 13 de novembre. Fins ara se seguirà a normalitat, no podran fer propaganda.
0: Ostres, per això no sé si mos agafarà la fira, eh?
2: Sí, estarem més o menys.
0: No sé quan cau la fira enguany, però té moltes paperetes.
2: Però bé, durarà 15 dies aquesta campanya electoral. Els partits podran demanar explícitament un vot fins a les 12 del vespre de divendres 27. Després arribarà la jornada de reflexió dissabte 28 i diumenge serà el dia de les eleccions. Però bé, anem a desenvolupar aquestes dates i són un parell que convé tenir apuntades. 6 d'octubre, és a dir, demà se publicarà la convocatòria. El BOE és el moment en què les eleccions passen a estar convocades oficialment i comença tot el procediment electoral. A partir d'aquest mateix dia també ja es podrà sol·licitar un vot per correu. Del 21 al 26 se presentaran un candidats, un que vulguin representar en un poble si surten allà i durant aquests dies els partits han de registrar les llistes de persones que volen presentar-se al Congrés i en el Senat. Abans, el 16 d'octubre, acaba el termini perquè els partits comuniquin si concorreran en coalició amb altres formacions. El 2 de novembre se proclamaran les candidatures, és a dir, les juntes electorals decidiran quines candidatures compleixen els requisits. L'endemà, dia 3 de novembre, les llistes proclamades se publicaran en UOE, sabran qui se presentarà president, ministre, totes aquestes coses. 9 de novembre començarà una fase important del vot per correu. Una vegada definides les candidatures, la documentació electoral es comença a remetre a els ciutadans que han sol·licitat votar per correu. Hi ha una curiositat important. Una vegada s'ha sol·licitat un vot per correu i la petició està acceptada, ja no pots decidir anar a votar presencialment. Només se pot votar per correu, així que heu de tenir en compte. 13 de novembre començarà la campanya electoral. Com han dit, a partir de les 12 de vespre s'obran oficialment actes de campanya, mítings, petició directa de vot i acabarà dia 27, dia de 9 serà el darrer dia per demanar un vot per correu. Dia 23 s'acaben les enquestes. Aquesta és una altra data curiosa. Durant els 5 dies anteriors a les eleccions estarà prohibit publicar i difondre sondatges electorals a Espanya. Això ja ho sabem, però bé, recordant. Per tant, a partir d'aquí deixaran de veure noves enquestes en mitjans fins després de votar. Ni partits ni mitjans de comunicació podran publicar enquestes. El 27 de novembre s'acabarà la campanya. A les 12 s'acaben oficialment els actes de campanya i la propaganda electoral. El 28 de novembre, el dia abans de les eleccions, s'anomena jornada de reflexió, no? I el 29 de novembre seran les eleccions generals i, bé, els ciutadans tirarem un nou representants del Congrés i el Senat. I encara quedarà una darrera data curiosa després de les eleccions. El 2 de desembre començarà l'escrutini general i les noves corts s'hauran de constituir com a màxim el 24 de desembre, la nit de Nadal. Curiosa.
0: La nit de Nadal.
2: La nit de Nadal sabrem oficialment
0: quin fi d'any, idò.
2: Qui mos governarà.
0: Idò, maquinari en marxa, aquest ha estat l'anunci, nosaltres seguim aquesta actualitat i ja m'han anat ràpidament a veure què podem fer d'agenda, perquè avui també ens atàvem l'agenda de la setmana i tenim moltes coses que contar-vos. Bé, com han dit abans, encara queda una funció de quan venia a l'esquadra, l'adaptació teatral de l'obra de Xesquer Ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles, i serà dilluns, dia 12, dilluns de la setmana que ve a les 7, aquesta serà a Pollença en un club. Entrades a tiquetib.com o a l'àrea de cultura. El preu és de 10 euros.
2: Vos hem de comentar que també tenim altres coses parlant d'entitats. Per Roquis de Pollença s'organitza aquest dimecres un taller de neules calades per decorar l'església i començarà a les 5 i està obert a tothom.
0: La tercera edat de Colònia organitza un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. El preu de 675 euros. Més informació a l'oficina de l'associació.
2: I les persones majors de Pollença faran un dinar aniversari l'11 d'octubre. Inclou aperitiu, frit, porcella, pollastre, gató i gelat. Són 25 euros per socis i 30 per no socis. Podeu adquirir tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació.
0: La Quinta del 54 celebra 72 anys amb un dinar en un restaurant La Parra, dia 31 d'aquest mes d'octubre. Allà mateix podeu fer les inscripcions.
2: I la tropa de cornetes i tambors dels soldades d'avui fins al 15 d'octubre tenen portes obertes els dilluns i dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Massa.
0: Més coses. Espai Bom farà un taller de varetes màgiques dia de 7 d'octubre a les 5 a Camp Boom. El preu és la voluntat i les inscripcions a les xarxes.
2: L'Associació de Veïns de Pollença fa una pujada a Lluc, una excursió el proper diumenge 8 d'octubre. També faran un dinar i inclou un transport. Són 28 euros i us podeu inscriure un dimecres de 7 a 8 a la caseta.
0: I anem a les propostes d'agenda dia a dia per dijous. Anem a pegar un vot a dijous dia 8. Per una banda hi ha Cine Club, que ja ha començat va començar la setmana passada. Aquesta setmana es projecta Gin Queen, una comèdia negra d'animació per adults. És a les 8, entrades 4 euros, socis, 6 no socis. I dijous també recordeu que hi haurà sessions informatives d'Encer per explicar un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en un moll. Aquestes sessions seran a les 11 del matí, a les 6 del cap vespre, en un saló parroquial.
2: I divendres, tres propostes. Les comentant ràpidament, se presentarà un llibre, Són coletes, història de la mort a Manacor, d'Antoni Tugores. El presentarà Pepe García a les 7 a Can Llobera. També hi haurà un concert de música i poesia, una trobada entre sons i paraules. Això serà a les 8, amb entrada gratuïta. També divendres tindran Teatre de Barra, La Birreria Fas Pas, en un club El Silenci dels Residents, i a l'Obermut Rumis, a partir de les 8, 5 euros per funció. I dissabte se projectarà el documental Dones de Muntanya, i també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'Àrea d'Igualtat Dones Tramuntana de Pollença a les 6:30 en un saló cultural d'Humoll. I bé, no mos queda temps per repassar les posicions, però...
0: Bon, anem ja a l'actualitat de divendres.
3: Divendres Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Finalment es confirma. Pedro Sánchez anuncia eleccions generals anticipades per al proper 29 de novembre.
5: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de novembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Així ho ha anunciat poc després de les 9 d'aquest matí el president espanyol. Ho ha fet en un missatge en el qual s'ha mostrat molt crític amb les elites econòmiques, també en l'oposició. Ho ha fet en una compareixença al Palau de la Moncloa, a la qual també ha defensat la feina del seu govern durant la legislatura, i ha fet una crida als espanyols a decidir què és el que volen.
5: Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
4: Sánchez ha fet l'anunci després d'haver informat prèviament de la seva decisió al rei Felip VI, que aquest dilluns inicia un viatge d'estat a Finlàndia.
6: A partir de les 11 es preveu que el president convoqui un Consell de Ministres extraordinari en el qual dissoldrà les càmeres i començarà així, ja oficialment, el compte enrere.
4: Aquest anunci de Pedro Sánchez ja ha provocat les primeres reaccions. Ha estat a la tertúlia política del programa El Dia.
6: Per una banda, els diputats de la dreta, Marga Durán, del PP, Sergio Rodríguez, de Vox, celebraven la convocatòria de l'acció anticipades.
7: No quedava altre remei que convocar les eleccions. Ell ha creat el problema de l'habitatge.
8: El mantra de la izquierda es siempre que agota, o derechos o derechas, nosotros estamos con la gente. Mentira.
6: Per part de l'esquerra, Carles Bona del PSIP, Josep Esteguia de Més per Mallorca i Josep Castells de Més per Menorca retreuen a la dreta que divendres tombàs el decret per l'habitatge i confien que a les eleccions en surti una majoria d'esquerres més àmplia.
9: Es convoquen una pregunta molt concreta damunt la taula, que és què poden fer perquè la gent que té una feina pugui accedir a un habitatge.
10: Si hem d'anar a eleccions, anirem a eleccions, però lo important és xerrar de les polítiques que se volen fer quan s'estableixi un nou Parlament.
11: És el moment de posar les urnes, no?, i de que la ciutadania pugui ajudar que es constitueixin noves majories.
4: I també encara en el capítol de reaccions també hem sentit ja la primera veu dels agents socials.
6: I és la de la PIMEM, que creu que amb l'actual context de bloqueig parlamentari és un moment òptim per anar a les urnes. És Jordi Mura, president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
12: Pensem que és un moment per anar a eleccions i que a partir d'aquí es pugui crear un govern lo suficientment fort com per fer una acció de govern i no entrar en una fase de paràlisi per falta de majories suficients.
4: També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, té previst comparèixer a partir d'aquesta hora a la seu del PP al carrer Gènova de Madrid. Ho fa per intentar fer una valoració d'aquest avançament electoral. Sí que n'ha fet ja el partit una primera valoració. Ho ha fet a través de les xarxes socials, on s'han limitat a dir a la fi, acompanyat d'un vídeo en les primeres promeses electorals. En tot cas, aquesta compareixença d'Alberto Núñez Feijó la podreu seguir quan comenci en directe també per IB3 Ràdio. I acabem amb un apunt més, en aquest cas, però tornant aquí a les Illes i deixant tota aquesta intensa crònica política, perquè els bombers de Mallorca han rescatat aquesta matinada 4 persones a un incendi que s'ha produït al municipi d'Inca. A més, altres 10 han hagut de ser reubicades temporalment per l'Ajuntament, ja que l'immoble que s'ha produït aquesta matinada, aquest incendi, ha provocat el desallotjament d'aquest immoble per precaució. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
13: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Arribava ara mateix a les 10 i 14 minuts. És dilluns o dilluns en aquesta hora. Tenim la primera entrevista de la setmana, que ja sabeu que és amb el Bala de Pollença, el Bala Raspà, Martí Mar. Bon dia.
1: Bon dia, Joana. Com estàs?
0: Bé, Martí, hem de començar xerrant de l'actualitat. Els oients de Ràdio Pollença han pogut escoltar en directe l'anunci del president del govern que ha anunciat la convocatòria avançada d'eleccions generals per diumenge 29 de novembre en aquesta compareixença des del Palau de la Moncloa. Es reunirà, anunciar que avui es reunirà amb el Consell de Ministres, un extraordinari, per aprovar un decret de dissolució de les Corts, que demà dimarts se publicarà en un butlletí oficial de l'Estat. Hem explicat nosaltres avui de matí, després, Martí, tota la maquinària que ara se posa en marxa, no? Perquè la convocatòria, l'anunciat del president, avui a les 9 i busques, i a partir d'ara se posa en marxa tota la campanya electoral. Bé, hem de començar parlant, evidentment, sí, d'aquesta notícia, la notícia del dia, de l'any. Perquè ara Bruno explicava tot com vendrà ara, sí, i clar, fins a final d'any...
1: Tot és un procés.
0: Tot és un procés, totes les passes a seguir.
1: És evident que jo crec que la setmana passada, quan realment el Congrés de Diputats va rebutjar un decret llei sobre habitatge, o dos decret llei sobre habitatge, jo crec que estava escrit, estava ja dat i beneït, per dir de qualsevol manera, que la situació d'aquest Parlament, d'aquesta legislatura, havia arribat al seu fi, no? Perquè hi va haver, jo crec que aquí hi va haver... No vull entrar en el contingut del decret, perquè ni tinc tots els coneixements, i a més crec que no és el moment de parlar d'aquesta qüestió, però des del moment que Junts per Catalunya va votar no en U2, perquè és curiós que el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària, etc., havien votat a favor del primer decret i se van estent un segon, però Junts per Catalunya, d'una forma sorprenent, va votar quan s'havia negociat amb ell. Jo no era la negociació, com te pots suposar, però tinc la sensació que hi havia un 80-90% de les coses d'aquest primer decret que s'havien plantejat, que havien estat negociat. A més, curiosament, faré una anàlisi política molt fi, i és que realment el partit que realment que el PSOE, que va apostar per l'amnistia per tot el procés de Catalunya i que per tant hi havia l'amnistiar, el senyor Puigdemont és president de la Generalitat de Catalunya i que el Tribunal Suprem havia posat alguns impediments per aplicar aquesta amnistia i que el Tribunal Constitucional pareix que ha d'aprovar que efectivament l'amnistia s'ha d'aplicar sí o sí. Curiosament, el partit que ha estat que li va donar aquesta possibilitat i que va tenir totes les crítiques de la dreta, de l'extrema dreta, etc., resulta que ha estat Junts, que ha votat amb el PP i Vots. És a dir, és curiós com a vegades quan parles de la política així en general, la lealtat no sol ser, diguem, la tònica més significativa, no? I sobretot això, perquè el tema de l'amnistia, si recordem totes les manifestacions que hi ha hagut, el que s'ha dit des de gent del PP i Vots contra en Puigdemont, contra el PSOE, i que ara en aquest moment, perquè hi ha una coalició de facto, no dit de jure, entre Junts, PP i Vots, me resulta curiós. Però bé, cadascú sabrà una mica

0: quines són les seves decisions polítiques, etc. Per tant, a mi me sembla que era necessari ja aquestes eleccions. Jo crec que un moment ja no donava més de sí, no donava més de sí, perquè aquest ha estat, aquest decret llei ha estat un punt i a part. Per tant, s'ha demostrat que no se pot, tot i que s'havia començat a fer realment un... començat a elaborar pressupostos, havia començat a fer feina per pressupostos de l'any 27, amb aquesta decisió de Junts per Catalunya se va demostrar que això era inviable. Per tant, des del punt de vista de la legitimitat democràtica, que jo vull dir que el govern d'en Pedro Sánchez era un govern legítim i democràtic, malgrat hi ha hagut tota una campanya per delegitimar, perquè se diu, se va dir, que com que no era partit més votat, no era legítim. Jo crec que això no se pot dir, perquè estem en un procés de majories parlamentàries. I quan se va presentar en el Congrés de Diputats, el que va tenir més bo va ser en Pedro Sánchez. El senyor Feijó, ja sabem que no és president perquè no quiere, però no va tenir vot suficient. Per tant, ha estat un govern legítim, ha estat un govern democràtic, amb moltes problemàtiques, perquè és evident que hi ha hagut una problemàtica que no analitzaré en aquest moment, des de qüestions judicials, polítiques, etcètera, etcètera, però jo crec que ara era un moment adequat per dur a terme aquestes eleccions. Per tant, és un moment que la gent xerri. El dia 29 de novembre la gent xerrarà i dirà exactament què vol, si vol realment un govern que sigui de caire progressista o un govern de caire conservador. Això és una miqueta el que... I, per tant, totes les polítiques i programes que hi ha darrere aquestes eleccions. Jo penso que realment estem dins un context europeu mundial molt complicat, evidentment. Jo crec que mai la situació d'incertesa política havia estat tan grossa com la que tenim, però és una realitat, és a dir, mira, és a dir, mai hi ha hagut tant de polarització política com hi ha ara, jo crec que... I a mi m'agradaria, i ho dic clarament, que a mi el Congrés de Diputats i el Senat no m'ha parescut un lloc més adequat de convivència democràtica. Us insulto la desqualificació que hi ha hagut, sobretot per part d'alguns polítics, m'apareix lamentable. Us insulto... Dic, crec que la política no és això, crec que la política és confrontar projectes, dialogar, arribar a consensos. No s'ha arribat a consens de quasi res, hi ha una polarització política, i va ser curiós que un dels portaveus del PP, que és un home, ara no me'n recordo el nom, que va dir que si guanyen ells ja n'hi haurà més insults. Escolta, jo crec que això és un insult a la gent. Escolta, no ha d'haver insult mai, hi pot haver qualsevol moment que te surtis d'una crítica dura, però crec que realment la convivència democràtica, un missatge que dones a la ciutadania no pot ser l'insult, la desqualificació, com hi ha hagut aquests anys. I jo, francament, jo que m'agrada la política i crec que la política és un servei a la societat, crec que les coses no van en aquesta direcció. Per tant, m'agradaria que fos una campanya de confrontació de projectes, de confrontació de projectes polítics, socials, econòmics, culturals, de quin model autònom volem, model d'ajuntaments, etc., i que sigui una confrontació, torno a repetir, educada, dialogada, consensuada, perquè crec que Espanya necessita una situació de la màxima estabilitat política i crec que aquestes eleccions eren totalment necessàries.
1: I de, com dèiem, aquesta data de dia 29 d'octubre calendaritza...
0: De novembre.
1: Perdó, de novembre, 29 de novembre, calendaritza tota una sèrie de dates clau. Demà se publicarà en el BOE. Entre dia 21 i 26 d'octubre se presentaran les candidatures, que se proclamaran dia 2 de novembre. I dates claus, la campanya electoral, Martí, crec que coincideix amb la nostra fira. Comença dia 13 de novembre i, segons he mirat ara, crec que la fira de Pollença serà aquest cap de setmana. Vull dir, coincidències.
0: Crec que en Pedro Sánchez no ha tingut en compte aquesta variable.
1: No ha pensat això en Pedro Sánchez, però a les fires, que sempre, quan hi ha la inauguració, les autoritats, se nota quan hi ha campanya.
0: Bé, jo crec que realment la fira se farà s'haver fet independentment de qui ves o no a eleccions.
1: Sí, data curiosa.
0: Farem totes les... No, no, ja ho sé, ja. Farem les coses així com havien de fer. Vendran un polític que vulguin venir i que realment...
1: Se podran estrenar Pollença?
0: Tot és compatible.
1: Podran encetar la campanya Pollença?
0: No, millor que no l'encetin a Pollença i que mos deixin la fira, realment, que la fira de Pollença, i a la campanya hi haurà dia suficient per fer campanya a Pollença i altres municipis de Mallorca, no? I jo crec que, a més, serà una campanya molt mediàtica, ja veuràs, una campanya treballa els mitjans de comunicació, les xarxes, etc, perquè jo crec que les campanyes, que hi haurà mítings, que hi haurà, això n'hi haurà, però crec que realment la campanya tindrà una dimensió també de mobilització, perquè també cal dir que tot això va amb el tema de l'habitatge, que s'ha convertit en una qüestió, jo diria, d'estat, a dir que de qualsevol manera, i que hi ha molta mobilització, que hi ha hagut manifestacions, hi ha...
1: S'està parlant de la vaga general.
0: Vaga general, és a dir, que el tema de l'habitatge crec que serà clau, i crec que és bo que el tema de l'habitatge sigui un tema clau, perquè jo crec que si un tema no està resolt, és un tema que realment necessita que la ciutadania se senti amb possibilitat de construir un futur perquè tingui un habitatge, em sembla que ha de ser un dur de bas clau d'aquesta campanya electoral. Hi ha d'altres temes, evidentment, però crec que el tema d'habitatges és fonamental i crec que és bo que realment la gent entengui que la cosa va una mica en aquesta direcció.
1: I havíem de començar així, evidentment, la notícia s'ha donat fa una horeta, aproximadament, i anem a centrar-nos en temes d'aquí, locals. Aquest cap de setmana l'Ajuntament va penjar a les xarxes que el govern de les Illes Balears, Ajuntament i Enser, informava d'una nova avaria a la canonada que transporta l'aigua de la desaladora d'Alcudi fins a Pollença. Però aquest dematí hem parlat amb el gerent d'Enser, Sebastià Sansó, i ens ha explicat que l'incidència hi va quedar resolta, per tant era més preventiu perquè finalment no s'han produït afectacions en el subministrament d'aigua de Pollença.
0: No, però vàrem estar lluny just,
1: És
0: a dir, hi va haver...
1: Ja vàreu avisar que podria passar.
0: Però hi va haver un depòsit de Can Puig que va arrossar ja un mínim, és a dir, així com hi ha altres depòsits de Guamau, depòsits de Ternelles, que més o menys ho van aguantar, perquè alguns, una cosa és que venguin de la desaladora i l'altra és que venguin de les fonts o de pous, etc, no? Per tant, és evident que nosaltres vàrem passar pena, vàrem fer aquella nota informativa per avisar, va ser una mesura preventiva perquè la gent ho sabigués, i realment en el final se va poder arreglar 8:30-9 de vespre, va? És a dir, 8:30-9 de vespre va ser quan ja la conducció d'aigua va arribar a l'aigua desalada a Can Puig, la qual cosa, és veritat que ja ara no s'utilitza tant d'aigua com durant l'estiu, és veritat que ha plogut una mica, tampoc no mos hem passat, però ja no cal regar quasi res, és veritat que ja les coses s'han suavitzat, no sé si la gent s'ha dutxat tant com abans, tot i que ha fet molta humitat aquesta setmana, però bé, de qualsevol manera, estan parlant de que durant des de fa més d'un any hi ha hagut 18 incidències, 18 avaries en la conducció d'aigua de la desaladora a Can Puig. A nosaltres ens sap greu, perquè realment ja vàrem veure l'any passat que hi havia aquesta problemàtica, te'n record que va haver d'haver 10 dies sense aigua de la desaladora, amb totes les conseqüències que va tenir, i que vàrem posar tots els pous en marxa a tope, és a dir, perquè les vam posar, això, el plan B és això, perquè nosaltres un pou no s'improvisa, un pou ha de tenir totes les condicions sanitàries, tècniques, per posar-los en marxa, evidentment, no? I aleshores ja vàrem dir a la Conselleria del MAC, que varen tenir reunions amb Abacua, que realment s'havia de fer la inversió i canviar aquesta conducció d'aigua, que ja ha arribat al seu fi. La història, és a dir, per tant, no se va fer res aquest hivern. No s'ha fet res. En aquest hivern, pareix que se farà, perquè mos ho varen dir, una inversió de més d'un milió d'euros a un quilòmetre o millor manco de la conducció, però, evidentment, ja s'ha romput a altres zones que no se canviaran, tot i que varen dir, les varen plantejar que també s'havia de mirar de canviar aquest tros, perquè, en definitiva, és una calça que se desfà. No? És a dir, no, crec que no ha sortit lo bona que hauria d'haver sortit d'aquesta conducció de l'aigua, i, per tant, tenint en compte que ja, durant tot l'any, un 30% de l'aigua de salada que utilitza Pollença, i durant l'estiu és un 50%, és evident que necessitem que aquesta conducció d'aigua sigui realment revisada i canviada de forma total. Cal dir, en qualsevol cas, que al marge d'aquesta qüestió, nosaltres demanem cada vegada un consum més racional, més sostenible de l'aigua, que l'aigua no és infinita, l'aigua és un recurs escàs, l'aigua és una cosa que cada vegada l'utilitzar amb més racionalitat, i a més cal tenir en compte que ho pous cada vegada, tenint en compte que plou manco, o fins ara plou un manco, i per que la cosa va per aquí, doncs necessitem aquest ús racional de l'aigua. Per tant, esperem que ja hàgim acabat les ruptures, de qualsevol manera, i esperem que realment d'aquí a l'any que ve es pugui fer aquest canvi de conducció d'aigua de la desaladora, perquè és totalment necessari per tenir una seguretat en l'utilització, en l'ús de l'aigua.
1: I donem a parlar ara d'una altra problemàtica que heu invertit per evitar-la. Em refereixo a la xarxa de clavegueram. Recordem que és per evitar abocaments residuals a la badia. L'Ajuntament reforçarà durant els propers 2 anys el manteniment del clavegueram municipal amb l'objectiu, com dèiem, especialment en un moll, evitar problemes de la xarxa que se tradueixen en abocaments a la mà. L'Ajuntament ha adjudicat un nou servei que destinarà 1 milió d'euros, donarà prioritat, com dèiem, a la neteja preventiva dels col·lectors abans que se produeixin embossaments, desbordament o avaries. Conta-nos un poc, Martí,
0: sí,
1: que heu externalitzat aquesta...
0: Sí, s'externalitzarà. Demà, a Junta de Govern, firmam ja adjudicant definitivament. Hi ha hagut tot un procés, és dir, això no és una cosa que vengui de l'aire del cel, hi ha tota una feina, però demà la Junta de Govern de l'Ajuntament, aprovant ja l'adjudicació definitiva d'aquesta gestió d'un clavegueram a una empresa determinada, que realment s'ha presentat, i jo crec que vull dir un parell de qüestions clares, no? Primer de tot, això és del que la veieran de Pollença, el moll i Sant Vicenç, primera cosa.
1: Si no és només d'un moll,
0: no,
1: tot se prioritza per un moll.
0: Se prioritza un moll per totes les conseqüències que hi ha, però l'idea és que sigui a tota la que la veieran d'un municipi de Pollença, lògicament. El que passa que un moll, degut a les seves conseqüències que té de cara a l'abadia, de cara a l'aigua, tindrà una acció prioritària perquè pensam que és necessari per evitar aquests abocaments d'aigües que a vegades són debudes en aquestes qüestions, a vegades debut a plogut que hi ha, i a vegades qüestions d'abocaments il·legals que a vegades no poden controlar i que a vegades molts afecten d'una forma significativa. També aquest estiu, realment el tema de les banderes vermelles crec que ha estat 1 o 2 vegades d'una forma molt, molt concreta, i no han sabut, no s'ha pogut saber de qui eren les causes d'aquesta situació, no ho han pogut esbrinar. Per tant, hi ha hagut un control, és a dir, ja s'ha fet control durant tot l'estiu, evidentment, i jo crec que la feina feta ha impedit algun tipus de volcaments de caire il·legal i que contaminats, no? Per tant, crec que és important afirmar que si l'abadia té diversos problemes, i són problemes d'història, no són problemes d'ara, inclús la conferència que no hi vaig anar, però que m'han contat d'en Mateu Coll l'altre dia en el Club Pollença, en respecte de Naixesca Ensenyat, ja Naixesca Ensenyat Mollera, com tots sabeu, ja deia en els seus escrits que l'abadia de Pollença hi havia molta contaminació. Penseu, hi ha un parell de coses a tenir en compte. L'abadia té 3 grans nuclis de contaminació. Per una part, hi havia les aigües brutes. Pensa que quan se va fer, abans de fer la desaladora, totes les coses s'enviaven a la mà, com he dit, d'una forma realment així com s'enviava. Per tant, quan se va fer la depuradora, és evident que se va posar una primera fita significativa perquè l'aigua que se tirés a la mà, que es tirés dins el torrent, contaminàs el manco possible. Després, el tema de clavegueram. S'han fet obres de clavegueram en un moll, no? I el tècnic de l'Ajuntament diuen que hi ha clavegueram d'un moll que està bé. El que passa és que segurament hi ha clavegueram que segurament està romput i hi ha contaminacions. I això va per aquí. I després tenim el tema de l'abadia, el tema de barcos il·legals i no controlats, que a vegades tiren tot el que sigui dins la mà, per tant, que ajuden a la contaminació, tenint en compte que estan parlant d'entre 300 i 400 barcos i barcos que estan fondejats d'una forma no adequada, ho diré així, i que realment necessiten. Per tant, aquests 3 nuclis, aquests 3 elements, són el que ajuden a contaminar, a tenir una badia contaminada, al marge de la història de que és una badia tancada, que és una badia que no és molt profunda, que és una badia que se va fer tot el tema de les playes que tenen, que són artificials. En fi, hi ha moltes variables i, per tant, jo crec que amb aquesta acció l'Ajuntament de Pollença pren una de les mesures estratègiques més importants que s'han pres respecte a l'abadia, depenent de l'Ajuntament. Jo crec que l'Ajuntament, amb aquesta inversió ja gairebé d'1 milió d'euros, és a dir, estan parlant de ja manteniment, inversió, és a dir, que hi ha les dues coses, hi ha manteniment, és a dir, s'ha de mirar un manteniment de la xarxa, i quan se vegi que hi ha qualque cosa que s'hagi de modificar, se farà una inversió. Estan parlant de, ho dic ara, més o manco anualitats en principi plantejades. Per l'any 26 hi havia 161.000 euros de manteniment, 26 d'inversió un 121.000, 27 a 122.000 de manteniment, 121.000 d'inversió i 28, 265.000 de manteniment. Per tant, vull dir que tenim manteniment i inversió a Pollença, un moll i Sant Vicenç, però prioritzem un moll per totes les conseqüències, però també Sant Vicenç s'ha de fer aquest manteniment, a Pollença s'ha de fer un manteniment, perquè evidentment té conseqüències. Per tant, això implicarà fer un inventari de tot el clavegueram de moll, tenir un mapa del clavegueram de moll, que tampoc no tenim, i això ens donarà eina suficient com per fer tenir sobre com està el clavegueram de moll, quines inversions s'ha de fer, quin manteniment s'ha de fer, i per tant ajudar d'una forma clara a tenir una badia millor. Torno a repetir, no, amb això no vol dir que tots els problemes s'hagin de resoldre, però sí que jo crec que és important que ho ajudem de qualque manera a tenir una competència que és de l'Ajuntament, que és el que la veiem, a tenir-lo més controlat, més supervisat, i jo crec que això és positiu. Per tant, estan fent una inversió d'un milió d'euros. Són aquestes inversions que jo dic invisibles, que no se veuen, que no, perquè estan davall, de qualque manera, però que són tan importants una zona per raons de salut, perquè realment és dir que l'aigua del moll estigui bona, que estigui saludable o no sigui saludable, és important per la salut individual i de salut de la mà, la seva sostenibilitat. Per tant, creiem que hem de posar en valor que és una gran inversió necessària que ha fet, que farà l'Ajuntament, i crec que és un problema estratègic de futur, de cara a tenir una badia i una clavegueram de Pollença, Moll i Sant Vicenç en millors condicions de les que tenim.
1: Destacaves que bé, les feines, gran part d'aquest contracte s'ha durat a terme en el port de Pollença. Començaran en un moll les obres, previsiblement quan seria?
0: No, pensa que ara, a dir, les obres estan en funció del diagnòstic, a dir, a mesura que fa el manteniment i diagnòstic, te'n donaràs compte d'on s'han de fer la inversió, de quin tipus d'inversió s'ha de fer. Vull dir, no és que hi hagi una inversió perfectament, tenim una quantitat d'inversió, però si nosaltres coneixem, digitalitzem, tenim se farà una inspecció amb una càmera robotitzada, tindrem un mapa de lo que és el clavegueram, això mos possibilita, si hi ha una ruptura, pues poder fer una inversió per tal de millorar aquesta qüestió. Jo crec que és important, és a dir, sempre s'ha de diagnosticar, i una via que tenim de diagnosticar, fer la inversió necessària al respecte. Crec que no, torno a repetir, és una qüestió estratègica, és bona per un moll, és per bona civil pollença i és bona per la sostenibilitat del nostre badia, evidentment.
1: I ja que parlant de l'abadia, podem destacar que ahir el Diari de Mallorca dedicava doble pàgina a un reportatge que ho titularà el següent: els fons marins de Formentor entre gorgònies úniques i la sobreexplotació. Parla de Save the Med, que ha duit a terme el mes de setembre una nova campanya d'immersions a Formentor per continuar cartografiant el seu entorn submarí, i es destaca que sota les aigües del nord de Mallorca s'amaguen alguns dels hàbitats marins de major interès: bots de gorgònies, vermelles i blanques, coves, comunitats de coralígen, fons de Maerif, formant part d'habitats identificats especialment a l'entorn de la península de Formentor. Així ho destaca aquest informe, aquest projecte que han duit a terme Save the Med aquí a les aigües del nord de Mallorca.
0: Hombre, jo crec que això darrerament, com ho has vist darrerament, hi ha tota una jo crec que informació molt significativa sobre la badia de Pollença, la badia del Cudi, també tot sobre la Serra Tramuntana, per tal de per mirar el tema de la seva sostenibilitat, el tema de fons marins i el tema de la zona pesquera. Jo crec que són tres elements importantíssims, i crec que és bo. Jo hi ha una cosa que crec que vull destacar d'aquesta qüestió, i és tot el que fa referència a que cada vegada tenim més dades científiques sobre aquesta qüestió, com es poden prendre decisions cada vegada més acurades. A mi el que m'interessa, en qualsevol cas, que puguem utilitzar aquestes dades científiques per fer polítiques de sostenibilitat de fons marins i també per fer que la zona pesquera se pugui mantenir i que els pescadors puguin seguir pescant d'una forma racional, etc., però sempre controlada i supervisada. Crec que per aquí és quan realment les coses poden anar millor. Torno a repetir, crec que s'ha de pactar la conselleria. Pensa que el tema de la pesca, hi ha directius europees, directius europees, l'estat espanyol, el govern de les Illes Balears, les confraries de pescadors, i crec que se tracta de fer tot plegat un acord que faci possible que les zones pesqueres se puguin mantenir amb una explotació racional. No hi ha racional.
1: Hem anunciat aquest pla de gestió per a la pesca professional a les badies de Pollença, si el CUDIC ha aprovat un govern, l'objectiu de mantenir l'activitat pesquera i els llocs de feina per a reduir la pressió sobre els recursos marins. En parlarem amb en Joan Suau, què li sembla aquest pla.
0: Això supos que amb en Joan és cert que la conselleria s'ha reunit amb la confraria de pescadors, que no pot ser d'altra manera.
1: La federació de confraries.
0: Però jo crec que són ells el que han de dir. I tenim clar que si feim una explotació massa profunda, massa intensa de fons pesquers, és evident que això, com diuen en castellà, és pan para hoy y hambre para mañana. Per dir, hem de fer una cosa sostenible al respecte.
1: De fet, aquesta mesura parteix ja d'una proposta que havien presentat les mateixes cofraries el 2024, el CUDIC, la Ratjada i Pollença. Molt bé, i de més qüestions. Bé, Martí, no sé si ja dilluns passat vàrem comentar, ara no recordo si vàrem parlar o no, que tindrem campaments a Cala Murta a finals de 2027. Tornarà a reobrir aquest espai que tots hi tenim tanta nostàlgia.
0: Sí, i a més, sobretot, el que varen ser monitors. Jo vaig ser monitor a l'escola d'estiu, que hi varen ser, jo crec, unes colònies de l'on més popular que s'han fet a Pollença durant molt d'any.
1: I a Mallorca.
0: I a Mallorca, per dir que a Pollença, perquè ja sabem que nosaltres som especials, no? Però va ser molt interessant un moviment popular que hi va haver. Va ser un moviment popular increïble. Pensa que hi va participar tothom, perquè allà se van habilitar unes cabanyes, se va habilitar un lloc per fer de menjador, per fer dutxes, per fer banyos, etc, etc. Una zona que segurament en aquest moment no se podria fer, també ho dic clarament. Hi va haver un moviment popular, gent que pagava amb espècies, patates, domàtiques, etc, gent que hi posava la seva feina, gent que hi posava dobbers, i jo recordo que, a més, que hi va haver tot un moviment, diguem, de varen fer moltes recital de persones com en Lluís Llach, en Raimon, Ovidi Mollor, en fi, que era per recollir dobbers per finançar aquesta escola d'estiu. Però també hi ha hagut dins, evidentment, altres experiències, però t'ho vull dir que hi ha tota una experiència pollencina que ha fet distintes entitats. Jo dic aquesta perquè la vaig viure en primera persona i, per tant, va ser per jo una de les experiències personals i pedagògiques que realment vaig viure amb més intensitat. Ara, jo crec que ara el que ha fet, per una part, crec que cal destacar que la Fundació s'ha revitalitzat. Vull dir, jo crec que a ningú se li escapa que després d'una etapa que realment era de poca activitat, jo crec que ara s'ha fet un canvi significatiu. Jo crec que l'idea era mantenir Cala Murta, mantenir una mica un patrimoni brutal, realment, en aquest sentit, i crec que la gestió que s'ha fet en la Junta m'apareix prou positiu. Pensa que en aquest moment la inversió que està fent la Fundació l'està pagant ells. Estan parlant d'una quantitat d'un milió 300, un milió 400 mil euros per fer aquesta reforma, no? Vull dir, per tant, això ho paga la Fundació, no? El que passa que després ha arribat un acord que m'apareix bé i positiu a la Consell de Mallorca, perquè durant uns 200 dies, m'apareix que serà juliol, agost, vacació de Pasqua, etcètera, siguin el Consell de Mallorca, a través d'un distint departament, de la Serra Tramuntana, Joventut, etcètera, que facin acció per tenir aquests campaments, de qualque manera, i que siguin per tots els infants de tot Mallorca. No? Vull dir, la gent de Pollença hi podrà anar, però amb l'igual d'oportunitats que l'altre. El que passa que jo crec que la Fundació i l'Ajuntament tenim clar que també han de ser un campament per la gent d'aquí, evidentment. El Consell de Mallorca ha fet aquest conveni que varen firmar la setmana passada, que són per 20 anys, i que suposa una quantitat significativa, des de 300.000 euros fins a... va pujant el cost de la vida, no sé, 300, 400, no sé si és un milió i pico, vull dir, no me'n recordo de quina quantitat global, perquè tampoc no he fet un numerós, però sí que nosaltres ja hem començat a obrir les negociacions a la Fundació Roger Villalonga per veure què podem fer amb aquestes dates que realment el Consell ha deixat. Me pareix que estan parlant de que
1: 110 dies per Pollença.
0: Efectivament. Per Pollença, no. Tindrà la Fundació per gestionar, del qual ara han de negociar la Fundació quins serien una mica aquestes setmanes, aquests mesos, aquests dies que realment han de tenir nosaltres com a pollencim perquè siguin els nostres infants aquí baix.
1: Des de la Fundació ens varen explicar que aquests 110 dies, ja dic per Pollença, perquè és l'objectiu, que reservar per escolars, per col·lectius del municipi, puguin tenir unes avantatges, un tracte preferent que a la resta de l'any, evidentment, és qualsevol mallorquí, i també ens varen comunicar que vos havien ofert a vosaltres a l'Ajuntament, si ho volíeu gestionar des d'educació, des de l'Ajuntament, si no, també ja contratarien qualque empresa de lleure.
0: No, és a dir, nosaltres hem començat, perquè clar, havíem d'esperar que se finés el conveni al Consell de Mallorca. Nosaltres, abans de firmar el conveni, vàrem tenir ja una primera reunió on hi havia, evidentment, serveis socials, educació, joventut, medi ambient, etc etc, d'esports, també hi havia totes les àrees implicades, perquè això és una cosa transversal. Pensa que encara no hem discutit un model, però pensa que poden ser ja les estades d'estiu, que és un model que a nosaltres ens pot ser interessant al respecte, i pensa que tindrem, és a dir, podem tenir maig-juny a escola, vull dir que hem d'arribar a un acord on hi hauria les escoles, estan parlant fins a 30 anys, hem d'implicar altres entitats que puguin ser interessant i veure com ho podem organitzar. Estan parlant que segurament això se posarà en marxa l'any 28, entre una cosa i l'altra. És veritat que l'any 27 les obres han d'estar acabades, però...
1: I el 15 de desembre del 27.
0: Però bueno, per tant, estan parlant del 28. Jo crec que ara se tracta de deixar una negociació més o manco tancada, que mos digui realment cap on volem anar, i jo crec que serà positiu, perquè això sí que serà, en principi, per la gent de Pollença. I, per tant, nosaltres, els al·lots de Pollença podran participar a aquestes activitats que obri el Consell de Mallorca, evidentment, però seran un mes de la quantitat de gent que pot venir de tots els pobles de Palma, de Mallorca. Vull dir, això és evident, perquè si hi ha una mancança important a Mallorca és la manca d'aquests espais, com pot ser la Victòria, ara té una
1: Colònia de Sant Pere, o que és
0: Colònia de Sant Pere, tot això, perquè penso que se trata de que també hi hagi un estiu, jo diria, unes vacances diferents, en què puguis conviure, te puguis socialitzar, puguis fer activitat de tot tipus, puguis veure, conèixer gent d'altres llocs, és a dir, tot té la seva emoció, i perquè la convivència sí que és diferent, perquè no és la mateixa passar una setmana, 15 dies, no ho sé, això s'haurà de mirar, realment
1: solen ser vacances... 5 dies, 5 dies, solen ser 5 una setmana te marxin,
0: sí,
1: aquest campament.
0: Sí, però jo que sé, vull dir, pues, s'ha de veure com... Però estic parlant d'una setmaneta que seria lo seu, lògicament, i per tant haurem d'implicar les famílies, les amipes, estan parlant fins a 30 anys, vull dir que...
1: Els joves són fins a 30.
0: Els joves fins a 30. Per tant, ni tu i sobretot jo no entrarem, a no ser que facin uns altres estades.
1: Com a monitor, tampoc. Home, no, perquè no tenim un títol.
0: No, jo
1: ara
0: com a
1: monitor... Ara es demana títol de monitor.
0: Sí, sí, però home, jo crec que com a pedagog home, jo podria anar, no ho sé. Tot això, no? Però pensa que també tenen altres projecte la Fundació, no? Fins i tot les cases verds, de fer com un albert tipus el que hi ha anant...
1: De la xarxa d'herbers del Consell.
0: Tot això, vull dir, que tot això, jo crec que quan... m'apareix bé que se revitalitzi i que la finca de Cala Murta sigui una finca realment que se pugui viure, se pugui disfrutar, se pugui anar a nedar a Cala Murta amb aquests campaments que hi haurà. Que hi haurà un campament més mòbil, un campament estructural. Estan parlant ara d'unes 70 i pico de places, però estan parlant d'aquí de uns 150 places, és a dir que tot plegat està, jo crec que, torno a repetir, és una bona idea, és una bona acció que ha fet la Fundació Roger Villalonga, que jo hi participo a títol com a balla de Pollença, no som com vosaltres, som, però crec que és interessant la feina que estan fent al respecte, i per tant jo crec que l'enhorabona en el Consell de Mallorca, l'enhorabona a la Fundació, i com podeu suposar, nosaltres ara com a Ajuntament, ara mos toca, una vegada que s'ha fet aquest conveni, per veure com perquè els nostres infants i joves podran participar d'aquest campament de Cala Morta.
1: Martí, en cert, recordem que la setmana passada ja va començar a dur a terme una neteja de contenidors de Pollença i Humoll, però estan en aquesta etapa d'introduir l'orgànica en Humoll. Hem de recordar que hi ha reunions informatives i ara aquesta setmana el del que es parla és de posar en marxa aquest nou servei de recollida també de residus en contenedors de càrrega lateral en Humoll, a Bellresguard, a Novilall, en Aire, Gomà, a Silla, Bolla, a Boca i Hàbitat, i que hi ha aquest dijous, recordem important, reunions informatives, n'hi ha de matí i n'hi ha cap vespre a les 11 i a les 6 en un saló parroquial d'Humoll.
0: Hombre, tu pensa que des de l'Ajuntament Tensen en com començat un canvi en el que és la recollida, bàsicament fent referència a la matèria orgànica, que de qualsevol manera antes hi havia rebuig, que era hi havia tot, una mescla total, ara també hi havia la separació de vidre, de plàstic, de paper, però el rebuig hi havia una mescla de tot, no? Ara se separa el rebuig, que ha quedat reduït d'una forma molt significativa a la matèria orgànica. Això, que va començar a Pollença i a Sant Vicenç de forma distinta també, amb un carnet que s'adonen per tirar aquest tipus de, en fi, la matèria orgànica, el paper, les botelles, etc., d'incontenidors específics, a través d'una targeta, i això ara s'ha de començar també en un bon Pollença. L'idea és realment acabar aquesta primera fase, podria una primera fase, en tres elements: Pollença, Sant Vicenç i Humoll, per tal de racionalitzar en tot el municipi la forma com s'ha de recollir tota la matèria orgànica, el vidre, el paper, etc., el plàstic, que d'acaba ja hi ha més plàstic, això és un tema que a vegades se parla, si un dia en general que tenim de plàstic és suficient de qualsevol manera, i hi ha dubtes a vegades, no?
1: Però bueno, també ara hem passat a un de residus
0: que és, no, un din de rebuig.
1: De rebuig volia dir, perdó, rebuig, sí, de rebuig.
0: Un rebuig
1: perquè orgànica pràcticament n'hi ha quasi cada dia.
0: Cada dia, 4 o 5 dies a la setmana, i el rebuig quasi no en feim. S'ha reduït d'una forma brutal. Ara això serà tota la primera fase, però després hi haurà una altra fase que seran els camins rurals, que crec que se començarà, no se pot començar, jo crec que 27-28, més o manco, perquè també el camí rural tenim contenidors que allà tot se tira, vull dir, no se separa res, i això realment és un niu a vegades de brutors, un niu que a vegades s'hi tira qualsevol cosa d'una forma irresponsable, però això serà una segona fase, una vegada que tinguem tot això de Pollença. Per tant, és bo des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i és bo des del punt de vista econòmic. Ja vull recordar que la gent que s'hagi apuntat a l'ITR, la Inspecció Tècnica de Residus, pot baixar realment de forma significativa la seva tassa en funció de que hi hagi inspectors que vagin a veure si realment estan separant adequadament. Jo crec que això és una forma d'incentivar que la gent ho separi clarament, però també vull dir, independentment de la baixada econòmica, pensa que se trata de bàsicament una qüestió de l'idea de sostenibilitat, que tothom, independentment de que s'hagi apuntat a l'ITR o no, han de separar d'una forma adequada tots la matèria orgànica, el rebuig, el plàstic, les botelles i el paper, no? Vull dir, per tant, jo crec que estem això en sintonia amb el que és les directives europees, espanyoles i també molt de municipis de Mallorca. Jo crec que se tractava de fer aquest procés de modernització de tota la recollida de fens que realment tenim a Pollença d'una forma sostenible i econòmica.
1: Idò, ara m'agradaria, abans de passar a repassar l'agenda, donar veu als oients, que avui mos ha telefonat una veïnada del Calvari, del carrer de les Creus. Espero poder transmetre tot el que m'ha dit, perquè ha estat una conversa telefònica i espero haver-ho anotat bé. Hi ha diverses qüestions. Per una banda, fa 3 dies que estan sense llum en un carrer. Aquesta veïnada explicava que en aquell barri a la mínima se'n va al llum.
0: Carrer Creus.
1: Carrer Creus, carrer de les Creus, però bé, zona aquell barri, carrer Creus, i diu fa 3 dies que estan sense llum, però a la mínima se'n va al llum. Diu que de fet hi ha una cera que està en molt mal estat, diu, es permetetse, i doncs sense llum encara és molt més delicada. Arreglar aquesta cera, que crec que ja mos ho havien comentat qualque vegada, que hi havia una cera en molt mal estat. Després, per una altra banda, diu, o contenidors els haurien de mirar perquè tenen tots tubos que surten per de fora i que no se poden ni tancar, que estan també en molt mal estat. O contadors, perdó, contadors, no contenidors. O contadors que hi ha a les cases, la part que és exterior.
0: Ah, contadors de llum.
1: Sí, de llum o no.
0: Entenc que contadors de llum. Sí, o de l'aigua.
1: O de l'aigua, no ho sé, perquè ha dit que tenen tots tubos per de fora i que no se poden ni tancar la porta. Després, estan cansats també, ja ho han xerrat amb Estefi, la regidora, varen tallar un munt d'arbres a la zona d'Uc Calvari, fins i tot un veïnat de manera privada va tallar el que no s'havia de tallar, i demanen si dins un pla d'arbrat el carrer Creus està pensat per fer-hi ressembra, que fa falta aquesta ombra i fer ressembra en el carrer Creus. I bé, en general diu que el barri està molt abandonat i que fa molta, molta pena.
0: Bueno,
1: has anat a notant, perquè són diverses coses i bé, demanen aquesta dient perquè eren moltes coses.
0: Jo sempre dic que realment els oients i els ciutadans sempre han de ser escoltats, poden tenir diferència. Jo crec que quan puguis una calvària, la veritat, una calvària podria estar millor, però no està en mal estat. Jo veig cada dia la quantitat de gent i jo hi puig qualque vegada perquè tinc ganes de veure com se troba, i si hi ha qualque cosa que ho fem, intentar millorar-la, evidentment, no? I s'han fet algunes inversions. Ara bé, de tot el que em diu aquest oient, evidentment, el tema de sense llum, jo vull dir que l'il·luminat públic de Pollença necessita, va de metge, no? Vull dir, però no només aquest carrer, sinó jo crec que necessita...
1: Hi ha molts que no hi ha llum. O que dies no n'hi ha.
0: Dies s'apaguen, i crec que això és un problema d'una estructura que s'ha de ser modificada. Ara bé, després tot l'altre, el tema d'arreglar les aceres, hi ha moltes aceres a arreglar Pollença, vull dir, perquè també els arbres, alguns puestos, han fet que realment s'aixequin les arrels, aixequin una mica d'això. O contenidors, han de mirar lo que si són, no sé si són contenidors que estan malament, en mal estat, per lo que he entès jo.
1: O contadors, perdona, que jo t'havia dit contenidors. Són aquests contadors de les portes que s'haurien d'arreglar, que surten tubos per de fora i no se poden ni tancar les portes.
0: Si correspon a privat o públic, jo no
1: m'encanta. Jo me comentava que és la part pública, que sabia que hi havia la part interna, que és privada, però comentava que és la pública.
0: Bé, jo això ho miraré, evidentment, i el pla de Brat sí que estàs dins tot el pla de Brat de Pollença, que fa referència i tens aspectes, una cosa, la ressembrar arbres que realment segueixen donat sombra i que se facin després d'una forma adequada, perquè ja no se tracta de sembrar qualsevol arbre, sinó aquell tipus d'arbre que realment sigui adequat per donar ombra i per donar un pot de vida a la gent.
1: I tenim uns minuts encara per repassar un poc el que ha estat aquests darrers dies. Hi va haver la diada de la gent gran i vas anar a dinar en aquesta diada dijous.
0: Jo crec que una de les coses que jo crec que la 21 ha demostrat és que l'esperança de vida cada vegada s'incrementa, és a dir, estan parlant, tot i que les mitges sempre són relatives, però de moment un home... La mitja són 80 anys, les dones són 85 anys, de qualsevol manera hi ha una diferència significativa, però cada vegada més és un sector de la població més actiu. Més actiu en tots els sentits, és a dir, des del punt de vista econòmic, de qualsevol manera. Pensa que les pensions s'han revitalitzat durant aquests anys de forma important. És un col·lectiu que en general, com que tenen una casa, en general, estic parlant en general, tenen casa, etc., és un col·lectiu que se mou, que se gasta, que fa activitat, que estan associats, etc., etc., i això és significatiu. Per tant, la política de persones majors és una política molt ben estructurada, així com la de joves crec que no està estructurada, vull dir que la de persones majors sí que està estructurada, i crec que tingui un protagonisme important. Pensa que dins la política de conciliació que realment necessiten les famílies, els predins juguen un paper, i les predins un paper fonamental. I això és quelcom que té un efecte social, un efecte econòmic i un efecte de tot tipus. Crec que és important reconèixer-ho. Per tant, la diada de persones majors és una idea de dir: som aquí, tenim una activitat, volen tenir un rol, volen tenir un paper dins la societat, estan parlant de que hi ha un envelliment actiu, però pensa que l'envelliment també té riscos, les demències, el Parkinson, el fet de que hi hagi serveis com per persones amb demències o amb Alzheimer, el servei de centres de dia, d'ajuda i domicili, de residències, tot això és el que realment forma part de les polítiques de persones. Per exemple, reivindicar el que han fet, jo crec que és important, i que els siguin el protagonisme.
1: Divendres, hi va haver, tenim per mi ara qualque cosa de qualque oient, divendres hi va haver la festa d'estiu, de la festa, perdó, des que ara m'emboiava en Bruno, que m'envia a mi. Divendres hi va haver un sopar
0: d'agraïment,
1: de col·laboració, de festes,
0: sí,
1: alguna cosa així, no?
0: Sí, hi havia 150 persones, de qualque manera. Jo vull agrair a tots els cuiners, com sempre, que realment fan una feina importantíssima perquè la gent puguem menjar, dinar d'una forma adequada, i després tots els col·laboradors. Les festes de Pollença, de qualsevol municipi de Pollença, no serien possible si no hi hagués la quantitat de voluntaris que realment fan una feina impressionant perquè les festes surtin bé. L'administració, entitat i societat civil és el que realment fa possible que les festes puguin ser. Per tant, agraïment, evidentment, a tota la gent, perquè hi ha festes d'estiu, d'hivern, de primavera, de tardor. Vull dir, aquestes són les festes d'estiu de Moros i Cristians, bueno, en fi, d'Humoll, etcètera, etcètera.
1: També, quan tu has parlat abans d'aquest cicle de conferències dedicat a gestió d'ensenyat que el va inaugurar en Mateu Coll divendres a Núcleo, sí. Has de comentar que no hi vas poder
0: assistir. No hi va poder anar perquè estava allà, però perquè m'ho han contat.
1: I a quan venia? És que se mos acabo temps.
0: Sí,
1: vas anar a l'estrena de quan venia l'esquadra.
0: Jo recomano a dir...
1: Us queda una funció.
0: Queda una funció en el Club Pollença, dia 12. Val la pena. És un retrato de realment d'Humoll d'aquell moment molt ben fet. Jo crec que l'actuació d'Anna Catalina Sordavell és fantàstica. S'ha posat dins un personatge. Realment el llenguatge és viu, és ric, i la gent que ha conegut i que ha viscut Humoll d'aquell moment, jo crec que se sentirà molt reconeguda en tot el que significa. Per tant, jo encara dic a la gent que hi vagi, també se fa una funció per escolars, per la gent d'ESO.
1: Ah, sí?
0: Se farà una funció, no me'n record quin dia
1: ja està,
0: però
1: concertada,
0: però ja està concertada, no. Els centres, l'Institut de Clara Hamel, Guillem Cifra i Montición.
1: Són molt bé, de així tercer, segons quart, segur que hi aniran
0: tercer
1: aquest
0: i quart
1: jove
0: d'ESO, i per tant haurà fet 4 funcions, 3 per la ciutadania i una per escolars.
1: I demanem a l'actualitat de les 11. Bona setmana, Martí.
0: Bona setmana, gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. D'aquí mitja hora es preveu que comenci el Consell de Ministres extraordinari amb el qual es posarà fi a la legislatura. Una cita convocada avui d'urgència per formalitzar la dissolució de les Corts Generals i aprovar el decret de convocatòria de les pròximes eleccions que finalment, tal com venim repetint durant tot el matí, seran el 29 de novembre, com s'havia especulat.
2: És l'anunci que ha fet poc després de les 9 d'aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez en un missatge en el qual s'ha mostrat molt crític, sobretot en l'oposició.
3: Hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie.
1: Un anunci d'eleccions avançades al qual ja ha reaccionat precisament el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha començat la seva intervenció assegurant a la fi.
2: Feijóo també ha fet una declaració institucional des de la seu del partit al carrer Gènova, a la qual ha apel·lat al canvi per una reconstrucció, ha dit, nacional.
4: El daño ha sido descomunal, pero no ha sido irreversible. Las elecciones nos dan la oportunidad de decir lo que pensamos sobre todo lo que ha ocurrido, sobre los engaños, los privilegios, las excusas, las subidas hacia adelante, las maniobras más egoístas y retorcidas que hemos visto hasta los últimos días.
1: El cert és que aquest anunci de Pedro Sánchez està provocant una allau de reaccions polítiques, la majoria de moment a través de xarxes socials.
2: Tots els partits asseguren estar preparats per l'avançament electoral, així des d'Esquerra els BNG gallecs es reivindica com un dic front a l'onada reaccionària. El president d'Esquerra Republicana, per la seva banda, manté que estan preparats per defensar Catalunya a les eleccions. Bildu també fa una crida a tancar les portes de nou a la dreta i els comuns es prenen aquest 29N com una elecció pel el dret a l'habitatge. En canvi, Aitor Esteban, president del PNB, amb vots que podrien arribar a ser decisius davant una nova polarització del Congrés, assegura que ells no estan per defensar blocs, sinó els interessos d'Euskadi.
1: I una reacció més, la del líder de Vox, Santiago Abascal, a qui les enquestes situen com a tercera opció política. Ha celebrat l'avançament, però demana precaució i no confia ni en les enquestes ni en Pedro Sánchez. Ho ha fet en una entrevista a Antena 3.
5: Unas elecciones que, a pesar de lo que digan las encuestas, van a ser muy inciertas. Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices, que nos ha llevado hasta donde estamos. Por lo tanto, yo hace mucho tiempo que ya no hago elucubraciones sobre el futuro.
1: I seguirem pendents d'aquestes reaccions, però també l'actualitat avui ve marcada per altres qüestions. Aquí a les Illes, a l'Audiència Provincial, continuen declarant els testimonis per l'assassinat de Maria del Rosario a mans de la seva parella al camí de Can Pastillà al 2024. A la vista oral s'ha declarat avui 6 testimonis, agents de la Policia Nacional. Seguint la vista hi ha Carme Moreno. Bon dia.
6: Bon dia. Un dels agents ha explicat que l'acusat tenia sang a les mans i que després de la detenció no estava nerviós. Diversos agents també han dit que el ganivet en què presumptament va atacar la víctima es trobava davall d'un dels pedals del cotxe on suposadament va morir Maria del Rosario. També s'han visionat diversos vídeos on es pot veure que després de l'assassinat de la seva parella, l'acusat va provocar un accident de trànsit. Va xocar a gran velocitat contra un vehicle.
1: Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Molt bé, oients, benvinguts a una nova entrevista, com vos hem comentat abans, ara mateix les 11 i 12 minuts, i vos hem de parlar sobre la projecció del documental que es durà a terme aquest dissabte en un saló cultural del Port de Pollença, i parlant del documental Dones de Muntanya, d'en Eduard Costa i na Sònia Armengol. I també s'estrenarà paral·lelament un curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat de Pollença, el nostre municipi, Dones Tramuntanya.

0: Bon dia.
1: I de sou tots dos, de l'altra banda, primer de tot, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. I bé, dissabte mos veurem aquí. Però bé, m'agradaria que comentéssiu un poquet d'aquest documental, perquè l'heu dirigit vosaltres dos. És un film documental, no?, que parla de la memòria de quatre dones que tenen uns 90 anys més o menys, ara es concretareu, d'un entorn rural de la Garrotxa. Això com és? Qui són aquestes dones? En quin motiu les heu triades?
2: Aquestes quatre dones són una mica les representants que vam trobar més longeves que hi havia al poble i nascudes als anys 30. Llavors aquest poble és un poble molt petit, de 800 persones que és on vivien els meus avis. Llavors la meva tia encara viu allà i coneix aquestes dones i coneix a la meva part de línia materna. I va ser molt maco perquè vam estar allà parlant amb la Sònia de si podríem fer un documental de muntanya venint del documental de mar que havíem fet en el poble on vivim a Sant Pol de Mar, i havíem fet un documental de memòria oral de dones pescadores, dones que vivien de la pesca, i un dia amb la Sònia ens vam dir: què passaria si anéssim a mirar una mica cap a muntanya? Sí. I ens vam trobar aquestes dones, no? Aquesta manera de viure, aquesta manera de cuidar, sí, aquesta manera d'estar al món, i va ser com redescobrir les nostres àvies, no?
0: Total.
2: Va ser redescobrir una mirada.
0: Sí, va ser molt això, seguint la línia d'aquest altre documental que es diu Dones de la Mar, Dones en Terra, que de fet vam venir aquí a Mallorca...
2: Quan va ser... Marítim,
0: sí,
2: el Museu Marítim.
0: Sí, el Museu Marítim, a presentar-lo. I va ser molt, doncs, seguint aquesta línia, no? De fet, després de la projecció hi havia gent que ens deia: us ha faltat la part de pagès, no? Que també hi era. I va ser una mica seguint aquesta línia i amb la possibilitat aquest cop de poder fer un seguiment d'un any, estar amb elles, seguir el fil, doncs així, no?, amb més temps. I, bueno, un descobriment. El poble, no sé si ho has dit, és les Planes de Soles, sí, a la Garrotxa.
1: Molt bé, i aquesta guió i direcció és de vosaltres dos, i quina és la vostra relació? Perquè heu dit que estàveu molt lligats en aquest poble, però... com sorgeix aquesta col·laboració per dirigir i guionitzar aquest documental?
0: Bueno, com que havíem fet junts aquesta primera pel·lícula, no?, de les Dones de la Mar, i ens hi vam sentir molt a gust,
2: sí,
0: va ser... vam dir: va, doncs seguim, no?, seguim estirant aquest fil. I la veritat és que és molt divertit perquè fem un tàndem molt interessant, no? L'Eduard també aporta tota aquesta part musical, que és extraordinari poder-ho tenir, i després junts, doncs, en el rodatge, esclar, en un rodatge, tot és molt comú, parelles de documentalistes, perquè et permet ser un equip molt petit, et permet entrar en la intimitat, no?, de, doncs, això, de la casa d'una dona gran, hi ha una part més tècnica, no?, de càmera, so, tal, però després hi ha aquesta part humana, no?, també de xerrar, de rebre, de gestió. I llavors, entre els dos, la veritat és que bueno, és fantàstic. I després a nivell d'edició també, no? Poder treballar en tàndem t'aporta... Bueno, és molt especial, perquè nosaltres anem molt ràpid, diem, perquè quan els dos ho veiem clar és que hem d'anar cap allà, no? I, bueno...
1: Molt bé. També m'agradaria presentar-vos, que crec que vos coneixeu, Eduard, però Anna Sonia no, Anna Joana Xamena, qui és la regidora d'Igualtat, que també s'ha encarregat d'organitzar un poc aquesta jornada, i també un mini documental que farem aquí. Molt bona, Joana.
3: Molt bon dia, Eduard. Molt bon dia, Sònia. Com estàs?
2: Bon dia.
3: Doncs,
2: bé, contents.
3: Encantadíssim de poder-nos conèixer en persona, almenys ens coneixem a través de telèfon i a través de projecte, en projecte comú. Dones, quina cosa més bonica, que sí, per a parlar de dones.
2: Sí.
3: Des d'Igualtat sempre hem tingut aquesta mirada en perspectiva de gènere. I, bueno, com us vareu explicar, la possibilitat de poder passar aquesta pel·lícula a Pollença, per on pensar que entraven dins les nostres línies, les dones, vull dir, les dones en diferents oficis. Sempre han treballat les dones, sempre han estat dones treballadores, que s'hagin reconegut tant econòmicament o socialment ja és una altra cosa, però les dones sempre han treballat. I nosaltres hem volgut participar i fer aquesta... donar-nos la mà a la vostre projecte, i aquest projecte que duim des d'aquí, des de Pollença,

0: que és veure que marcam unes diferències, vull dir, nosaltres, el nostre poble, la seva població és més gran, no som aquests 800 habitants, però sí que en un moment en què contextualitzam aquest petit no li poden dir ni curtmetratge perquè és molt curtet i tal, però sí que volem posar en veu de dona l'experiència de les dones de la muntanya, que la nostra muntanya, la serralada, la Serra de Tramuntana. Allà varen fer feina elles i jo crec que és molt important poder veure que de les treballadores que varen treballar en el Pirineu, les dones de la muntanya del Pirineu i les de la Tramuntana, tenien una mateixa mirada, tenien un mateix objectiu i feien feina fent xarxa entre elles, donant-se la mà entre una possessió i una altra. Vosaltres li deveu dir masies, nosaltres parlant de possessions aquí. I jo no sé, vull dir, no sé si podríem dir que les dones estaven en un mateix punt de treball, la mateixa mirada, aquesta col·laboradora de fer xarxa entre elles per tirar endavant una societat allà on elles no eren tan visualitzades ni tan valorades com haurien d'haver estat.
1: Sí, segur que teníem un context molt semblant.
2: Sí.
1: Tant a nivell, no sé, a nosaltres ens hem trobat que totes elles, per exemple, neixen en cases que moltes vegades no tenen aigua, no tenen llum, no? Elles són les que s'encarreguen de totes les cures a dins de casa, però també treballant a fora, no? I allà on hem anat projectant la pel·lícula hem vist molt això, aquest relat comú, no? Que no és només allà a la Garrotxa, sinó que vagis on vagis, tothom ressona, no? Perquè qui més que menys tots venim d'allà i segur que aquestes dones de la Serra de Tramuntana, doncs, és allò mateix. I també tots els condicionaments que es trobaven, això que deies, pel fet de ser dones, no? Que s'havien de quedar a casa, que havien de treballar, que depenien d'un marit, no?
0: Aquí nosaltres tenim dues mirades. Una són les dones que eren dones propietàries, eren dones molt empoderades. Altres eren dones que havien anat a treballar a la Serra de Tramuntana, en el camp, perquè els seus homes hi havien anat i elles una vegada es casaven, pues anaven, acompanyaven els seus homes a el que eren les tasques de la terra. Era el que nosaltres aquí li deien les madones de la possessió. N'hi havia que treballaven com a tal, però també dic que en un moment en què hi ha un cas que mos explica, en un moment en què perdien l'home, quedaven viudes, elles sabien seguir endavant en la terra, vull dir, dones molt empoderades i amb una capacitat d'adaptació, d'intel·ligència que crec que és admirable.
1: Completament. Completament, sí.
2: Sí, és, aquí el que ens hem trobat molt és, i aquí hi havia el moviment d'anar per jove, que era que quan una dona es casava amb un home anava a la casa de l'home. Llavors el poble de les Planes és el lloc on recull totes les dones que venien de pobles del voltant que es casaven amb homes d'allà. I seguien el llinatge d'allà i veiem molt la part interior de cura també, de cuidar els vells que ja es trobava la dona a la casa, els pares del seu pare, del seu marit i llavors els fills i els nets. I trobem molt aquesta línia de dones que estaven com molt a casa. El que sí que aquí va arribar molt després, a la meitat d'aquest procés d'estar en un món rural, va entrar l'indústria tèxtil, que va arribar aquí a Alta Muntanya buscant els rius i els hi va capgirar tota la vida, no? Les dones, moltes es van continuar a casa, però moltes van apostar per anar a treballar 8 i 12 hores a la fàbrica, jornada i mitja, i aquí ens trobem un altre escenari, que aquí no hi hem entrat tant, però sí que va ser com un punt d'inflexió on es veia com una separació entre el món rural i el món industrial que entrava directament al cor del món rural.
1: És que de fet, algo molt únic és que en el que parlem a vegades és que aquestes dones han sigut testimonis en vida d'aquest canvi que ha fet la societat, no? D'un món completament rural, al procés d'industrialització, i això ho han viscut elles.
2: A les pells,
1: no?
2: Sí.
1: Sí, a les pells. Llavors és un testimoni realment únic. I que bueno, doncs això, que ja s'acaba, no? Són dones molt, molt longeves. que per sort també hem de dir que les quatre
2: estan vives.
1: Estan vives,
2: sí.
1: I és molt bonic doncs, haver pogut fer aquest homenatge en vida, no? Que sigui, seguim estrenant i elles també estan al tanto de tot el que passa amb la pel·lícula. I...
0: que bonic.
1: Que també és molt... sí.
2: Sí, i molta gratitud en els col·loquis que fem després. L'últim dia estàvem aquí a Calella i una dona gran ens deia que m'ha fet feliç el documental perquè he recordat coses que havia oblidat de la meva vida. Una dona que parlava que fins als 16 anys estàvem en una possessió, els germans havien marxat, es va quedar ella cuidant dels pares i de la terra també. I vas veient que anem com connectant una altra vegada amb aquesta memòria d'aquesta gent que potser ja ho veia lluny, no? I de cop
1: sí.
2: Posar en una pantalla gran una cosa tan humil com la seva vida, o que creuen que és humil, de cop és com un honrar, no? És un donar gràcies a dir, vale, venim d'aquí i ara caminem cap allà, però honrem el vostre pas, no? Honrem
1: sí,
2: la vostra etapa.
1: I fer visible això que deies, Joana, d'aquesta fortalesa.
2: Sí.
1: No? Realment això es desprèn molt
2: ficció. Això és tremendo.
1: I llavors et ve un agraïment molt gran de dir, ostres, gràcies, no?
2: Les 7 fills, 8 fills, cuidant-los. Ella, hi havia dones que estaven soles, perquè el rol de dona només el podia fer la dona, per tant, qui cuinava, qui fregava, qui...
1: Si no hi havia dones a la família, no? Que passa amb una d'elles, per exemple, que no té germanes, no té la mare marxat, no? I
2: sí.
1: No té sogra, llavors està ella sola al càrrec de 7 o 8 homes.
2: 7 o 8 homes.
1: Sí, és... Bueno...
3: I m'agradaria, com deia Joana, que han trobat dones molt empoderades, cadascuna és única i singular, bé, ja ho veureu quan visualitzeu aquest documental, però m'agradaria que mos parlessin un poc de les vostres 4 protagonistes.
2: Bueno, hi ha 4 perfils una mica diferents. Hi ha l'Enriqueta, que és una dona que va viure aïllada a la vora de mer, a dalt d'una muntanya. Aquesta dona no coneixia més del que hi havia al seu voltant. La seva mare l'acompanyava a fer carbó amb el carboner. Es va acabar casant amb el carboner i es va quedar a la casa del carboner, que era davant de la vall, o sigui, va canviar de costat de la vall, de cara de la vall. I ella va tenir la seva família i va viure allà fins que es va fer gran, i la seva filla, que vivia a les Planes, la Rosa, li va dir que ella necessitava tenir la mare més a la vora perquè vivia allà dalt
1: amb 80 anys,
2: 80 anys amb autosuficiència total i no deixava la manera de viure. De fet, vam anar a visitar la casa i havia les batolles per batre el gra. Estava tot congelat tal com...
1: Sí, com ella ho havia deixat.
2: El que ell m'ho havia deixat
1: com vivia, no?
2: I com vivia.
1: Us podeu imaginar una dona que ha viscut 80 anys, no? Allà en un mar...
2: Sí.
1: Esparxada i que de cop baixa al poble i al cap d'uns anys doncs venim nosaltres i fem un documental i ha sigut una revolució,
2: sí.
1: No, Mirella?
2: Sí. Nos tenim la Siseta, que era una dona de casa, que el seu home era com un corredor de seguros, per tant es va quedar a casa, ella volia veure món però es va haver de quedar a casa perquè era la premissa de l'home, no? De les dones es queden a casa i per tant és una dona que no es va moure del poble.
1: Sí, la Siseta ens ajuda una mica a mostrar això, no? Aquest condicionament de gènere tan gran d'haver-se de quedar a casa, fer càrrec dels fills i és una dona amb moltíssima empenta i amb,
2: sí.
1: I amb bueno, molts valors que també ens els va deixant anar, que és,
2: sí.
1: És bueno, meravellós.
2: La Maria Torrent, no?
1: Maria Torrent.
2: 11 anys deixa la casa perquè era una casa de pobresa, de fam, i als 11 anys se'n va a fer de mainadera.
1: Bueno, perquè el pare ha mort.
2: El pare ha mort.
1: La mare queda viuda amb cinc criatures a càrrec, no? Llavors,
2: pues que... Tots es busquen la vida,
1: tots
2: no?
1: Tots es busquen la vida, i als 11 anys la Maria ja se'n va a fer de mainadera i marxa de casa. I tot allò que guanya, doncs, ho envia a la mare.
2: A la mare.
1: Per poder comprar el que necessiti, no?
2: I va, i després fa de criada, i als 20, 19, 20 anys es casa, i torna pagès, i no en sap res de pagès, perquè va marxar als 11, i allà, doncs ocupa el seu rol com a dona de la casa i aprèn l'ofici.
1: Sí.
2: I l'última dona, la quarta,
1: la Carme
2: Torrent, que és la que es manté més en contacte, que té vaca bruna, que tenen animals, que viu al far, que és un santuari, i ella és la que encara a dia d'avui és la, el puntal una mica d'aquell lloc, no?
1: Perquè... Sí, completament. Encara tenen una granja d'explotació ramadera, no? De vaques. Té un net que se n'està fent càrrec, però la pel·lícula ja es veu que el net va i ve, però qui està sempre allà és ella, no? És la més jove de totes les protagonistes. Sí. La Carme té 80, crec que en té 81, n'ha fet ara 82.
2: La més jove, eh?
1: Perquè les altres estem parlant de
2: 96
1: i 94 anys, o sigui... Molt amunt.
2: Amb el cap molt clar, però clar, són testimonis vius d'aquest canvi de món, no? I a nosaltres és un regal poder parlar amb elles.
0: Doncs amb això també jo coincides. Però ja ha estat un regal poder-les conèixer, poder estar amb elles. Són quatre dones que, a diferència de les dones que vosaltres estàveu explicant, en tenim d'edats diferents. Vull dir, una d'elles és jove. És una dona jove, una dona molt empoderada, que no vull fer molt d'espoiler, però sí que és una dona que inclús va muntar tot el que era un negoci,
3: no?
0: Una dona molt emprenedora. Les altres tres tenim, aquesta per exemple és propietària, llavors en tenim una altra dona, la Margalida, que també ella era propietària, i, bueno, una dona molt valenta, molt fanera, d'aquestes dones que tan aviat pujaran damunt un tractor i són capaços de llaurar, avui en dia encara, tota l'edat que tenen, i llavors les dues dones, ja aquestes serien les que es varen fer feina com a, el que li deia, madones de possessió, les madones que anaven a fer feina perquè l'home era el que s'encarregava de les finques. Totalment d'acord que les dones aquí també a Pollença moltes varen deixar el camp, no és el cas d'aquestes quatre, però si altres se'n van anar cap en un món de la indústria. Aquí tenia un diferent tipus d'indústria a Pollença. Des de l'àrea d'igualtat i des de l'Ajuntament de Pollença varen fer un reconeixement a les dones de la ràfia, les treballadores de la ràfia, varen fer també un reconeixement a les dones que varen anar a fer feina a la matança. Avui, a Pollença, a les illes en general, al món de la indústria, també aquest sector secundari també pateix. I perquè m'ho hem anat tots cap a un terciari, un món de turisme, avui un 90% de la població vivim del turisme, però no hem d'oblidar aquesta tasca tan interessant, tan important que han fet no tan sols aquestes quatre dones pollencines o aquestes quatre dones d'aquest poble que vosaltres vareu anar a gravar i tal, sinó totes les dones que han fet feina en el sector primari i totes les que encara en fan feina i totes les persones que aposten perquè sense el sector primari no hi ha vida. I avui en dia això ho han d'entendre. Elles en parlen, eh? Elles en parlen com empoderar, com estirar a la gent, que avui en dia comença a haver-hi gent jove, perquè entenguin que aquesta feina és una feina que dona molt. Tot i que elles tenien cura de les seves famílies, tant els seus infants com les persones majors i tal, és vera que tenien tota aquesta cura, però tot i així... Elles estimen molt la terra allà on varen treballar, tenen un carinyo immens a la terra i tenen una capacitat de coneixement de la terra que els hauríem d'escoltar més, perquè la terra necessita ser treballada per les persones que hi viuen, per les persones que la trepitgen, perquè si treballen la terra, l'estimes de veritat. És una de les coses que elles mos han transmès quan les estaven gravant. Que ho hagueu dit claríssim.
2: Sí, una cosa que veiem que és molt important és l'arrelament al territori, en un món on tot està molt globalitzat i on hi ha com certa desconnexió d'allà on pertanys i allà on vius. Amb això ens hem adonat que la identitat passa per conèixer el teu territori, per ser del territori, per estimar d'on vens, què s'hi ha fet, quina és la manera de viure-hi. I un cop tu et sents part del territori, ja no és tan fàcil que et passi una autopista per sobre, que et fotin una presa, que talin el bosc, perquè tu tens un sentiment d'identitat en aquell lloc i preservar-lo com un lloc que t'ha cuidat, que t'ha nutrit. Per tant, no és gratuït sacrificar-lo.
1: Per tu i pels que vindran.
2: Exacte.
1: No? També t'agafes aquesta responsabilitat.
2: T'adones molt d'aquest sentiment. Ara estem fent un nou documental que continua amb el sector primari maçònic, que es diu Briderba. És un documental que parla dels ramaders d'alta muntanya que mouen els cavalls i les vaques, no? I veus que això una mica el que ens dius tu, Joana, de que és un sector que està com molt, molt, molt castigat i que és molt difícil ser pagès avui dia. És difícil tenir terra, és difícil tenir habitatge i és difícil tenir diners per invertir en maquinària. Però veus que tot...
1: I una administració també.
2: I una administració que ens estem trobant que és molt, molt dura a nivell de paperassa, de dir, ara tinc el vedell que va a l'esquerra, tinc el vedell que canvia de camp, ara la vacuna aquesta, ara un buit sanitari i haig de matar tots els animals perquè hi ha tuberculosi. I ara, o sigui, és molt, molt... Vull dir que ningú, amb les condicions actuals, s'aventuraria a ser pagès si és que no té tot el capital invertit allà i no té escapatòria. Però realment...
1: Ho estima la terra,
2: ho estima,
1: no?
2: La terra.
1: Això que deies a l'inici, que ens hem...
2: Hi ha tanta estima que no poden deixar-ho i lluitaran fins al final, no? Sí. Però ens adonem d'això, que els pagesos històricament són els que es planten amb el tractor i diuen per qui no, o prou, i que també tenim un moviment que es diu Revolta Pagesa, que en el fons són els que diuen escolteu, que això és casa nostra, no? I tot ve d'aquest sentiment de pertinença, no?
0: Estimaven la terra i, a més, estimaven la cultura, perquè segons ens han estat contant i que sabem, feien xarxa entre elles i entre les diferents possessions de veïnat. I aquesta xarxa també contribuïa a la cultura. El fet de fer un ball de sequers o fer un... quan es coien les meles, quan feien... Inclús les matances, se n'anaven i s'ajudaven uns a nosaltres.
3: I dinaven juntes, també.
0: Dinaven juntes.
2: Sí.
0: Feien aquesta xarxa, feien aquesta vida social que tant mos manca avui. Vull dir...
2: aquí està.
1: I aquesta transmissió de sabers, no? Perquè en aquests moments estaven transmitint, no? La matança...
2: La matança és espectacular.
1: És un moment d'això, no?
2: Amb la Sònia sempre diem, com és que la matança del porc no és patrimoni immaterial de la humanitat? Perquè s'ha viscut 1.000 anys d'aquesta manera, connectant, això que ens dius tu, Joana, connectant la gent, connectant comunitats, connectant possessions, la gent es convidava una a l'altra, si jo t'ajudo avui, tu m'ajudes demà... I era una manera de tenir rebost i de tenir autonomia i autosuficiència. Malauradament, aquí a Catalunya, la matança està prohibida, queden 4 pagesos que ho fan com poden, si vols carn has d'anar a buscar a un escorxador, ja no pots criar tu l'animal, o si tu te l'has criat l'has de portar a matar. Vull dir que estem perdent una miqueta aquesta identitat de la coralitat, d'ajudar-nos en aquesta tradició, no?
1: Sí, potser ens hem de reinventar, no?
2: Exacte.
1: Com el que estem fent ara, no? De poder compartir i transmetre des d'un altre lloc, però també ens adonem de la importància que allà hi era d'una manera natural, no? Aquesta importància del compartir, del trobar-nos, d'això. I aquest compartir sabers, també és una cosa que m'ha...
0: Quantes històries se devien contar a vora foc quan havien acabat de fer feina, perquè el seu descans era aquella balladeta, quantes coses, quantes històries. Crec que no hi ha xarxa social que les pugui dur totes. Quantes històries sanes, clares, i quanta cultura. Per tant, jo al món de la pagesia, al món de totes aquestes dones, si he de dir una cosa, he de dir cultura, he de dir intel·ligència, he de dir amistat, he de dir valentia, he de dir moltes de coses que totes juntes és per valorar aquestes dones i mirem-nos cap a elles. Els han de mirar més perquè són un exemple a seguir. Avui, que tenim moltes coses que estan a favor nostre, a favor de les dones i per les que des de l'àrea d'igualtat nosaltres treballant dia a dia, juntament amb aquestes capacitats que tenien de fer xarxa entre elles, de saber-se compartir, de valentia, elles agafaven la pala i feien lloc a la neu per anar d'una casa a l'altra, perquè així no estaven incomunicades. Vull dir, no necessitaven xarxa wifi per estar comunicades, se comunicaven. Hi havia aquells cons. Tot això és cultura nostra. Ara els cons els tenim com a... com un ornament, i nosaltres encara a les nostres festes l'utilitzem un poc, però el con com a mitjà de comunicació entre possessions ja no crec que existesqui. Ja no crec que la gent tingui aquesta capacitat de fer amistat i de compartir feina. És com que la societat actual, cadascú fa la seva feina i quan sortim de la feina una bufada i a casa a descansar. Pues elles s'ajudaven, s'ajudaven de forma les famílies i inclús els infants feien entre ells una amistat que vull pensar que després perdurava. Vull dir, era una vida molt rica i molt rica en el sentit de humanament rica, de la part humanitària. I sí, després vàrem haver de deixar, algunes perquè tornaven majors, però jo crec que totes elles s'hi han jubilat i encara les que són propietàries encara hi són, eh? I, bueno, i una d'elles, na Jesús, que encara no està jubilada, no fa feina a les terres que ella com a emprenedora va iniciar, però sí que les seves generacions hi han seguit treballant. I, bueno, no sé, vull dir, jo crec que els han de convidar amb les pollencines i pollencines.
3: Sí, perquè jo volia parlar, Eduard i Sonia, sobre els reconeixements i les seleccions que han fet del vostre documental, que els han rebut a diverses mostres, certaments, festivals i d'altres, no? Us han de donar l'enhorabona per això.
1: Sí, moltes gràcies.
2: Sí, gràcies. Estem molt contents d'aquest reconeixement que ens arriba, perquè realment va ser com un acte de confiança, de dir, anem a gravar aquesta història que aparentment semblava tan petita i a la vegada és tan gran, no? I veus que hi ha gent que la valora i la galardona i la...
1: I, bueno, i ens ajuda a arribar a més gent,
2: exacte,
1: no? Perquè cada mostra és un públic
2: que no sí.
1: I realment és molt bonic quan hi anem en primera persona com seguem aquí a Pollença.
3: Això us volia demanar, perdoneu, vendreu, vos faran sí. venir a Mallorca.
2: Sí, i tant, vam parlar amb la Joana i serà molt bonic poder fer aquest col·loqui, compartir amb tota la gent que vingui i és molt maco, perquè si la gent aquell dia té ganes de xerrar, de cop jo me'n recordo que un es parla amb l'altre i aquella platja i aquell no sé què, però nosaltres fèiem així i de cop, jo soc del poble de no sé què i es comencen a parlar i de cop veus que hi havia aquella similitud i que entre tots els que hi ha allà fan com un recordatori, no? de com es vivia i és...
1: Sí, i aquest, no, aquest reconeixement es torna en un acte col·lectiu, no? Sí. A part de mirar el documental, com que tot allò ens ha connectat, cadascú amb les seves ancestres, no? Amb les seves vivències, els seus records, i en aquell moment de compartir es fa col·lectiu, no?
2: És l'oplosió, no? És com que el documental prepara el terreny per arribar en aquell moment, que és el de que tothom s'obri, i gent que no està acostumada a parlar en públic, li vull tant a dintre la necessitat de compartir que calça la mà i explica, i t'explica com feien la matança, i t'explica com es movia d'un poble a l'altre,
1: sí.
2: T'explica com vivia a casa, i quants fills tenia, i la guerra, i comença... I qui tenia la ràdio per escoltar i qui anava a casa no sé qui.
1: Sí.
2: I bueno.
1: I clar, és meravellós perquè, no? Llavors la pel·lícula va més enllà i fa la funció que ha de fer, no?
2: Sí,
1: que
2: sí.
1: Al final el cinema també serveix per això, no?
2: De fet, a partir de la pel·lícula i d'una exposició que t'hem fet del material aquest, hem iniciat una proposta també que és molt bonica, que és una proposta de memòria participativa, que el que estem fent ara... hi ha un poble aquí que es diu Viladrau, que és el Montseny, i en aquest poble el que hem convidat a la gent és que gravin els seus avis i àvies, en diem savis i sàvies, i el jove o el fill grava la persona gran i ens envien els àudios explicant anècdotes records de la seva vila, de com feien les coses, de com vivien,
1: sí,
2: o coses que els hi van passar, no?
1: Sí.
2: I és una proposta que dura un parell de mesos i recollim tots els àudios, els editem i després els posem disponibles com a repositori de memòria oral per la vila de tal nom, tal persona, tal anècdota, i bé, i ara comencem.
1: Aquestes històries a la vora del foc que dèiem.
2: Exacte, recollim aquestes històries a la vora del foc dels que queden. I és la pròpia gent que comparteix i ho envia per un número de WhatsApp de l'Ajuntament i nosaltres ho anem recollint i ordenant, no? I mira, hi ha moltes maneres per poder honrar aquesta vida, no? I és enfortir aquesta arrel en aquest cas, doncs, vosaltres amb aquest documental de Nostra Muntana. És una cosa preciosa la que esteu fent, perquè és una aposta que feu des del consistori per dir: ei, hi havia aquestes dones i les fem visibles, i segur que sortiran coses d'aquí.
1: On tenim ganes de veure'l, eh?
3: Sí. I fer una memòria, no, final, d'aquestes dones que Pixi no s'aposta per aquestes coses, cauen a l'olvit, no? Moltes vegades.
2: Sí.
3: I doncs, hem de recordar que estem parlant de un vespre dedicat a veure aquest tipus d'històries de dones de la muntanya. Se projectarà un documental Dones Muntanya, d'en Eduard Costinas i en Armengol, en qui estem parlant ara mateix, i a més s'estrenarà un curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament, Dones Tramuntana de Pollença. Això serà a les 6:30 en un saló cultural del Port de Pollença, i podran gaudir, ara com us acaben de dir, de la presència d'en Eduard i en Sonia, qui són que han dirigit i guionitzat aquest documental. I de nosaltres no ens queda agrair-vos que ens dediqueu aquesta mitja horeta, a tu també, Joana, i bé, ens veurem dissabte en aquesta sala cultural del Port de Pollença.
0: Allà serem, vos esperam a totes les pollencines i pollencins, i entusiasmada de poder-vos, pues, conèixer també la vostra pel·lícula. Eduard i Sònia, un plaer, mos veiem dissabte.
2: Exacte, ens veiem dissabte, i moltes ganes de venir a conèixer-vos també i impregnar-nos d'aquestes ganes, no? de fer memòria i present.
0: Aquí serà.
2: Molt bé, una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
2: Adéu.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Consell de Ministres té intenció d'aprovar demà de nou els dos reials decrets llei d'habitatge que varen decaure divendres passat al Congrés i que han provocat, a més de nombroses manifestacions arreu de l'Estat, la convocatòria d'eleccions avançades per al pròxim 29 de novembre, com ha anunciat avui el president Pedro Sánchez. Això sí, com a novetat, aquesta vegada, en les cambres ja dissoltes, sí que podrien convalidar-se a la Diputació Permanent que queda operativa al Congrés, on la dreta no té majoria, a diferència del ple ordinari.
2: Aquest òrgan està format per 69 diputats de les diferents formacions polítiques, però en aquest cas la suma de PP, Vox i Junts, que són els partits que varen votar en contra dels dos decrets, no representa la majoria absoluta i, per tant, aquesta vegada podrien quedar validats. De moment, però, es desconeix si es repetirà l'articulat o si s'aprofitarà per introduir canvis en el text.
1: Tot això mentre la Moncloa ja se celebra el Consell de Ministres Extraordinari que ha de formalitzar aquesta dissolució de Congrés i de Senat. Això mentre hi ha encara reaccions per a aquesta convocatòria in extremis d'eleccions per al 29 de novembre.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat l'avançament electoral i acusa l'executiu de Pedro Sánchez d'abandonar les Balears.
3: Bon anar a unes eleccions sense un nou règim especial aprovat, sense un sistema de finançament que compensi els desavantatges que tenim a les Illes Balears, sense un conveni de carreteres, sense un conveni ferroviari.
1: Tots els partits asseguren que estan preparats, però el cert és que alguns encara han de decidir candidats i fins i tot fórmules.
2: És el cas dels partits que integren la coalició Ara Més. A les passades generals varen formar de la candidatura de Sumar, però ara no repetiran la fórmula estatal i descarten formar part de Front Ample, la coalició que vol impulsar Sumar. Josep Castell és diputat de Més per Menorca.
4: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear, disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, però en clau balear. No participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions o discursos a nivell estatal que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
2: Respecte d'aquesta coalició que aglutina les forces de l'esquerra del PSOE, Podem ha mogut fitxa i ha ofert Sumar que participin en les primàries obertes i convocades d'aquí a 10 dies com a condició de fer llista unitària, segons ha explicat l'eurodiputada Irene Montero.
5: Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es con unas primarias abiertas en las que pueda votar todo el mundo, como te decía, los días 14 y 15 de octubre, y que podamos construir entre todas esa candidatura.
1: I més reaccions, en aquest cas la de la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañedas, a la mateixa línia que el seu líder ha celebrat l'avançament d'eleccions, però se mostra prudent davant la pujada d'escons que els vaticinen les enquestes.
6: Nadie debe confiarse de lo que digan las encuestas. Nosotros no confiamos en las mismas y mucho menos cuando nos favorecen. No podemos olvidar lo que ocurrió hace 3 años. No hay que vender la piel del oso antes de cazarla.
1: I de la societat civil avui vespre, els sindicats mèdics convocants de la vaga en l'àmbit estatal per aquest mes d'octubre es reuneixen i ho fan per decidir si mantenen la protesta davant aquest canvi, aquest gir polític. És el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro.
7: Yo no la puedo adelantar hasta el comité de huelga no se reúna hoy a las 8:30, sí decirte que va a ser una decisión tomada desde la responsabilidad, desde el sentido común y desde la prudencia.
1: I temps ara per un apunt, en aquest cas de la clau de successos, perquè un policia local de Palma ha assegurat que l'home acusat d'assassinar Maria del Rosario a Palma el 2024 li va confessar que, efectivament, ell havia matat la seva parella. Per aquests fets, s'enfronta ara a una pena de 27 anys de presó.
2: Aquest testimoni també ha explicat als membres del tribunal jurat que l'home li va dir que havia pegat ganivetades a Maria del Rosario i que per això va tenir un accident. El vehicle també hi viatjava la seva filla de 21 mesos, a qui l'home va abandonar després de fugir.
1: Tot això en el judici que s'està celebrant en aquests moments de l'Audiència Provincial de Palma. A les 12:04, més notícies a la una.
0: Més informació a IB3.
8: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
9: El viajar es un placer que no suele suceder.
10: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon. per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
11: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
12: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3 i diumenge 4, estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
13: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
2: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

I d'arribar a les 12 i 9 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat de Pollença d'aquesta jornada de dilluns, dia 5 d'octubre.

0: Resoltes les avaries a la canonada d'aigua desalada sense afectacions al subministrament.
1: El govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Pollença i EMS seran informat aquest cap de setmana d'una nova avaria a la canonada que transporta l'aigua desalada des del Cudí cap a Pollença. Es tracta de la mateixa conducció que ja ha registrat diverses incidències durant els darrers mesos. Davant d'aquesta nova avaria, l'Ajuntament i EMS varen informar a la ciutadania de manera preventiva, ja que existia la possibilitat que els treballs de reparació poguessin afectar el subministrament d'aigua al municipi si no es contemplaven dins el termini previst. Finalment, aquesta situació no es va arribar a produir. Els equips responsables varen poder dur a terme els treballs de reparació i ahir es va restablir el subministrament d'aigua desalada. D'aquesta manera, la incidència queda resolta i no s'han produït afectacions en el subministrament d'aigua al municipi de Pollença. És el gerent d'EMSER, Sebastià Sansó.
2: Aquest dissabte ens varen avisar que hi havia hagut una altra vegada una avaria de la canonada gestionada pel govern de les Illes Balears que du aigua des de la desaladora del Cudi cap al municipi de Pollença. Finalment, ahir vespre, se va poder restablir el subministre i per això pràcticament no hi ha hagut afectacions a la distribució d'aigua del municipi. Igualment, varen voler preavisar per xarxes per un exercici de transparència i perquè si finalment hagués hagut algun tipus d'incidència en la distribució, tothom ja està preavisat.
0: I finalment es durà a terme el Festival Pollença Folk, que recuperarà també la celebració dels 20 anys dels Dimonis Cada Bou.
1: Després que la primera edició del Pollença Folk s'hagués de suspendre la data prevista, el festival se celebrarà finalment el pròxim 24 d'octubre, recuperant també la celebració dels 20 anys de l'associació Cada Bou. Un dels actes destacats serà un gran correfoc a les 10:30 a la plaça Miquel Catjón Genomoll en Cada Bou i 9 colles de dimonis convidades procedents de diferents municipis de Mallorca, com Campanet, Consell, Santa Margalida, Costitx, Muro, Binissalem, Santa Maria, el Secà de la Real i Felanitx.
0: El govern ha aprovat el pla de gestió per a la pesca professional a les badies de Pollença i del Cudi amb l'objectiu de mantenir l'activitat pesquera i els llocs de feina, però reduint la pressió sobre els recursos marins.
1: Entre les principals mesures, les embarcacions d'armenors i marisquets podran pescar un màxim de 180 dies a l'any i es crearà un cens limitat a 80 embarcacions. Entre febrer i agost es podrà sortir a pescar fins a 6 dies per setmana, mentre que a setembre i gener el màxim serà de 4. El pla també estableix una veda de 105 dies per al pub i en el cas de l'arrossegament una veda entre l'1 d'abril i el 31 d'agost. A més, es crearà una comissió amb pescadors, administracions científiques i entitats conservacionistes per fer el seguiment de l'activitat. La mesura parteix d'una proposta presentada el 2024 per les confraries de Pollença, el Cudi i Cala Rallada i tindrà una vigència inicial de 6 anys.
0: I avui dilluns, 5 d'octubre, comença la campanya de vacunació contra la grip 2026-2027 a les Illes Balears. Inicialment, els equips del Servei de Salut es desplacen a les escoles, les residències de gent gran i de persones amb discapacitat i també els domicilis de pacients que reben atenció domiciliària.
1: Una de les principals novetats d'enguany és l'ampliació de la vacunació infantil.

0: 9 d'octubre, quan la vacunació contra la grip s'obrirà a tota la població de les Illes Balears, formi part o no dels col·lectors de risc.
1: Podeu demanar cita a través d'Espai Salut per telèfon o presencialment al seu centre de salut. La vacunació també es continuarà oferint especialment als col·lectius de risc, entre els quals hi ha embarassades, infants, persones amb determinades malalties cròniques i professionals sanitaris, sociosanitaris i d'altres serveis essencials. Per aquesta campanya, la Conselleria de Salut ha adquirit 289.090 vacunes contra la grip i 15.500 dosis per a la protecció davant l'VRS.
0: Jenser posa en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en Humoll, a les urbanitzacions també de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat.
1: Per explicar el funcionament d'aquest nou sistema de recollida i resoldre els dubtes dels veïnats, s'han organitzat dues sessions informatives el proper dilluns 8 d'octubre, una a les 11 de matí i la segona a les 6 de capvespre en un saló parroquial d'Humoll. Les sessions serviran per donar a conèixer els canvis que comportarà l'instal·lació d'aquests nous contenidors i facilitar la implantació del nou servei. Hem ser convida a tothom, veïnats i veïnades, a assistir a aquestes sessions per conèixer de primera mà el nou servei i facilitar-ne l'implantació.
0: I atenció que Punt Jove informa que queden algunes places disponibles per l'activitat de dia 17 d'octubre al Parc de Tirolines Jungle Park.
1: O que vulgueu assistir, estigueu interessats, vos podeu posar en contacte directament amb Punt Jove i reservar la plaça. Vos informaran del tema del pagament. Podeu escriure per privat al correu webjove@ajpollanca.net.
0: El passat dissabte a Can Llobera va ser l'escenari de la presentació de Els Búnquers, de Ferran Guallà, obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025.
1: I l'autor va destacar la rellevància d'aquest guardó perquè no està organitzat per cap editorial, sinó que és un jurat d'experts qui tria les obres guanyadores que, a més, van signades en pseudònim. També va recalcar la xarxa que es crea amb altres autors dels Premis Pollença i que fa tota l'experiència més enriquidora. Tothom qui va assistir va poder adquirir un exemplar de l'obra i l'acte va finalitzar amb una actuació musical a càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera.
0: Rècord de visitants al Museu de Pollença aquest mes de setembre.
1: S'ha registrat un dels millors darrers 12 mesos pel que fa a visitants. 1.372 persones l'han visitat aquest mes, una xifra que també inclou les escoles dels municipis que no s'han volgut perdre l'exposició a la recerca de Bocoris. Diuen que si això li afegim els 7.546 visitants que el setembre també varen passar per l'exposició a Natureza del Bon Afonso, se situen com un dels museus més visitats de les Balears amb un total de 8.918 persones el mes de setembre.
0: I en planes culturals, avançam que torna el Teatre de Barra aquesta setmana en tres representacions als diferents establiments de Pollença.
1: Començaran divendres 9 d'octubre, seran les 3 a partir de les 8 a la Birreria Nou Club i a l'Overmut. Compta en tres obres, Fas Pas, El silenci dels residents i Rumis.
0: Darrera funció de la nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia a l'esquadra, que interpreta Catalina Solivelles.
1: Dilluns 12 d'octubre i dos la cita a les 7 en el Club Pollença. Podeu adquirir encara les entrades a tiquetive.com o a l'àrea de cultura, dilluns a divendres de 9 a 2.
0: La Fundació Roger Villalonga acollirà aquest divendres 9 d'octubre el concert Música i Poesia, una trobada entre sons i paraules.
1: La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarellas i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove al Certamen de Joves Intèrprets 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumat, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada serà gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: Aquest dissabte, 10 d'octubre, podran gaudir del film documental Dones de muntanya d'Eduard Costa i Sol.

0: Toni Armengol, guardonat en nombrosos premis.
1: També s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'Igualtat Dones Tramuntana de Pollença a les 6:30 en la sala cultural del Port de Pollença.
0: Parroquis organitzen un taller de neules calades per decorar l'església.
1: Així és, la parròquia de Pollença acollirà aquest dimecres un taller de neules calades per utilitzar com a decoració a l'església. L'activitat començarà a les 5 i està oberta a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia, diuen l'entrada. En un taller es farà pel carreró del Vent.
0: I en planes esportives hem de destacar la bona actuació del Real Club Nàutic del Port de Pollença a la regata Outdash Marina, on també s'hi jugava el trofeu Illes Balears d'Ilca 4 i Ilca 7.
1: La regata, organitzada pel Real Club Nàutic de Palma, va tancar ahir diumenge la primera part del seu programa amb Ilca 7, on també estava en joc el trofeu Illes Balears. Pep Planes va aconseguir la tercera posició i a la classe 4-20 Jorge i Juan Benítez varen pujar al podi amb una segona posició.
0: I de fet també el Real Club Nàutic ha tingut regates aquest passat cap de setmana, però continuen amb altres aquest mes d'octubre.
1: Així és, hi ha d'altres regates, com per exemple l'Open d'Espanya, el campionat de Balears, que es durà a terme del dia 16 al 18 d'aquest mes. Hi haurà categories d'Ilca 4 i el 29 també d'octubre fins l'1 de novembre es durà a terme la Copa d'Espanya Ilca 4. Podeu trobar més informació al correu bala@rcnpp.net.

0: Matida, fins aquí aquest repàs a l'actualitat de Pollença quan són les 12:21. Fem una pausa i a partir de les 12:30 entrevistarem a Javier Matesanz, organitzador del Teatre de Barra, que torna a Pollença, ja ho sabeu, aquest divendres.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Continuem aquí en directe, són 12 i 32 minuts, avui és dilluns 5 d'octubre, i ara, com ja ho havíem dit avui de matí, ho havíem anunciat, tornem aquest divendres a tenir teatre de barra aquí a Pollença, serà el 9 d'octubre, com dèiem, serà la birreria, el Club Pollença i l'Overmut. Perquè ens ho expliqui, aquí tenim doncs, l'organitzador, per antonomàcia, d'aquest teatre de barra, que és en Javier Matesanz, que el tenim a l'altra línia de telèfon. Javier, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, tot.
0: Molt benvingut una vegada més. Sí que era veritat que te vàrem entrevistar la darrera vegada, que va ser el 22 de maig, que va ser quan vareu fer aquesta tanda, diguéssim, de teatre de barra de primavera. Com va anar tot plegat?
1: Molt bé, molt bé. Jo és que bueno, venir a Pollença és un gustàs, perquè sempre va bé, tenim moltíssim de públic sempre. I bueno, pues ben igual que en anteriors ocasions, moltíssima de gent, molt d'aplaudiment, que és la nostra benzina, i satisfacció de tothom, així que i esperant repetir, ja que dic, perquè sempre hi ha molta expectació, ja sap que posam allà la taquilla a la plaça de l'església i bueno, ja comença ja la festa, no? Perquè ja comença la gent que ve amb bon rotllo, amb ganes de gaudir i bueno, pues com que les entrades ja estan en els bars, igual que ara, no?
0: Sí.
1: Que ja estan a la venda en els bars, però la gent ja ve les entrades comprades i venen pues, a completar amb lo poc que mos queda sempre de taquilla, no? Perquè sempre hi ha les restes a completar, ja que me falten dos d'aquí, dos d'allà, i se troben els veïnats i es compren, i escolta, ven cap aquí, ven cap allà, i se munta aquesta festeta, no?
0: Sí.
1: Bon rotllo cultural i diversió i bueno, i mira, tanta gent tenim que una de les novedats d'aquesta edició d'aquest divendres és precisament que hem ampliat una funció.
0: Sí, sí,
1: nosaltres
0: sí.
1: sempre fem tres i moltes vegades n'hi ha bars que hi caben més gent, un bar que hi caben mínimament, no? Pues depèn del tamany del bar. I de vegades, és que només veiem aquestes dues i que serien acabat aquest bar, bueno, doncs fem els dos més, sobretot la birreria, que és més petita, no? L'espai de la birreria més petit,
0: pues
1: fem un passe més a les 22, ara no sé exactament l'hora, que són les 22:20, fem un quart passe i a Overmut ho fem abans, com a les 8 abans que comenci... Uh-huh. La primera dels altres,
0: doncs
1: fem una a l'Overmut, si fem 4 a l'Overmut, 4 a la birreria
0: i 3 en Club Pollença. Sí,
1: que hi ha cap més gent i així, doncs, d'alguna manera, tothom pot veure les tres.
0: Uh-huh. En Javier, si te sembla, anem a fer un repàs a les obres que presentau en guany, que no poden estar més de revisió actualitat, és a dir, tot el contingut.
1: Sí.
0: Si mos pot fer un repàs de les obres que podran veure els pollencins i pollencines aquest divendres.
1: Sí. Mira, la veritat és que tenim obres, bueno, una mescla, com fem sempre, no? Podríem dir un clàssic, que és l'Overmut, fem Rumis, aquesta fa 3 anys que la fem, una cosa així, i va ser, la vam estrenar pues, a Palma amb un èxit bestial, va ser la preferida del públic a l'edició en la que es va estrenar i té el tema de la vivenda justament de fons en tota comèdia una mica si vol melodramàtica o tendra o també emotiva però comèdia de gent del món, no? I té el fons pues, aquesta comèdia, aquest tema de la vivenda
0: que ara està tanta actualitat ara mateix.
1: Exactament, no pot estar més d'actualitat. Té un punt de retrat crític de lo malament que està aquest tema de la vivenda, ja dic, en to còmic d'una parella jove. I no vull contar més. Perquè,
0: no contis pues, més, perquè si no després la gent no vendrà.
1: Què passa amb aquesta parella? Però és una peça que funciona de meravella, amb Néctor Seban i Laura Andújar, són els protagonistes, que són ja... Ells ja són com a família entre ells i també per nosaltres, no? Perquè hem fet molt amb ells i ja els coneix tothom i la gent s'ho passa molt bé. La peça és d'en Antonio, d'Alfonso Morillas.
0: Això és Rumis.
1: I d'Ari Villa, sí.
0: I després
1: sí,
0: de me fas pas, que també està de molta actualitat ara mateix, algú que és la temàtica.
1: Exactament. Fas pas i el silenci dels residents que l'ex fa del club, fas pas, se fa la galeria, les dues són de l'edició dedicada al turisme, no? D'una manera o d'una altra, parlar dels visitants que venen a les illes, a molt dir de les illes, i de vegades el que ho deixen d'una manera que no és la millor per... Ja. Ni per l'illa, ni pels gens, i per Antoni País tampoc, no? Aquest turisme que s'ha desviat una mica del concepte bo de gaudir de l'illa, i el fast pass és aquesta manera de consumir, no? Aquestes pulseres que fan que sembli que el diner pues, és important, que les persones és més important que el gaudir d'una forma mesurada, no? I només per poder acordar-te una polsera d'aquestes, passes per davant tothom, el consumeixes d'una forma desmesurada, consumeixes perquè pots, no perquè vols, no? I també en un to divertit, àcid, enfrontant pues, Naina Suazada d'una mallorquina que se troba amb un alemany, en aquest cas José Artero, amb aquest pla, no? I és el contrast d'aquestes dues coses. És molt divertida també, és una Maria Garalde dirigida des de Freya i aquests dos actors que se passen molt i molt bé. I els residents al club, que feia temps que no treballàvem amb el club i tornant, doncs fem el Ciència Residents, que és d'en Jaume Soleda, i bueno, aquí Enric García i Marina Font fan també una paròdia que té de fons un clàssic cinematogràfic del qual tampoc no parlarem ara, ja ho veurà tothom, que és la referència paròdica de fons, sí. I ells dos doncs, és una trobada al bar de Montan, aquí al Teatre de Barra, i bueno, és una conversa realment que un punt delirant, un punt absurda, que també fa un retrat d'aquest excés de turístic que de vegades vivim, no? Perquè el turisme ja té el que té, és el que és necessari, és el motor econòmic de les illes, però a la vegada també té aquesta part nociva, no? que l'excés pot fer que no tot sigui positiu pel que fa al turisme. I bueno, aquestes són les tres peces que garanteixen que la gent riurà molt, amb un rerefons informatiu, un rerefons crític o de denunci, una visió també de crítica social i de contingut que, bueno, sempre enriqueix una mica l'experiència lúdica, no? I així, pues, bueno, pues l'experiència és com la jornada és com més completa, que és el que toca una mica riure i també pensar a la vegada que se fa un boure i se pica alguna coseta en els bars, no? Perquè reconec que el Teatre de Barra té l'experiència d'aquesta cultura, oci i gastronomia també. I per tant, bueno, però estem seguríssims que la gent quedarà molt i molt satisfeta en aquest triangle, no?, de Ribadia, el Vermut i Club, allà al voltant de la plaça, bueno, no pot ser més adequat.
0: A més, és una manera molt xula de socialitzar, que ara està tan de moda també trencar molts dins pantalles, sí. A vegades, i no, han de sortir, sí. Han de picar, han de veure bon teatre, i han de parlar amb els amics, i han de veure qualque coseta també, de tant en tant, com tu dius.
1: Sí, això és una mica... Aquest ambient que es crea amb el Teatre de Barra, ja dic, aquest triangle enmig està la taquilla allà i se crea això que no tot molt encanta, no? La gent fa voltes de bar a bar i pel camí se troben uns i altres, on vens, vai cap aquí, cap allà, ah, t'agradarà, cap allà, i ja ho comenten a començar, a acabar, a més, clar, quan la cosa acaba, doncs ja un ja està a l'esquerre, a passar gust, i ja se queda a sopar per aquí o fer una altra copa per allà. Que per apostes se fa divendres vespre i bueno, pues d'alguna manera és un pla immillorat, no? per el vespre de divendres, i com que estem seguríssims de la satisfacció de tothom quan acaba, pues res, tornarem segurament a l'any que ve amb tres peces noves i a passar gust a Pollença, que t'he dit, ja ni sé, m'he descomptat les vegades que hem vingut, normalment dos per any, no? I fa molt d'anys que venim i que és un gustet perquè tenim moltíssim de públic que ja ens esperen amb molt bon rotllo i moltes ganes de l'odi del Teatre de Barra i nosaltres de Pollença, no pot ser millor.
0: Això és el que t'anava a demanar. Normalment que feis una sessió o feis una tanda de primavera i una tanda de tardor? Normalment fins a aquesta edat jo t'anava a demanar per quan tornareu.
1: Sí. Normalment sí, a Pollença ja està una miqueta consolidat així i hi va haver l'Ajuntament en espais i en altres, no? Però varia, depèn de quan. Hi ha pobles que ho fem per coincidir amb les seves fires o les festes patronals, o no sé, o fira de Sant Pagià. Les tècniques, perquè tenen la fira també al febrer, crec que és, i el Taujar, que és la fira del vi, i bueno, sí. anant canviant depèn de cada poble, i si normalment n'hi ha que fer dos a l'any, n'hi ha que fer un, n'hi ha que fer un de tant en tant, quan els hi van bé i els interessa, i tant. Però per això anar, és com molt ideal anar a cada localitat dos vegades, perquè és igual que fem a Palma. A Palma, el febrer-març, més o manco, i després al setembre-octubre, estrenem dos cops a l'any, estrenem cinc obres noves, per tant tenim munició nova.
0: Abastament.
1: Exactament, i anem creixant el nostre repertori, i el volem mostrar per aquí i per allà, i clar, sempre tenim coses noves, i anem mesclant, com ara vol dir, Rumis, que no havia vingut per motiu que sigui, perquè si no, hem d'anar seleccionant, i ara tenim aquest Rumis aquí tal, que veureu que gaudia moltíssim i no havia vingut fins ara. Bueno, doncs ara és el moment, no?
0: Ara és el moment.
1: En repertori nou, en repertori clàssic, i la gent s'ho passa molt bé, i clar, però si ho mira tot dos pits a l'any, normalment, ja t'ho dic. Clar, evitant, no vindrem a Pollença, no sé, per dir, i tal, al mig d'agost, però allà cap avant, turisme, doncs està tot ple, hi ha molt de visitant, i a tant, a més, és una mica, de vegades, no diré incompatible, perquè sempre se pot encaixar, però si els bars estan fins a dalt, i a més de turistes, sí. I tal, que potser no en tenen...
0: No es va moment.
1: No poden estar, i diuen, el bar ja està ple, i nosaltres l'hem de buidar, però no de públic. Sí. El públic, que també escrivem, però és un públic que vol dir teatre o teatre en català. Alguna tenim en castellà també, però, sí. Però tal i tal, els turistes no ho entenen, no han vingut... Pues no, seria adequat, no? Seria una mica incompatible. Cercam el moment que va bé per encaixar una oferta cultural. No tiràs quasi a un bar que ja està ple de turistes i de clients. Doncs a lo millor no és el moment, no? I per això triam els moments que triam, perquè a l'estiu també fem, altres bars, però que a lo millor altres bars, altres localitats, però clar, a lo millor són localitats que no són tan turístiques, que no tenen el seu moment de màxima activitat, que no el vull ficar més per mig, perquè de vegades seria incoherent, no?
0: Javier, m'has dit al principi que estaves un poc atabalat i que no tenies massa temps. Si tens res més a afegir, ho feim, i si no, jo ja recordaré als oients les hores i les sessions i el preu.
1: Exacte, jo t'agraeixo que diguis tu els horaris. No, només dir que, bueno, com que el Jambar ara en aquest moment no estava disponible, que és un dels clàssics nostres que fa molt de temps que hi venim, que és la sala gran i tal, pues per tenir més manco el mateix nivell de públic i tal, l'hem substituït pel club, que han volgut participar una altra vegada, que ja ho havíem fet fa temps, i bueno, pues aquest és un canvi de cara a l'habitual, no? La gent no es perdrà, perquè més la sala que ja estarà allà mateix, però s'ha ponit el club, i que ens deixa la seva sala teatral allà on muntarem. Clar, la gent podrà consumir en el bar del club, però després passarà a la sala que haurem muntat el nostre bar portàtil, diguem, per fer que treballa i passar a gust allà mateix. I només una cosa, no m'hauria d'equivocar, però dia 23 tornem a Pollença, però som els mateixos de Trebarra, però fem el club, fem Piccolo.
0: Ah, sí, correcte.
1: És un altre dels, exacte, un altre dels nostres productes, sí. que li deien teatre en suite, perquè nosaltres sempre cercàvem aquests formats diferents, espais no convencionals, i és una peça molt, molt, molt divertida que vàrem estrenar ja fa dos anys a la suite d'un hotel, aquí la teatre en suite, i ara, però aquí a Pollença la duim al club, sí. I que, mira, està interpretada precisament pels mateixos actors, per Néctor i Nara, se van en a la Branduja, que són els dos que faran Roomies a Overmoon. També són dos actors, el que passa és que aquesta peça dura 50 minuts i és el mateix format, el mateix aspecte que el Teatre de Barra, el que passa és que estirada com en tres etapes, i tot, pues, una obra sencera de 40-45 minuts, però que d'alguna manera d'aspecte, de ritme, de concepte, s'assembla molt al Teatre de Barra, de petit format, moltíssim de ritme, molt divertida, però del tiró, no? Aquests 40 minuts ho farem al club, i molta gent diu que la peça més divertida que han vist dels creadors de Teatre de Barra, no? Així que això serà el dia 23,
0: sí.
1: Quan vulguis ho
0: recordar. No, nosaltres ho anirem recordant, no te preocupis. De fet, ja va venir la tècnica de cultura a fer repàs per l'oferta de cultura. Aposta, quan t'has dit Piccolo, tot no m'ha sonat.
1: Aposta, això serà el dia 23 al club. Mira, feia un parell d'anys que no venia, mira, la farem doble
0: P. Sí, doncs, nosaltres ho posarem a la gent.
1: Encantats, com sempre. Molt bé, aquí no res, i a fer teatre i a passar gust.
0: Això és molt important. Si et sembla, a banda despedir-te, dic que en els nostres oients, que és aquest divendres 9 d'octubre, que hi haurà tres sessions en el Club Pollença, de les 8:30, 9:10 i 21:50, i una més a la Birreria i a l'Obermut, que és a les 10. Les obres són Fas Pas, El silenci dels residents i Roomies. I amb això, pues, res, mos veiem aquest divendres tots a Teatre de Barra, el que diu en Javier, a fer teatre.
1: I recordar-vos que ja estan, ara ja molta gent ja va del camí, però que ja estan a la venda a cada bar tenen ja les seves, que podeu anar ara mateix.
0: Són 5 euros, el preu són 5 euros per funció.
1: Molt bé.
0: Javier, idò, i si vols afegir qualque cosa més...
1: Res més, que vingueu tots, que vos esperàvem, i si molt venim, molt venim un altre pic en guany.
0: Perfecte, Javier, i te despedim. Moltíssimes gràcies una vegada més per apropar-te en els micròfons de Ràdio Pollença i explica-mos el Teatre de Barra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dilluns 5 d'octubre, marcat per l'anunci d'avançament electoral que serà 29 de novembre. Pedro Sánchez ha confirmat la nova cita amb les urnes després d'un cap de setmana que s'havia donat per reflexionar la decisió arran del fracàs de divendres al Congrés, que varen quedar tombats els dos decrets llei d'habitatge aprovats uns dies abans. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El president espanyol finalment convoca eleccions perquè els ciutadans decideixin, diu, si volen que Espanya continuï sent un baluard de l'esquerra i la justícia social o si prefereixen que s'assumi a l'onada d'ultradreta que retalla drets.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
1: Una dicotomia que el socialista fa anys que planteja, probablement els mateixos que el Partit Popular li reclama que avanci eleccions. Un PP que avui ha dit a la fi i també presenta els comicis de novembre com una disjuntiva. Segons Feijó, els ciutadans han de triar entre corrupció o decència.
3: No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
0: Mentrestant, els decrets llei d'habitatge demà aniran de nou al Consell de Ministres.
1: Pedro Sánchez rescata els textos que el Congrés va tombar divendres perquè demà el Consell de Ministres n'aprovi almenys una versió. La idea és que arribin a la Diputació Permanent, que és l'òrgan que substitueix el ple quan estan dissoltes ja les Corts, on la dreta, que va rebutjar els textos, no té majoria. Amb aquesta premissa, el primer decret podria ser convalidat, el segon no.
0: Francina Armengol, l'aposta del PSI per al 29N.
1: Els socialistes de les Illes creuen que la presidenta actual del Congrés seria un bon cap de cartell en aquestes generals. Rosario Sánchez, vicesecretària general del PSI, assegura que té força per encarar el moment històric que es planteja.
4: Un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric pel nostre país.
0: L'esquerra sobiranista, mentrestant, opta per acudir a les urnes en clau balear.
1: La federació Aramés, que engloba Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, ha descartat concórrer a les eleccions generals integrats dins una candidatura dissenyada a l'àmbit estatal. Josep Castells, diputat de Més per Menorca.
5: Ha de ser una coalició en clau estrictament balear. Disposats a obrir-nos als altres partits de les Illes Balears, a l'esquerra del PSOE, no participarem d'un engendre a nivell estatal per continuar donant solucions que no s'adrecin a les problemàtiques concretes que tenen els ciutadans de les Illes Balears.
0: El Partit Popular, per la seva banda, reuneix la directiva de la formació avui capvespre per posar en marxa la maquinària i Vox, a Vox Balears, Manuela Canyades, dona per fet que el seu candidat l'elegirà Madrid i ha demanat que la gent vagi a votar. Més enllà de les eleccions, hem de parlar de 16 desallotjats per un incendi a Inca.
1: El foc que hi ha hagut en un edifici del centre de la capital de Reguer l'hauria provocat, a més, de manera intencionada, un dels veïnats que ha estat detingut. També se l'acusa de maltractar la seva parella.
0: I a Eivissa, el Balda ha sortit en defensa d'Anna Ferrer, l'exregidora del PP, qui ha dimitit després de la detenció del seu marit implicat en una operació policial contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals.
1: Rafael Triguero considera que la dimissió d'aquest cap de setmana l'honora i ha defensat que Anna Ferrer ignorava la profunditat de les acusacions contra la seva parella. Ara, la Junta Electoral ha de designar la persona que ha de rellevar Anna Ferrer, que fins divendres era regidora sense cartera.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: La millor música a Ràdio Pollença t'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Bueno, aquesta és la primera cançó que varen fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenitud.

0: Bon dia. Jornada marcada pels retards als aeroports de les Illes i algunes cancel·lacions, tot això per mor del mal temps a la península. A l'aeroport d'Eivissa, 3 vols cancel·lats i 21 retards. A Mó, 29 vols amb retard i un de cancel·lat, mentre que a l'aeroport de Palma, 9 vols cancel·lats i prop de 280 vols amb retard, amb una mitjana de 30 minuts. Anant fins a l'aeroport de Sant Joan, allà hi ha la nostra companya, Maria Eugènia Quecles. Bon dia, Maria Eugènia. Quin ambient hi ha ara a l'aeroport?
1: Bon dia. Aquí a la zona de sortides de Sant Joan hi ha molta incertesa perquè es van acumulant els retards, sobretot amb els vols que han d'anar cap al nord de la Mediterrània. Ara mateix, en pantalla, veiem que s'ha cancel·lat el vol a Barcelona de la 1:30 i de les 3. I el de Barcelona de les 5, que està en pantalla, diu que van tens, però ja s'hauria de començar el possible embarcament i de moment no hi ha cap porta indicada en aquest cas perquè se puguin dirigir els passatgers cap allà. I és que són molts els que ens han explicat que d'entrada tot va segons el previst, però reben mails explicant que finalment no sortiran o que sortiran 2 o 3 hores després. Fins i tot ens hem trobat una lota de Mallorca que era a Sevilla i havia de tornar avui cap a Mallorca i la situació se li ha complicat bastant.
2: Ahir a les 5:35 teníem el vol, molt vàrem cancel·lar per mal temps, perquè deien que hi havia, bueno, precipitacions i tal. Molt donàvem un vol per dia 8, 4 dies després, perquè molt vàrem reubicar un vol de dia 8 i després nosaltres vàrem treure els passatges per avui de matí a les 9 de matí, per overbooking, no hem pogut partir i mos han reubicat un vol a la 1 del migdia.
1: Són molts els que ara miren les pantalles just en aquest moment i diuen mos han tornat a retardar el vol 5 minuts més, 20 minuts i fins i tot ja n'hi ha que els acaben de canviar ara 2 hores.
0: Gràcies, Maria Eugènia. I la notícia del dia, eleccions convocades per dia 29 de desembre.
3: Ja hi ha data per a la Constitució del Congrés i el Senat. Resultant de les properes eleccions generals serà el 23 de desembre, segons han informat fonts del govern.
0: I el detonant d'aquesta situació ha estat el rebuig en el Congrés dels 2 decrets lleis d'habitatge divendres passat. Tot i això, el govern espanyol té previst tornar-los a aprovar demà en el Consell de Ministres amb la intenció que la Diputació Permanent, l'òrgan competent, quan es dissolen les cambres, els convalidi.
3: D'aquesta manera podria tirar endavant el primer decret sempre i quan les formacions mantinguessin el sentit del seu vot. En aquesta hora, el Partit Nacionalista Basc confirma la cridada del govern per cercar suport al decret, tot i que puntualitzen que volen conèixer la lletra petita del nou decret abans de votar-hi a favor.
0: Tot això mentre continuen les acampades a Plaça del Sol i a diferents punts de l'Estat. I a Palma, a la plaça d'Espanya, l'acampada continua.
3: Cada dia, de fet, se sumen més persones i insisteixen que un avançament electoral no suposa cap passa per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Lluc Cifren és el portaveu.
4: No volen tant un canvi de partit com l'acció política per se. Si el següent partit que ve pues, ha de fer millor pues, en aquesta qüestió, pues, guai, però no és tant això el que estem demanant. No estem demanant un canvi de govern, estem demanant que hi hagi una acció directa.
0: I notícia d'última hora, Miquel Oliver, batlle de Manacor, dimiteix a favor de Ferran Montero, que el substituirà aquest dijous. Arribem així a les 4:04. Us deixem amb els companys de Tèntol. Més notícies a les 5.
5: Més informació a IB3.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Bon dia, Felip. Sisa afirma des de Helsinki el decret aprovat pel Consell de Ministres de la convocatòria d'eleccions generals pel pròxim 29 de novembre. Segons ha informat fonts de la Zarzuela, el decret amb la firma del rei es publicarà demà al Butlletí Oficial de l'Estat. El president espanyol, Pedro Sánchez, diu que convoca les eleccions perquè els espanyols puguin decidir si segueixen sent el baluard de l'esquerra i la justícia social o si prefereixen que s'assumi l'onada d'ultradreta que retalla drets.
1: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
2: Una dicotomia que el socialista fa anys que planteja probablement al mateix temps que el Partit Popular li reclama que avanci eleccions. Un PP que avui ha dit a la fi i també presenta els comicis del novembre com una disjuntiva. Els ciutadans han de triar entre corrupció o decència.
3: No són unes eleccions com les anteriores en democràcia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
0: Dues persones han estat rescatades avui a la zona de l'Ofra, prop de Cúber, a Mallorca.
2: Hi han intervingut efectius del Parc de Sóller amb el suport de la Milana. Els dos excursionistes han estat traslladats a Son Espases. L'home ha sofert lesions a la cama i al cap.
0: Informació de Servei Consum alerta que algunes torrades etiquetades sense gluten a les Balears contenen aquest al·lèrgen.
2: Són les torrades cruixent de Fajol de la marca Santiveri Bio, etiquetades com a sense gluten i amb data de consum preferent del 1 de desembre de l'any 2027. Es recomanen les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que s'abstinguin de consumir-les.
0: I a Eivissa, les tarifes dels taxis s'incrementen gairebé un 9%. Ho aprovava el Consell divendres passat.
2: Des d'avui, tota la flota de taxis de l'illa ha de passar pel taller a canviar la configuració dels taxímetres. Els taxistes celebren aquesta pujada, tot i que lamenten que arribi ara, que la temporada està pràcticament acabada. Així ho explica Toni Roig, president de la Federació Insular del Taxi.
4: Tendría que haberse hecho la implantación antes de temporada o incluso un par de años atrás porque llevamos con esto bastante tiempo. Pero bueno, sabemos que la burocracia va como va.
5: Que como está todo, combustible, todo subiendo y las tarifas hace no sé cuánto tiempo que no suben.
0: El GOP Menorca adverteix dels perills ambientals que suposa el projecte de construir més d'un centenar de xalets a les urbanitzacions de Cap d'en Font i Vinissafulla Platja.
2: Els ecologistes assenyalen que la desalinitzadora prevista al projecte serà insuficient per abastir el creixement urbanístic i que la salmorra sortint pot tenir conseqüències negatives per a l'entorn natural. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
6: És a dir, hi ha moltes zones que encara tenen previst un creixement a sa costa molt significatiu, quan en aquests moments a Menorca jo crec que ja ningú li interessa afegir més construccions a la costa ni més pressió turística. No? Llavors, per això fem una crida a les institucions públiques perquè deixin de tramitar aquestes coses i intentin rebaixar les expectatives de creixement que hi ha, i especialment fem una crida a la ciutadania organitzada, que són els que creiem que ens poden ajudar més.
0: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Us deixam amb els companys de Xiu Xiu. Més notícies a les 6.
7: Més informació a IB3 Notícies.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
9: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
10: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.

Molt bon capvespre, avui és 5 d'octubre, dilluns, i estrenant moltes coses, estrenant sintonia, que ja vos han informat na Joana i avui de matí en Joana, na Joana i en Bruno, ja vos han dit que estrenam programació de tardor i estrenant sintonies, i també estrenam nit de capvespre de dilluns, que no en fèiem, és a dir, avui capvespre és el primer dilluns que se fa, i també recuperarem els divendres, és a dir, farem de dilluns a divendres, de matí i d'hora baixa. I doi bé, aquesta programació que vos anirem anunciant amb els propers dies, ara anem a la d'avui. La d'avui tenim una esperadíssima, just després de que facem el repàs de l'agenda d'aquesta setmana, tenim una esperadíssima entrevista, que és a les 5 i mitja, vendran en Àngela Font i en Sergio Chogavia, que vendran a contar-nos aquesta experiència que ja fa 15 dies que han arribat, el temps passa volant, i mos explicaran aquesta fantàstica experiència de WorldKids de Xangai, de Xina, que va ser 22-27 de setembre. Bé, els atendrem aquí i mos contaran impressions, com ha estat, i mos contaran tot el que l'aprenentatge que han rebut d'aquesta experiència. Just després, com ja ho sabeu, avui és dilluns i els companys a les 6 i 5, els companys de Trash Monday, vendran a explicar-nos música en general, música en actualitat, i en aquest cas vendran a parlar del Neil Heistat, dels seus projectes amb els Lowdive i Mojave 3. I això serà a les 6 i 5 i després ja finalitzarem amb aquest Trash Monday la programació d'avui capvespre. Abans d'anar amb aquesta programació, farem com sempre un repàs a l'agenda d'aquesta setmana.

I començam amb aquesta repàs per l'agenda, amb aquesta funció que queda de quan venia l'esquadra, aquesta adaptació teatral de l'obra Deixes que ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles i que va estrenar aquest dissabte passat a la segona parroquial del Port de Pollença i que també va veir una segona funció. I va bé, dilluns, aquest dilluns que ve, dia 12, a les 7, en el Club Pollença, tindrem la tercera i darrera interpretació al públic. Les entrades les teniu disponibles a tiquetip.com i a l'àrea de cultura. El preu són 10 euros.

I passam ara a les entitats parròquies de Pollença. Organitza per aquest dimecres 7 d'octubre un taller de neules calades per decorar la iglesia al temps de Nadal. El taller començarà a les 5 hores i està obert a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia per fer-lo. L'activitat es farà a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels i això sí, l'entrada serà pel carreró del Denjut darrere. I vol recordar que Tercera Edat de Colònia té organitzat aquest viatge a Galícia del 17 al 12 de novembre. El preu són 675 euros. Si voleu més informació de lo que està inclòs en aquest viatge, podeu passar per l'oficina de l'associació. I anem amb una altra associació, les persones majors de Pollença, en aquest cas, que tenen aquest dinar aniversari, és aquest diumenge, dia 11 d'octubre. El menú inclou aperitiu, fruit porcella, gató i gelat, el ball, hi haurà ball i música en viu, i el preu són 25 euros per als socis i 30 per als no socis. Podeu adquirir els tiquets els dimarts i els divendres de 6 a 8 a l'oficina de la mateixa associació. I ja tenim dates per aquest mes d'octubre de la donació de sang, de la campanya de donació de sang. Aquí a Pollença serà dia 16 d'octubre, serà com sempre el centre de salut, el PAC de Pollença, i el dia 26 d'octubre serà el torn del Port de Pollença a l'associació de veïns, al local de l'associació de veïns del Port de Pollença. Vos recordam que és sempre molt recomanable demanar cita abans a donasang.org.

I la Quinta de 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà a final d'aquest mes, dia 31 d'octubre, a les 2, i les inscripcions la podeu fer al mateix restaurant. I vos recordam que la tropa de cornetes i tambors del Soldà, avui dia 5 d'octubre i fins dia 15, tenen portes obertes. Les trobareu els dilluns i els dijous, entre les 8 i les 9, al pati del Joan Mas. I l'Esplai Vorm faran un taller de varetes màgiques. Serà dia 17 d'octubre a partir de les 5 i l'espai serà a Can Boom. El preu serà la voluntat i les inscripcions es podeu fer a través de les xarxes de Can Boom o d'Esplai Vorm. I per acabar amb entitats, l'Associació de Veïns de Pollença fa aquesta excursió pujada a Lluc. Serà el proper diumenge de 8 d'octubre i inclou dinar amb arròs brut, postres i aigua i bus. La tornada serà sempre tothom amb bus i el preu són 28 euros. Les inscripcions es podeu fer el dimecres de 7 a 8 a la caseta. I passam ara a l'agenda, dia per dia. Votam d'avui dilluns, anam directament a dijous, dia 8, amb el Cineclub, amb aquesta segona pel·lícula. Vos recordant que s'ha inaugurat el Cineclub al Club Pollença el dijous passat, i doncs, aquest dijous mos presenta la pel·lícula Jim Quinn, una comèdia negra d'animació per adults al voltant de les xarxes socials i l'homosexualitat. Serà a les 8, les entrades, vos recordant que són sempre 4 euros pels socis i 6 euros per als no socis. I no me'n anant de dijous, hi haurà sessions informatives d'EMSER per explicar el nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral al port de Pollença. En aquesta vegada n'hi haurà una a les 11 i una altra a les 6 i serà al Saló Parroquial. Divendres dia 9, aquest divendres ja passam a divendres dia 9, presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta, de 1820, a la repressió de la Guerra Civil. L'autor és Antoni Tugores i presenta l'acte amb Pepe García. Serà a les 7 aquest divendres dia 9 a Can Llobera. I seguim en divendres dia 9 en concert música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Soribelles, Premi d'Art Jove al Certamen de Joves Intèrprets 2025. La ballada de música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Xifra. El concert començarà a les 8 i l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament, ens informen, és limitat. I seguim en divendres dia 9, avui de matí mos ho explicaven, el Teatre de Barra torna aquí a Pollença, serà a la birreria amb la peça Fast Pass, al Club Pollença, al Silenci de Residents i a Govermut hi haurà Rumis. Les funcions són a partir de les 8 i el preu són 5 euros per funció, que podeu comprar tiquets als mateixos establiments on es faran les obres de teatre. I acabem aquest repàs de l'agenda dia per dia. Amb dissabte, dia 10, hi haurà la projecció del documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. També s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'igualtat aquí a Pollença, Dones de Tramuntana de Pollença. Serà a les 6:30 al Saló Cultural del Port de Pollença.

I com sempre acabam de repàs per l'agenda d'aquesta setmana, les exposicions, vos recomanar les exposicions que encara podeu gaudir, com ja sabeu, els jardins Joan Màrius davant el Museu de Pollença encara estan posades aquestes fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. També aquesta Anaturetza d'Albano Alfonso a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, que la podeu gaudir fins dia 25 d'octubre d'aquest mes, al Club Pollença, i s'allarga aquesta exposició Xes que ha ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença fins a final d'enguany, i l'exposició a l'aire lliure també la podeu gaudir de Sons de Mar, és el passeig Sala Legui davant l'oficina de turisme, i n'és la comissària, l'antropòloga Diana Borràs Rodés. Nosaltres fem una pausa, una petita pausa musical, no volen anar molt en fora, i ara tornarem amb l'entrevista que és esperadíssima amb en Àngela Font i en Sergi Ochogavia. Fins ara.

0: i amb aquesta sintonia d'en Xiao Zhang, que va posar la sintonia oficial en el World Skill de Shanghai, tenim aquesta esperadíssima entrevista, que a més tenia ganes jo que venguessin, tenia ganes de que me contassin, tenia ganes, bé, voltes també de dir, tenia ganes de que vos contassin com ha anat aquesta experiència, i tenim aquí en Àngela Font, tot Xogavià. Àngela, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bones.
0: Que? Bé, aquesta tornada.
1: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Encara sí. no simil massa bé
0: no
1: el que hem viscut.
0: Encara.
1: No, tot el que hem viscut i tot el que hem aconseguit aquests dies, però sí. Bé, aquí ja.
0: Aquí ja ets. Sergi, tu què tal?
2: Jo bien, bien, bien.
0: Bien sempre, eh?
2: Sempre bé.
0: Així m'agrada. Molt bé, i si vos pareix, fem un recorregut. Primer, la pregunta que ja m'ha contestat un poc en Àngela. Sergi, tu que ja vas paït, ets conscient de que ho ha anat a Xangai? Bueno, t'has alçat a punta de mona.
2: No ho sé, perquè no he vist el trajecte, però m'han dit que sí que era a Xangai.
0: Però hi eres en el trajecte, suposo, no?
2: No, vaig dormir tot el vol.
0: Vaig dormir tot el vol.
2: Vaig dormir tot el vol. No m'han despertat per menjar, vaig passar fam.
0: I ara què dius? Que vas arribar allà no havies menjat res en 12 hores, això no pot ser. En Àngel se tira
2: no, per anar sí, per tornar no. Per tornar vaig passar...
1: És molt bo.
0: Ja ho veig, que és molt bo. I ara pot ser mai que estic... Quantes hores són de... Que vareu fer? Palma-Madrid.
1: Sí, no, les vam fer Palma-Madrid, Madrid-Pequín i sí. De Pequín a Xangai.
0: A Xangai, clar, clar. O sigui, sí. Però de Madrid a Pequín ja hi deu un bon trajecte.
1: Sí mateix, 13 horetes.
2: Jo ho suposo que sí.
0: I no varen menjar en 13 horetes?
2: Per anar sí, per tornar no.
0: Molt bé.
2: Per tornar no varen despertar.
0: No te varen despertar, no. Bé, devíeu estar rebentat voltes també, ja en segons que devíeu fer aquesta respirada que se fa quan ja han fet la prova final i és aquesta. Bé, idò, bé, si vols pareix, vaig a demanar vos les proves, perquè ja l'altre ja vareu venir aquí abans de Nabona, varen fer un contacte, una connexió en Xangai directament amb els vostres familiars, molt vareu enviar un tall de bou a altres, després junts, o sigui que tenim informació. Si me xerrau directament, Àngela, anant primer per tu, a les proves que vareu fer, que tenies 4 dies, eren 4 dies, de dia 22 a dia 25, si em vaig equivocat. Era de dia 22 a dia 27, però bé, hi havia que teniu 2 dies després que supos que deguereu arribar. Com va anar això?
1: Sí, pues la veritat és que varen ser 4 dies molt intensos. Se notaven un irvis, la pressió i un nivell, perquè la veritat és que hi ha hagut molt de nivell en aquest Mundial, però la veritat és que personalment he disfrutat moltíssim d'aquesta experiència. No pensava disfrutar-ho tant i jo em duc una superbona sensació de tot el que hem fet independentment dels resultats que se van saber després. Però sí, van ser 4 dies molt intensos, de molta feina i més o menys això.
0: Parlem-nos de les quatre proves, un poc així resumint. Tenies aquella prova de que havies d'olorar...
1: Exacte. Bé, jo vaig començar amb el primer dia que tenia una prova de 5 hores, que era aquesta que anava destinada a la gastronomia xinesa, que bé, tenia aquestes 5 hores i vaig haver de preparar 40 plats per treure el restaurant. I la veritat és que és una feina de constant de... Jo el que m'ha passat en aquestes proves també és com estàs molt concentrat durant totes les hores i quan t'acabes és com no sé si som capaç de pensar a mateix o d'assimilar o de seguir la meva vida perquè...
0: Estàs saturat un poc.
1: Sí, sí, sí, tens aquesta sensació de... Estàs saturat i no sé...
0: I quin ingredient sorpresa te varen posar que tu no t'havies preparat? Perquè sé que t'havies preparat abans, a volta vols prou preparar, però hi havia un ingredient, perquè sempre te fan una cosa darrere hora, sí. Que tu has d'estar preparat per aquella cosa.
1: Exacte. En aquesta de gastronomia xinesa vaig... bé, de 5 productes, jo vaig triar una... com un nyame, que se diu taro root, i que prèviament no l'havíem practicat aquí perquè és molt difícil d'aconseguir. I després vaig escollir també un bambú. I amb aquests dos ingredients vaig haver de fer, els vaig haver d'incorporar en aquesta prova i vaig haver de cuinar plats amb ells. I havia de tenir un 60% de producte, o sigui que s'havia de notar. Però la veritat és que va anar molt bé.
0: Anem a si t'apareix a la segona prova, sí. Que és aquesta 7 hores competitiva d'aquest menú francès tan refinat que havies de preparar. Sí. I va haver també ingredients sorpreses, o no?
1: Sí, se varen destapar també allà els ingredients. I aquest, aquesta prova de 7 hores és veritat que era, com tu dius, un menú més refinat i havia de representar en un participant de cada país. Per tant, sí que tenia un poc més de llibertat a l'hora de crear, però també anava condicionada amb els productes. I allà on vaig tenir un poc més de... no problemes, però allà on vaig veure més feina, va ser el plat principal que havien de combinar dins un mateix plat llagosta, solomillo... i diferents elaboracions de, com a acompanyament, i va ser tot un repte perquè les llagostes que tenen allà no són com les d'aquí.
0: Van dos metres.
1: Era un bitxo enorme. Jo quan el vaig veure vaig dir, va, Àngela, treu-te les forces d'allà on sigui.
0: Clar, i tot això però també hem de tenir en compte que havies de fer netar la llagosta, havies de trossejar nou la tovanava. Viva.
1: Sí, viva, exacte. Realment. I a més, també la llagosta viva i el millor sense preelaborar ni res, o sigui que també du molta feina de preelaboració.
0: Quin plat vas fer, si ho poden demanar? Com ho vas combinar, llagosta i carn?
1: Vaig fer una salsa de... Bé, era un solo millor així, bé, en un punt, perquè també te'l demanaven en quin punt el volien. I després amb la llagosta vaig fer com una salsa americana molt reduïda. I després tota la guarnició que havia de dur, que havia de tenir uns espàrrecs, una guarnició de patata, havia de tenir també unes pastanagues glacejades i va ser...
0: Espectacular.
1: Sí.
0: Espectacular.
1: Sí.
0: Ja tenc gana, i no fa ni una hora que he dinat i ja em fas entrar en gana. Molt bé, i després la quarta i darrera prova, que era trossejar a un peix o un pollastre. Ho vas explicar aquí com va anar aquesta, que era un poc més d'habilitat, no és vera?
1: Sí, pues la veritat és... Bé, varen ser dos dies de dues proves de 4 hores cada dia. Una era aquesta prova que han dit de tota la part més de coneixements que ha de tenir un xef, que són proves gustatives, olfatives i... una sèrie de proves més, i després el darrer dia sí que vaig tenir aquesta prova d'habilitats, i per jo he de dir personalment que va ser la més complicada. No sé si és perquè també tens un cansament d'aquests 3 dies que ja ho has donat tot i te queda la darrera empenta que saps que ho has de donar tot, i no sé si va ser un poc per això o que va ser una prova també que encara que fossin menys hores va ser molt apurada en temps. Perquè cada cert... Bueno, anava de 10 minuts o en 15, i cada 10 o 15 minuts havies d'entregar una tasca, i si no l'entregaves ja no te comptava. Per tant, va ser una prova també que anava molt més apurada.
0: Anaves a contrarrellotge també.
1: Exacte. I sí que va ser un dia que ho vaig passar malament.
0: Molt bé. Bé, però finalment aconsegueixes una medalla d'excel·lència, una gran 5a posició mundial,
1: sí.
0: Àngela. Com te quedes amb això?
1: Pues encara estic que no m'ho crec, la veritat. Jo veré que tenia superbones sensacions perquè me guiava per el que jo feia i les emocions que jo sentia. Jo sortia molt contenta de cada prova, molt satisfeta dels meus resultats, i sortia com amb una sensació super, no sé, estava molt orgullosa de lo que anava fent dia a dia, i també de ser capaç de superar tots aquells reptes sabent el nivell que hi havia. I jo me quedava amb això, amb la satisfacció aquesta de...
0: Tu quan vas acabar les proves, sabies més o manco que t'havia anat bé, tu ho saps, en això. Quan vas a un examen saps perfectament, diu, m'ha anat bé, te demanen, t'ha anat bé, tu dius, més o manco ho saps. Sabies més o manco?
1: Sí, jo tenia molt bones sensacions. És veritat que després xerràvem amb altres companys i deien, bueno, no m'ha anat massa bé, he tingut complicacions aquí, i tu tampoc dius res per desanimar o per això, i jo deia, bueno, sí, jo estic bastant contenta amb el que he fet, sempre donant com un pot de la meva sensació
0: De totes maneres, és que te seguim a xarxes socials, has posat un escrit preciós a Instagram.
1: Gràcies.
0: Que jo recomano a tots que te segueixin, que hi vagin i ho vegin, perquè si hi ha qualque manera de donar-se gràcies de manera més fantàstica i bella, és aquest escrit que has posat tu a Instagram. Sergi, anem amb tu. Amb tu i amb en Sebastià Seguí, que és el teu company, però vosaltres fou en parella, sí que era veritat que en Àngela anava de forma individual, vosaltres anàveu en parella, en Tià, que li varen dir Tià, en Sebastià Seguí, tots dos estudien en Joan Taix i fan paisatgisme i jardineria. Vosaltres hi van anar amb aquesta disciplina, no és veritat?
2: Exactament.
0: Ah, vinga, conta-mos, com va anar això?
2: Hombre, va anar bé.
0: Sí?
2: Estem contents amb la feina que vàrem fer, ho vàrem donar tot, però bueno, vàrem trobar que hi havia coses per millorar i estem planejant a cara en un futur a, la, a Europa. Uh-huh. Tot aquest problema que varen tenir, anar millorant-los i però molt contents. Veiem bones expectatives.
0: Sí.
2: El que sabem que ens falta un pot de pràctica i entrenament, però bueno, molt contents i amb ganes.
0: Clar, és que aquest aprenentatge també va molt bé, que jo acabo d'ara fora micros antes de que entrar, segur que l'experiència d'aprenentatge ja no us allevarà ningú, aquest aprenentatge i aquest intercanvi de coneixements que tu dius, ah, doncs jo sé, són que eren 48 països, 44, eren sí, moltíssim de països, per tant, hi havia moltíssima d'intercomunicacions a gent que hi anava i vareu tenir moltíssim i el que vosaltres vareu per aportar la vostra experiència però també bueno, vareu dur molta des d'allà, no?
1: Sí.
0: Perquè Sergi, vosaltres havíeu estat a Hongria ja.
2: Havíem estat a Hongria.
0: Ja sabíeu més o menys els competidors, sí, com seria sí, i això. Què vareu fer exactament? Quina prova? Explica'm-nos un poc aquesta prova vostra.
2: Nosaltres és tot una prova, evidentment en 4 dies, però cada dia tens un objectiu i l'has de complir per, si tu vols tota la puntuació, per exemple, tu has fet tot perfecte, te diu fer una pèrgola, la pots fer perfecta, però si no l'acabes ja no tens, aquell dia, si no l'acabes, ja no tens un màxim de punts que t'agradaria.
0: O sigui, has de fer la pèrgola, però amb un temps en concret, llavors posen uns requisits abans de començar la prova, no sé si. I va anar bé o no?
2: Va anar bé, la veritat. Sí. Cada dia vam acabar els objectius, el que ens demanaven, ens faltava un poc polir cada coseta, que és el que se notava d'un uns altres, però bueno, contents, i tan contents perquè el nostre objectiu un era acabar el que el jardí.
0: Exacte. Sergi, tu vas dir quan vas venir que eres més de la pedra i els marges i en tirar més de la fusta. Com sí, vos vareu compaginar això? Hi va haver molta més feina de pedra o varen ser plantes? I com va ser la prova?
2: Les dues coses eren complicades. De pedra sí, hi havia coses molt complicades que no havíem vist molt i de fusta també. Hi havia un pont i ho vàrem fer molt apurat tot, però bueno, sí, no, hi havia, sobretot pedra i fusta el que hi havia més.
0: Clar, plantes al final, després plantes el godorré, quasi el godorré que posen al jardí. I és més complicat competir en parella, ja han dit que vosaltres hi vau anar en parella i n'Àngela hi va anar de forma individual, creus que és més complicat competir en parella o hi havia bona vida?
2: Si hi ha bona relació, que és el nostre cas, és molt més fàcil en parella. El que també, depèn de quines parelles, és molt més complicat. Però bueno, nosaltres, no és el nostre cas, molt content, i menys mal que entenc que ell, perquè si no, no sé què faríem.
0: Mira, és tot això en el futur, ja podeu tenir, podeu muntar una associació, és a dir, quan, si no et surt cal que podeu muntar aquesta associació, aquesta bona relació que s'ha creat durant les èpoques d'estudi, sempre si duren el temps, és molt xula. Parlàvem ara, si vos parlés, de la part més humana, de la part que ja vam adelantat un poquet abans, que és aquesta banda que bona duís vosaltres i que vareu aportar vosaltres, tant a nivell professional com a nivell personal, de l'experiència de Xangai.
1: Jo el que m'agradaria destacar més és que he notat molt de creixement personal. I és una cosa que comentava sempre. Jo durant els entrenaments sí que ho he passat un poc malament, perquè ha estat un estiu molt, molt, molt dur, i jo també m'anava un poc l'objectiu d'aconseguir, perquè moltes vegades les proves no pots més, i jo, per exemple, me rompia cada dia d'entrenament.
0: Col·lapses una mica, sí.
1: I jo el meu objectiu principal era disfrutar-ho i passar-ho bé. I vaig aconseguir acabar 4 dies sense mullar ni una llàgrima, i jo per això ja va ser un... com a, he aconseguit els meus objectius, no? I per això de l'Àngela d'abans d'anar a Xangai a l'Àngela que torna ara, hi ha molt de... el que destacaria més és aquest creixement personal, i a part també professional, perquè és el que has dit tu, tens un intercanvi de coneixement brutal amb joves que estan en la mateixa situació que tu, però a un altre país, i això també se pot... sabeu clarament que hi ha joves que potser en països on no tenen tant de recursos, però que al final també lluiten perquè és la seva passió, i també aprens de la seva força, no? I jo això m'ha encantat, és perquè la meva especialitat eren 46 joves I clar, tenies un ventall molt ampli d'experiències que també comparteixes i coneixes, i al final dius, jolín, no?
0: Clar, però aquest intercanvi gastronòmic en el teu cas,
1: sí,
0: que clar, dius, ah, mira aquesta salsa, jo la faig així, és que és tan segur, i a nivell mundial, és que està xerrant a nivell internacional,
1: sí.
0: L'aprenentatge que t'endús d'aquí és brutal.
1: Sí, sí, i a més també que segueix, bé, en el meu cas estic seguint en contacte amb joves de tot el món que dius, ai, doncs pues, que ja te proposen de... I per què no vens a Suïssa i fent qualque cosa i dius, o saps que la de portes també que t'obri, no?
0: Aquesta puta moltíssim, és a dir, sí. Jo posto, vos he dit abans, és una experiència que és vital, és de per vida, no la vol llevar a ningú.
1: Bonica.
0: És a dir, en Àngel i en Sergi i en Sestia eren allà, és a dir, no la vol llevar a ningú ja en aquesta experiència,
1: sí.
0: I després això el que te fa és que t'enllaça amb una altra, amb una altra, amb una altra, i te promociona d'una manera molt, molt autèntica. Sergi, tu, què t'endús d'aquesta experiència a nivell personal, és a dir, a nivell anímic, a nivell que t'ha molt remogut a tu per de dins, i com a experiència professional?
2: És mal de dir això.
0: Bé, perquè... mira, vinga, pensarem un poc.
2: Jo, hombre, el que m'enduig és una experiència, no sé, és que era un cúmul d'alegries. Jo, tristes, en vaig tenir poca, i així com també nervis, també molt pocs. No em vaig tenir, és que m'impressiona que no tinguin nervis, seguint una competició. Però teníem les coses clares, crec, a lo que anàvem, a Cabau Jardí, no sé, jo allà a Pinyo Fitxo i no...
0: Jo ja no vos he demanat per nervis quan heu començat, perquè sé que vos heu preparat moltíssim, i clar, és vera que nervis hi sempre hi són, ja vos volia demanar nervis com anàvem, però ja m'imagino que hi devien ser, és a dir, el nervi no l'estava ningú, però sí que és vera que vosaltres vos viu preparat moltíssim, anàvem molt preparats, ja havíeu estat, tu en el teu cas havies anat en Juniper i havíeu anat i havíeu fet, sí, molta preparació prèvia, tu en el teu cas en Joan Taix, amb en Tià a seguir, i per tant, és a dir, que no és que anàssiu allà sense saber bo que anàveu, sí que és vera que a nivell mundial deu impressionar moltíssim, però ja sabíeu el que on anàveu. Idò, i ara vos parlaré, abans d'anar en el futur, que és aquest Eurokills, que és a Düsseldorf, Luxemburg, que és 2027, que falta un any, i encara mos podem relaxar un poquet, no? Tu mos vas contar, Àngela, que fas un màster de pedagogia a l'UBIP a través d'internet.
1: Sí.
0: Com ho dus?
1: Pues, bé, fent molta feina,
0: sí.
1: Perquè això de que sigui un màster online, a distància, ara avui, fa que sí, hagués de ser molt constant en tema de treballs i entregues, però la veritat és que m'ha sorprès per bé, és veritat que és una mica complicat, perquè són temes que des de la banda d'un alumne, que és de la que jo vinc, és difícil veure des de l'altra banda, però m'està sorprenent. Hi ha molt de conceptes que veig que me poden agradar, i és que al final és el que estic estudiant per allò que
0: vull passió, no?
1: Exacte. I també se fa molt
0: de
1: molt
0: totes
1: fàcil.
0: Maneres, veurem un restaurant cuina mallorquina Àngela Fanta, no?
1: qui sap, hombre, això seria...
0: Pogués compaginar, se pot,
1: sí,
0: compaginar.
1: Sí, totalment.
0: Està clar que el que ara tens a passió és la docència, es pot transmetre els teus coneixements, perquè supos que els de tant transmet molt bé.
1: Sí,
0: I ha dit això, jo ho vull fer.
1: Exacte, i això també m'ha vengut un poc arrel d'altres concursos que he passat, no? Jo, en un final, m'encantaria poder acompanyar i ajudar a fer camí, pues, a futurs joves que vulguin passar per la mateixa experiència i... Però la mateixa experiència que jo, que he pogut viure jo.
0: Uh-huh. Sergi, tu has hagut de fer el programa d'hora baixa, perquè tu encara fas el darrer curs.
2: Jo encara faig el darrer curs, encara puc...
0: Àngel m'ho va dir, Sergi, ha de ser de cap vespre, perquè de matí encara fa... Tu vas escapar l'any passat, no és així?
1: Sí.
0: I tu encara estàs en el Joan Taix, suposo,
2: sí,
0: que en Tia Seguí, que estàu allà...
2: No, en Tia ja també ha acabat.
0: En Tia ja t'ha acabat?
2: Ai, sí.
0: Idò, i te queda tu, eh?
2: Sí, però bueno, molt contenta.
0: Ho dus bé, però...
2: Ho dus bé, dupe.
0: Sí?
2: Bé, no ho sé, no et duc un parell de dies, no ho veig.
0: És veritat, ho comença fa poc, si és veritat, sí. Vos heu iniciat fa poc. I de si vos pareix, per acabar ja directament, m'ho anant directament en el futur, que és el pròxim destí, que és aquest Eurokills Düsseldorf 2027, que és Düsseldorf a Luxemburg, és a dir, ho fan conjuntament, ho organitzen, i aquí, a més, amb aquest lema que se diu Shape Your Future, vol dir habilitats, teva, perquè skills són habilitats, el que teniu vosaltres, de forma dona forma en el teu futur, seria aquest lema que serà 22-26 de setembre del 2027. Com vos prepareu? Ja sé que és massa pres i hem d'aterrar encara de Xangai. Bueno. Però, com ho duis?
1: En el meu cas, sí que ja han començat a parlar una mica de com us organitzaríem de cara a l'any que ve, perquè a partir d'1 gener jo ja estan mirant de començar a fer feina, perquè després d'aconseguir un cinquè lloc mundial, pues, igual tenim expectatives de poder, qui sap, fer un podi o una quarta posició, i això és a lo que aspiram, i han de fer molta feina. I la meva formació, pues, començarà ja de cara en un gener, perquè tinguem 7 mesos per davant per preparar-ho bé, 6 mesos per preparar-ho bé i arribar en aquest objectiu.
0: Sí que és veritat que si ja veniu d'un esdeveniment mundial ja no serà tan estressant, bueno, aneu aquí de vora,
1: sí,
0: el més vol de fer, el més vol de país, segurament.
1: Són un dia menys de competició també, per això tenim bones expectatives.
0: Bones expectatives. Sergi, que veràs tu?
2: Nosaltres, pues, tots aquests errors que sabem quins hem fet, anirem practicant, molta pedra i molta fusta, això ho sabem molt bé, i res, molta comunicació amb el nostre expert, que és de Madrid, esperem, teòricament ha de venir a veure molt això, i anar practicant molt, molt més.
0: Que ve que ve a Joan Taix, ell.
2: Sí, mirarem de venir, que vinguin a Joan Taix.
0: Molt bé, idò, i si no voleu afegir qualque cosa més, mos ha quedat claríssim que l'experiència està fantàstica, està brutal, ses cares voldria els adéssou, a la ràdio també no sentiu, però no mos veig ses cares, però ses cares estan com a d'aquests relats de dir ja s'has passat, i ho hem fet molt bé. Gràcies per representar Pollença, Mallorca i Espanya, ses vostres disciplines en aquest World Skill de Xangai 2026, que vos vagi molt bé, ja vendrem, ja vos farem venir, quan s'apropi ses dates de ser Euroskill 2022, ja vos farem venir perquè mos torneu a explicar un poquet com va aquesta preparació. Gràcies a tots dos per ser aquí. Bon cap vespre.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. És tardor. Al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: Trash Monday Music Club, Radio Plan 7.
1: Stop.

0: Bones tardes.
1: Bones tardes.
2: Com va això?
0: Benvinguts i benvinguts a un altre programa de Time Monday.
1: Ja tornem a ser aquí una altra vegada.
0: Avui hem començat un pat de retras, hi havia un espontàni per aquí.
1: Bones tardes, Jaume.
0: Jaume, amb tot el carinyo, no tots som molt carinyosos. Clar, això no estem acostumats a que hi hagi espontani, no?
1: Hey, almenys en Jaume és fan de Slowdive, tio.
0: Sí, això sí. És un punt de favor.
1: És un punt de favor d'en Jaume.
0: Sí, totalment. Bueno, i com ha dit en Pedro, pues, avui dedicar un programa no a Slowdive, sinó... Bé, també a Slowdive, però més a la figura de Neil Halstead, no? Compositor i guitarrista de... De Slowdive, Mojave 3...
1: Crec que en Joan té algo que dir.
0: Sí.
3: Sí, no...
0: Sí.
3: Bueno, volia dedicar el programa al meu fill, en Nil, perquè demà fa uns anys...
0: Va de Nils, això.
3: Sí, i també a la Núria, perquè se va posar gelosa quan li va dir que li digués el programa en Nil, va dir, i jo?
0: Sí, jo.
3: I va dir, vine a fer el programa, si t'agrada tant.
1: Nens, però... havia de vengut la teva dona en lloc de tu?
3: Sí, ho ja he fet millor que jo.
0: Segur.
3: És molt fan de Nil Haste, però...
1: Aquesta està diferent.
3: Te volíem dedicar el programa a Nil i a Núria.
0: Molt bé, perfecte.
3: I molt d'any Nil per demà.
0: Molt d'any Nil.
3: Per cert, dimecres fa el cumpleaños també Nil Halstead.
1: Ah, mira. Això ho vareu quasi ho vareu brodar.
3: No era planejat això, però ha sortit així. Jo m'haig d'entrar fa poc, no sabia jo quin dia era l'aniversari de Nil Halstead, però mira.
1: Nancy, un nom té que veure.
0: Sí, pues... I Neil Young, quan fa l'any.
3: Sí. De moment ja no acoi la guitarra, meu fill, però... Si la llafa ja no sigui la meva.
1: Bueno, idò, avui dedicarem un programa a Neil Halstead, com hem dit, que és un... Bueno, ja ho ha dit en Jordi, i avui de matí. Va néixer el dia 7 d'octubre, que era d'en Joan, del 1970, quasi és un coetani nostre, almenys.
0: Sí,
1: jo som del 72, és quinto. A Reading, a Berkshire,
0: que no és una ciutat on se llegeix molt.
1: Exacte, a Reading llegeixen molt. Hi ha moltes llibreries, no a Penedaries, però hi ha moltes llibreries.
0: Però que no sabeu que anglès Reading val dir llegir.
1: I el tio se fa músic, també, poca vista. Bé, després ho veurem. I, bueno, les formacions més importants de Neil Halstead van ser Slowdive, com hem dit abans, Mojave 3, i un discos que va treure ell en solitari. També és vera que va formar un grup que després en xerrarem d'ell, que és un grup, bueno, bastant experimental i tal, que jo no el coneixia.
3: No, jo l'he descobert arrel del programa, eh? Tampoc
1: sí,
3: ho coneixia.
1: Sí, el grup se de Black Hearted Brothers, sí. I la veritat és que és un disc, jo no diria, és irregular, quan no menys.
3: Sí.
1: Lo que passa que sí que té temes molt bons, o sigui, temes molt xulos, que després acaben de completar aquest puzzle de la seva biografia i de la seva música, que dius, ah, vale, i entens coses que han passat després, no? En aquest moment que ell se posa a fer això. Bueno, començam un poc a xerrar de Neil Halstead. Jo crec que la història de Neil Halstead sense en el Rachel Goswell.
0: Sí.
3: No, el mateix.
1: No, té sentit, jo crec que en el Rachel...
0: Són els dos puntals, realment, tant de Slowdive com de Mojave 3.
1: Jo me vaig baixar una entrevista d'en Rachel Goswell que xerrava de Mojave 3 per veure el punt de vista d'ella, realment, perquè sempre se xerra de Neil Halstead, que és la figura, és el tio... Ella també li ha donat tot aquest protagonisme sempre, vull dir que ella sempre ha volgut estar molt... una segona fila, però crec que no hi ha... Bueno, de fet, ella està a tots els projectes de Neil Halstead.
3: Sí,
1: crec que
3: solitari.
1: No hi ha música de Neil Halstead que no tingui que veure en el Rachel Goswell, i sense el Rachel Goswell en Neil Halstead igual no hagués fet ni la meitat de coses que...
3: No, de fet, això són mites de la infància.
1: Sí, per això.
0: Varen
1: ser parer també, però...
0: Sí, perquè
1: sobretot són amics.
0: Se coneixien des que tenien 6 anys, vull dir, s'han conegut... S'han conegut Reading, que hi ha llegint, i...
3: I se contaven, ho contaven.
1: Sí, en allà no parque.
0: No parque. Oh, Nil, has llegit el llibre? No, però sí que veure que en Neil Halstead i Rachel Goswell són com inseparables, no? Per tant, a nivell musical, perquè ho anirem veient al llarg d'aquest programa, tant amb Slowdive com amb Mojave 3. amb Neil Hashtag més com a compositor, però és que també el Low Dive no s'entendria tampoc sense el Rachel.
3: No, la veu, no sempre és la veu principal, no. Potser ballades a veus, però li dona un contrapunt.
0: Sí, ho com de punt molt bo.
3: I inclús de molt d'escenari. La presència de la Rachel Goldwell, si veus el Low Dive en directe, és molt important.
0: És que també és presència ella que ell. Vull dir, ell és el compositor de Low Dive i Mojave 3, però
3: ella és la que fa xas a la gent,
0: sí, i és la que té més, la que té més presència, la que té més, té més carisma que
3: d'un munt d'escenari, on té més personalitat, sí, que no Neil Hashtag.
0: Sí. També Neil Hashtag, perquè supos que també, no sé, igual per la seva personalitat, sí, o el que sigui,
3: que és un
0: tio que podria, o sigui, per jo és un dels compositors, dels millors compositors de, sí, del segle XX i segle XXI.
1: Però sí, lo que passa que jo crec que ell no ha volgut mai, no, ser un tio...
0: Sí, no ha volgut tenir aquest protagonisme, no? Ha fallit un pot d'aquest protagonisme, ell ha anat fent la seva música, els seus discos i tal, però no...
3: No ha anat mai ni a la moda, ni pensant on va agradar la gent, sí, ni...
1: Jo crec que han estat més, això, han estat sempre més contracorrent de tot, i fidels a lo que ells han volgut fer, però amb un final feliç, perquè quan acabem un programa, vull dir que el final no és com moltes bandes d'un 90 que acaben que no són res i ja com a oblidades a l'ostracisme.
0: No,
1: crec que ells per algo els han recuperat, i les generacions més joves, perquè és així, hi ha un fenomen de la C-Generation,
0: sí,
1: que els ha recuperat, o sigui, ha vist en Slow Dive una música que ells van començar a fer, que era Showgaze. Sí. Sí, I els han recuperat, sí, ells, realment. Bueno. Quan van sortir a tocar l'any que va ser 2014, a Primavera Sound, crec, i després de TikTok, sí, i se van fer una conta de Twitter, sí, i d'Instagram i tal, i a partir d'aquí, tots els xavalillos, els han recuperat. Sí, sí, o sigui, no, vull dir que ha estat un logro d'aquesta generació, no nostra. Per nosaltres el Low Dive era una banda d'aquestes mítiques i tal, i hòstia, s'han tornat a juntar, però el que els han posat, molt marginal, exacte, però el que els han tornat a posar aquí dalt han estat ells.
0: És que de fet jo vaig anar a veure el dos a Barcelona, la Sala Rematat, fa dos anys mateix que fa, i la majoria del públic era gent super jove.
1: Sí.
0: Que jo, que quan vam arribar en temps, no, me van parar la coda, i la majoria de gent era gent super jove, que deia, hòstia, com és tanta gent jove que ve un concert del Low Dive i tal i qual. I va ser curiós, perquè me'l van seure de bar uns jovenets que estaven esperant davant un altre i van començar a xerrar, no? I ells me'l van dir això, que ells havien conegut el Low Dive a través de TikTok, que jo me l'ha explotat a l'escap quan me'l van dir.
1: Pues 200 milions de reproducció.
0: Sí, i que...
1: 200 milions de reproducció. És un poc un fenomen de Pavement, de la cançó aquella de Pavement.
3: Sí,
1: exacte.
0: Per m'ha explotat el
1: cap.
0: Sí, per m'ha explotat el cap, perquè era una parella joveneta, devien tenir 20 i pocs, o si arribava, saps? I m'has posat el cap quan m'ha dit, no, és el que van conèixer a través de TikTok. Va dir, què? A través de TikTok. Diu, sí, sabeu que a TikTok se van fer molt coneguts a través de TikTok, la gent penjava temes seus, i la gent jove s'ha... S'ha enganxat totalment a Low Dive.
1: Bueno, en Neil Hashtag diu que ell pensa que quan van fer discos, ara ho direm perquè xerraran de grup, eren molt jovenets. I que les lletres connecten directament amb aquesta generació de gent jove. Tornen a connectar.
3: Però ara no, les lletres d'ara
0: no. I després vaig veure també...
1: Ara no, les de Sublaki, les dels primers discos.
0: I després vaig veure també un directe d'aquests de KHP que tocaven el Low Dive, i bé, van tocar un període temes i després els entrevistaven i tal, no? I a Rachel Gorwell li demanaven això, li demanaven que trobava el vostre públic ara, que gent molt jove, i va dir, sí, diu, és que jo encara ara me sorprèn, diu, perquè jo estic tocant i veig la gent que hi ha en un públic, els amics, i dic, hòstia, que són superjoves, diu, que podria ser sa mare d'aquesta gent. Diu, i encara ara me sorprèn que la gent jove pues m'ho hagi seguit d'aquesta manera.
1: I que se saben les cançons, i que realment empatitzen molt amb les lletres dels primers discos.
0: Sí, perquè aquest concert que vaig anar a Barcelona, aquesta parella jove, que m'han dit que vinc conegut el Low Dive i tot, i igual després, xerrant amb ells de música, també havien conegut a través del Low Dive, havien conegut altres bandes, saps? I clar, diu, no, que clar, com que mos va agradar molt el Low Dive, després mos van seguir cercant i tal, i van trobar altres bandes que mos agradaven molt, i a través del Low Dive van trobar altres bandes, i no sé, jo vaig trobar molt, molt curiós, molt curiós.
1: Bueno, i de, varen sorgir l'any 89, com hem dit abans de Reading, que escoltàvem molt Sonic Youth, Dinosaur Junior, Cocteau Twins, la primera època de Cocteau Twins, sí. My Bloody Valentine, flipàvem molt amb ells, no? I bueno, ells varen decidir fer aquest tipus de música que se començava a anomenar shoegaze. Tenien, ells són una, són, toquen, són músics, vull dir, perquè toquen des dels 6 anys, tenien una banda que se deien The Pumping Fairies, que ja hi havia en Nick Chaplin, que era el baixista, i bueno, hi ha una anècdota que el guitarrista en Cristian Saville,
3: no, van posar un anunci. Cercaven gent per muntar una banda i van posar un anunci. I sabut que jo no sé si doia la cosa de Rachel Goldwell, cercaven dones, perquè no hi és només ella tota sola.
1: Ja cercava un paridat, aquesta sí. Gent.
3: I resulta que l'únic que va se va presentar, l'únic que va contestar l'anunci va ser un tio que no m'hi Cristian Saville, el guitarrista, i el tio tenia tanta llana tot ja amb ells que va dir, bé, jo si m'he de vestir de dona cap problema, sí. Vestir de dona i ja està, perquè quan sentia la música que feia el tio l'inquietava i va fer aquest oferiment i tot, però bueno, no va fer falta.
0: Sí, i bueno, altra cosa també, un nom de Slow Dive també, que és que bé, d'un son i d'un baixista ni xap, jo també havia això que venia d'un títol d'un sí. Tema de Ciutat de Baix.
3: Sí,
0: que era una de les bandes preferides de Rachel Goldwell.
3: Sí. I és una mescla de dues coses, perquè Nick Chaplin li contava a Goldwell i d'un Sony, i ella li va recordar aquesta cançó i d'aquí van coi un home.
1: Bueno, pues van fer aquest grup, van gravar una maqueta i en aquella època pues van cridar l'atenció de l'Alan McGee,
0: personatge
1: que era el fundador de Creation Records, d'un mític segell de Creation Records.
0: És que Antoni Pla les coses,
1: sí. i el se va fitxar
3: ja començava a dir
0: hem de parar la gent en situació, Joan, sí,
1: perquè sí, sàpiguin que
0: sí, Alan McGee pot ser molt de gent, però sí.
1: Bueno, tornarem a xerrar de l'Alan McGee perquè aquí els fa un favor, els fitxa, els posa perquè, claro, aquest tio va veure l'escena que se movia aquest rotllo, van dir, hòstia, estos, saps? I, sí, sí. I els va fitxar, però bueno, llavors la sorpresa que se'n van dur va ser una altra. Bueno, posarem la cançó, no vull dir de Slow Dive, no? Sí, sí, que també dona

0: pues això ha estat aquest tema Slow Dive, que originalment aquest tema estava inclòs a un EP que varen treure al principi, que van treure com a 3 o 4 EPs.
1: Sí, no sé quant en van treure, aquest és el primer.
0: Sí, van de treure el seu primer EP.
2: Dos o tres EPs.
0: Sí, que és una cosa que abans feia més, avui en dia ja no està tan...
2: Sí, quan no tenies un disco, editaves un EP que eren 3 o 4 cançons.
0: I ells van treure... Van treure el primer disco que em van treure 3.
1: Mínim 3, no sé exactament quant em van treure.
0: I aquest tema que m'he escoltat ara estava inclòs dins d'aquests EPs. I és una bona, el que d'en Joan, aquest tema és una bona mostra d'aquest moviment shoegaze que hi havia, que començava a sortir, i també és un bon exemple d'usada que després van anar ampliant i van anar millorant
1: molt,
0: de Slow Dive. Però bueno, pensar que aquí aquesta gent eren molt, molt joves, tenien de 9 anys, vull dir. Però bueno, és un tema per ja te posa en situació de com sonarien i com sonarien aquest moviment shoegaze, o com sonarien, com ja sonarien més endavant Slow Dive.
2: Sí, que bueno, jo crec que va començar una miqueta també, que és el que tenim aquí apuntat, no? L'any 91 va començar també tot aquest moviment, i és quan va començar a prendre força. I bueno, està representant no només per bandes com Slow Dive, sinó també per Ride, My Brother Valentine, Nowhere, vull dir que hi havia bandes que ja començaven
1: Sí, l'any 90 ja se pot dir que va explotar o sugueix, perquè ja havia sortit el segon disc com My Brother Valentine.
0: Que també van ficar dins d'aquest moviment, que fa poc vaig llegir una entrevista a Jesus and Mary Chain, que també els van ficar dins d'aquest moviment. Ells sempre ho han...
2: I Bud Radley's.
0: Sí, també.
2: Bud Radley's, compartien en Creation Records, compartien la discogràfica amb ells.
0: Sí.
2: I la primera època pot ser que el que fessin ho pot considerar una mica així, però Bud Radley's, la cançó que més va pegar va ser aquella de Wake Up Boo, que va ser ja en el final, quan ells treuen el darrer disco de la primera època, que és el Pygmalion, ells peguen en Wake Up Boo a Anglaterra, que és número 1.
0: Mm-hmm.
2: Vull dir que, no sé...
1: Les etiquetes, tio,
2: jo crec que intenta ficar gent dins una caixeta de qualque manera per sumar.
1: Per vendre la moto. Clar,
0: i per exemple, això de Jason and Mary Chain sempre han refusat aquesta etiqueta de shoegaze, perquè diuen, bueno, la seva pot ser en directe, bueno, pot entrar, la seva música,
1: depèn. Però que sigui com a molt.
0: Però...
1: I d'aquella manera.
0: Sí, i se'n mereixen en un altre rotllo, era més nois que shoegaze. Encara que malgrat l'entanya també en fem de remau.
2: Aquest disc és de l'any 91, precisament, i... Bueno.
1: Ara aquí va haver canvis, el bateria va haver un parell de canvis a la bateria, va arribar en Simon Scott, que va ser la bateria ja, diguem, en un disco més important d'aquella primera època, i res. El disco test va ser el primer disco just for a day, que hem dit, va sortir l'any 91, va ser com un poc precipitat, perquè en Neil Hastert va convèncer en Alan Maggie de dir, ja està, ja tenim un tema, cosa que no era vera.
2: Li va
1: vendre la moto. I resulta que després a l'estudi, quan van arribar allà, van haver de fer les cançons, venga, vamos a tope. I una entrevista que he llegit diu que ja hi va haver molta experimentació en lo so i invocant navis també. I diu, allò va coi un tros d'una entrevista en el Haster, diu, per el primer àlbum que vam fer, el Just for a Day, no tenien realment cap cançó a l'estudi. Vam escriure l'àlbum, el van gravar i el van mesclar en un període de 6 setmanes. Havien decidit ben aviat no incloure cap cançó dels EPs. I després se van penedir d'això. Diu, podríem haver fet un disco millor si ja s'han tingut més temps. Aquest tipus de procés va ser una mica estrany. Diu, però volíem fer un disc completament nou. I no els va sortir bé la jugada.
0: No, bueno, de totes maneres, així com s'ha gravat sense tenir cap cançó en tot l'estudi.
1: No, ja està guai el disco.
0: El va sortir bé, perquè no és un bon disco.
1: Normalment el grup, els primers discos que treuen, sempre hi ha aquest d'això de dir, ja s'ho han pogut fer d'una altra manera, però el disco està bé.
0: Sí, per haver entrat d'aquesta manera, sí, perquè haver entrat entrar en un estudi sense temes i vens-li del motonal amb aquí.
2: Jo crec que anar amb aquí també...
0: Sí, que sí, xaval, que sí. Sí, sí.
1: Tot se va fer malament, perquè la gravació del disco, després, clar, no va tenir massa èxit, com és normal, ni tampoc massa bona repercussió a la premsa, però després la gira que van fer després també va ser...
2: Un desastre,
1: perquè et van posar en Blur... Sembla ara, com se diguin, la gira als Estats Units perquè compartien un mateix distribuïdor allà.
0: Sí,
1: i això no casa ni de conya. No. I va ser una gira, ja va ser un desastre.
0: Són d'aquestes coses, sí, que moltes vegades mesclen bandes que no haurien de mesclar. No.
1: I van allà un poc malament entre ells.
2: En Hasty t'ho diu, que això va ser un desastre.
1: Sí. I en Gorwell, aquí de temps, va dir, té moltes fotos d'aquell dia, un mica borrosa d'aquella gira. I diu, va tocar amb molt de clubs molt petits. I se sap que en Nelly i jo... Anil i jo, sens dubte, en més d'una ocasió, anaven drollats mentre tocàvem. I Blur estava molt afadats amb nosaltres, no els hi va anar bé. Ah. I la combinació probablement era molt desordenada, sí. no va ser una bona mescla.
0: Si hem de començar a xerrar de Blur i de l'Àcid aquí, acabarem
2: bueno,
0: molt.
2: Sí.
1: No, no pot ser una més.
2: Són coetànios, són de la mateixa època, sí, el que passa que, claro, imagina't el que te deia antes de Wake Up...
0: De Burrellis.
2: Claro, de Burrellis. Yeah.
1: I després,
2: que va ser un pelotazo perquè molta gent va veure un rotllo que sortia a la ràdio i el que volia la gent i feien aquell canvi, ells van seguir en lo seu, van dir hasta final nosaltres fem això i punt.
0: Sí, perquè no tenien res que veure després en bandes com Blur i estaven a polos totalment apats, no tenien res a veure.
1: I després per això quan van tornar a fer un gira, però després van tornar a Nord-Amèrica en Ride, que sí que ja era un estil més prescut i aquí sí que els ja els hi van anar bé. Hi havia molta gent jove en un concert i tal, i se van passar bomba, va ser una gran experiència.
0: Sí, perquè Ride ja era una banda més pròxima en quant a...
1: Estava dins d'aquest mateix estil.
2: Sí,
1: és diferent, perquè és diferent.
2: Jo l'altre dia vaig escoltar un disco de Ride i bueno, jo... És que com és Love Dive no ha molta...
1: No. I My Bloody Valentine, que estan dins un mateix sant, no tens
0: que veure. No, el que passa que, clar, després de girar en Blur, que va ser un desastre, ja, si els juntes en Raid, però ja tenen més coses en comú. No, evidentment, Raid no són el Lowdive, ni ho seran mai, però ja hi ha més coses en comú.
2: En aquesta època no les comprava ni Déu, no eren un grup que a Alan McGee li retornes pasta.
1: No
2: teníem molt...
1: No era molt bon negoci.
2: No era molt bon negoci per Creation.
0: No, perquè a més Creation, vull dir, tenia una plantilla de bandes de l'hòstia. No sé, normalment un dia feia...
1: Un programa de Creation.
0: Perquè tenia una plantilla, tenia unes bandes brutals, perquè tenien Teenage Fan Club, tenien... T'agrada i no, tenia després més endavant Oasis, després hi tenien Lowdive, tenien un My Bloody Valentine també, que quasi que el va destruir quasi,
1: sí.
0: De Creation.
2: Però... Sí, el que passa que la crítica tampoc no ens ajudava, perquè la crítica l'esporava caldo.
0: Sí,
2: perquè,
1: Cosa que no us depèn, no?
2: No, de sempre.
1: Nos depèn els esporaven bé quan no els coneixen i jo. Sí, després, no, quan van començar a treure discos, ja va canviar.
0: Però això també molt... típic de periodisme musical britànic.
1: D'un cumbre i després te feien la cosa.
2: D'un musical express.
0: No, sí.
1: Després direm una cosa que van dir de Souvlaki, que, mare meva, ara aquest tio, el que va escriure això, m'agradaria fer-li una entrevista jo. Penses el mateix.
2: Estaran penedit. Bueno, en aquell moment...
0: Bueno, pues, dia 2 de setembre de 1991 se va editar aquest primer disco de Slowdive, que du per títol Just for a Day, i escoltarem un tema d'aquest primer LP de Slowdive que es diu Celia's Dream.

0: Bé, va deixar estar Celia's Dream, aquest tema que hem escoltat de Just for a Day, primer EP de Slow Dive, i el que hem dit, així com els primers EPs de Slow Dive van ser ben rebut per crítica, aquest, no va ser, aquest primer EP no va ser ben rebut per res, va tenir... Què ha estat això? No, va estar...
1: Jo també sé fent això.
0: Jo també, què vas pensar? Va,
1: Ah,
0: mira.
1: venga.
0: Pues no va tenir una bona acollida per part de la crítica i menys si mos centrem, que aquí som persones sèries. Lo que deia, no va tenir una bona acollida per part de la crítica i no...
2: Sí, els van por a
0: El
2: caldo.
0: van per a caldo, no? També per aquest... Quan varen, quan, bé, després de treure d'aquest primer LP, després que van començar ja
1: Pensar lo segon.
0: a pensar en un segon disco, també se va ajuntar males crítiques, la gent no, els va parar a caldo, també va haver problemes entre Neil Halstead i Rachel Gorwell, perquè en aquell moment eren parella,
2: Sí, eren parelles, se van separar.
0: se van separar, i un poc tot pues, va influir...
1: Sí, va afectar la gravació del segon disc.
0: Sí, va afectar...
2: La New Musical Express va dir, bueno, que en Scott va dir que l'any 2009 que els va afectar perquè, clar, eren adolescents, no? Clar, i una revista com la New Musical Express
1: Que potser volia mort.
2: que sortia ja a la portada era per tu un hito, perquè tu compraves aquella revista, sortir la portada que si era recent de tu, pues, va dir això d'ells, que els volia morts. Claro, pues, va dir, tio, tampoc no me'n mereixem això, no?
1: No, que els va crear una inseguretat que va fer
2: Clar,
1: que varen gravar i tornar a gravar prop de 40 cançons.
2: Sí.
1: perquè estaven insegurs, no
2: Insegur de
1: sabien...
2: lo que estava fent.
1: No estaven segurs del que feia. I en McGee, quan sentia les cançons noves, els deia que tot era una merda. I
2: Bueno,
1: llavors...
2: jo crec que era la... Jo crec que ell els va veure, li va agradar, però en aquesta primera època jo crec que ell se va equivocar i després no devia ser però com i va ser
0: Sí,
2: es l'haurà de
0: No, i també aquesta inseguretat seva, no? Perquè Vale, anar amb McGee te pot dir, escolta, això és una merda, i tu digues-li, bueno, però jo penso que no,
2: Sí, però són xavals.
0: No, ja, per això,
2: El
0: per
2: problema és
0: això.
2: que són tios de 20
0: No,
2: anys que...
1: clar. Ara no t'hi passaria.
0: Ara no t'hi
2: Claro,
0: passaria, evidentment, però
2: ara no.
0: entre que eren jovenets, van rebre males
1: Jo me'n
0: crítiques...
1: poso en seu puesto, m'hi has passat
0: Per
1: el mateix,
0: això,
1: que és
0: eh?
1: normal.
0: Joves, males crítiques de la premsa musical britànica i la separació de Neil Halstead i Rachel Gorwell. Però clar, els va crear aquesta inseguretat, no?
2: Bueno, per això quan la premsa els compara amb el Bo de Valentine, jo penso que, bueno,
1: És
2: que
1: una
2: ells,
1: equivocació.
2: des del primer moment, ells no eren tan radicals, no eren tan impactants com el Bo de
1: No,
2: Valentine,
1: una
2: ni
1: música
2: ells ni la seva
1: desembolcàrica
2: música.
1: és molt diferent.
2: I ells, el que hem dit, no crec que ho pretenguessin, ells no pretenien ser-ho.
0: No,
2: I
0: no.
2: en Neil Hastie jo crec que ell se va adonar des del primer moment en Just for a Day i que allò va ser pues, com una... Bueno, com una huida hacia adelante que se diu en pos d'això, de l'atmosfera i de que ell sabia que aquella història no duria en el grup en lloc no?
1: No.
2: concret, sinó que era més un tema de bueno, d'això,
1: Això
2: de l'aventura que tenien en aquell moment amb aquest tipus de música, clar.
1: és una anècdota d'en Hasted. En aquesta entrevista del 2009, en Hasted diu que quan van anar a l'estudi a gravar aquest disco, bé, que sí, després més endavant ho soufflà aquí, antes hi havien estat Spiritualize gravant. No sé quin disco de gent gravant, que potser no sé quin disco va sortir ni aquell.
2: Devia ser l'anterior
0: No, la llengua.
2: en un Ladies and
1: Sí,
2: Gentlemen.
1: l'anterior, no me'n recordo quin és.
2: Sí.
1: I diu que havien deixat un escalèstic enorme a mig de la sala de gravació. I això van flipar, i hòstia, això és super estreballant. I res. I diu que després van anar malament les gravacions d'allà i se'n van anar a Out for Sight a tornar a gravar el disco. I el tio va dir, diu, a lo millor mos hauríem de baixar simplement a jugar a l'escalèstic tot un mes en vez de gravar el disco allà. De jugar a l'escalèstic i ha passat sobre, diu, perquè va ser una mala experiència, va ser un procés bastant dolorós per ells.
0: I també...
2: Sí, mira, devia ser el segon disco que és de l'any 95 que surt Pure Face.
1: Pure Face.
2: Pure Face.
0: Sí, Pure Face. Bueno, i durant la gravació de Soul Lucky, que també van enviar una carta a en Brian Eno, també, perquè volia que els produís aquest segon LP Slow Dive, però en Brani no va dir que no, que ell si volien que col·laborés, que ell podria col·laborar, però que no volia...
2: També un bon cony, no? Enviar una carta en Brani, no?
1: Sí. Bueno, sí, però en Brani no li agradava molt la música de Slowdive, tot no va dir que sí, l'altre no produir, sí. No volia tenir aquesta responsabilitat.
0: Sí.
2: També estrany, no?, per part de Nino, no voler tenir aquesta responsabilitat.
1: Perquè potser era una música, no sé, és raro, perquè jo crec que hi ha estat una bona combinació.
2: És raro, jo crec que si Nino hagués volgut produir aquest disc, igual Nala McGee hagués...
1: Ja hagués canviat un quintet.
2: Claro, ja hagués canviat un quintet, igual l'història hagués canviat. Però bueno, l'història va ser així i ja està, però si Nino accedeix... Sí, és fantàstic així com està. Però si ell accedeix, cap on hagués dut l'història, no?
1: Sí.
2: També és una alternativa molt xula que no sabrem mai, no?
1: Mm-hmm. En Hassel va dir que aquesta sessió de gravació de Membrani, no?, va ser el més surrealista que li ha passat a un estudi i també era sota efectes de les drogues. Segur que aquesta gent, quan anaven a l'estudi, no estaven per el que havien d'estar.
0: Escalèstric, drogues... Nines i nines que escoltau tal món d'ell.
1: No.
0: No llego voler escalèstric. Si se vol drogar, sí, però escalèstric no.
2: Escalèstric no.
1: Si ja
0: s'ha enviat a escalèstric... Matina, te pedo drogues.
1: M'ho he sentit sense sublàquim. No m'ho sent.
0: No m'ho sent, menys mal. Bueno, i... Pues, bueno, el que va ser aquest segon LP de Lowdive, que és un famós sublàquim, sí. Però ben, un disc com és famós de... Vale, no. El disc més famós de Lowdive.
1: Sí. Ara està endiosat, ho dius, coges.
0: Ara. Vull dir, perquè en aquell moment va sortir per maig de l'any 93 aquest segon LP, ho sabut aquí, i també va tenir una mala rebuda per part de la premsa musical. Vull dir, que penso musical ja el tenia crucificat. Van dir, era igual el que fes jo.
1: Serà una puta merda.
0: Sí, vos crucificarem igual.
1: Sí, de fet, Melody Maker va dir, un crític de la Melody Maker va dir, aquest disc és un buit sense ànima. M'estimaria més ofallar-me i morir ofallat a una banyera plena de papilla abans de tornar a l'escoltar mai més. Ara m'agradaria demanar-li... Ja ara penses igual.
0: Un fenomen, què és un fenomen?
2: Bueno, ara surt la que està considerat, sí. Això, una de les...
0: Sí,
2: una obra mestra. Més importants
1: de un show gay.
0: Sí, en un cert moment, sí. En un cert moment, el que he dit, va rebre males crítiques, va passar un poc també desapercebut, el que passa que en molts anys... va anar guanyant.
1: Sí, s'ha pagat un disco
0: i probablement és un disco més conegut i més emblemàtic de Lowdive.
1: Sí, però nosaltres no és el millor.
0: No, però ja no. Més davant ho direm, sí. Però...
1: Però sí que és el més reconegut.
0: Més reconegut, més famós i més emblemàtic de Lowdive.
1: Sí, per cert, Pedro, en Hasse també va ser pioner amb això d'anar-se'n a la teva banyeta a compondre cançons,
2: sí, no,
1: que van fer molt després,
2: sí.
1: Perquè durant aquest disc va fer una temporada que hi havia un rotllo que s'havia separat de Gorway i tot això, i se'n va anar i se va tancar una teva banyeta.
2: Bueno, jo crec que és una cosa recurrent, no?
1: Sí.
2: Aquest tipus de...
1: Dejant-me solo.
2: De persones, sí. Que diuen, mira, a mi dejant-me estar i me voy.
0: Leave me alone, I don't touch me the balls.
1: Sí.
0: Va dir... No, perquè m'ho va dir un dia, Genil Hasse, el con,
1: Sí. Tu tens fotos amb gent del primer standing, de l'altre standing, tu. Lo raro és que molt xerres, nosaltres.
0: Sí, bé, perquè tant en quant m'he fet la plebe, però... Ell va dir... Leave me alone, I don't touch me the balls. Ja està. Bueno, pues d'aquest sou l'aquí... probablement que sigui un dels temes més emblemàtics,
1: sí, un tema que en directe tothom espera,
0: sí, que tothom espera, i un dels temes més emblemàtics de Lowdive, que ja que en Joan li ha dedicat el programa a Nili i a Núria, jo vull dedicar aquest tema a Pilar,
1: sí, Serra, una gran fan
0: de poble,
1: gran fan de
0: Lowdive, i com vols poder imaginar, pues, estem xerrant de d'aquest tema que sigui When the Sun Hits, d'aquest Soul of Lucky, que...
1: I dona, m'hi dona.
0: Li podem escoltar mateix.
1: A veure, vinga.

0: Ho de Sant Hits. De Marraco, miris sí. per on miri i el gafis per on el gafis.
1: Estones, me recorda Fountain DC.
2: Fountain DC?
0: Sí.
1: Estones.
0: Bueno, sí, primers discos.
1: Sí, de tranquilos.
0: Perquè ara no...
1: Salimos de tranquils, pues, no... així.
0: Saps? Rosalía aquella,
2: no? Rosalía.
0: Rosalía.
2: Sí, si no surt Rosalía en aquest programa, tio, sí. cada puto dia.
0: Un Pedro, que el fan de Rosalía.
1: Rosalía cada puto dia.
0: Jo crec que un Pedro li paguen, però això era de Rosalía.
1: Pues seran de Rosalía.
0: No, ara micro tancat. De, comentàvem, jo sempre he pensat que aquest tema, When the Sun Hits, resumeix tot el que és el low life, no?
2: Sí.
0: Perquè té aquestes melodies, té aquest... aquest ambient, que en aquest ambient, que en aquesta melodia, té aquestes pujades de guitarra.
2: Tot un ritme reposat.
0: Sí, tot dins, sí, exacte, dins un ritme reposat. Per jo aquest tema és un clar exemple de
2: sí, si
0: el que sona el Lowdive.
2: El Lowdive li posa qualcú, si vol dir...
0: Sí.
2: Si vol demostrar el Lowdive, li posa el
0: exacte, tema. Exacte, exacte, sí, sí. Jo sempre he pensat això. I també xerrava, mate, que aquest tema en directe és, oh. és una autèntica bomba. Vull sí. dir, pff, és una cosa que... espectacular, perquè tot un concert del Lowdive és espectacular, perquè te fiques dins de la seva atmosfera i...
2: Guanya en directe.
0: Sí, en directe és molt millor, molt millor. I aquest tema en directe, sobretot aquest tema en directe, és una cosa que s'ha de sentir almenys un pic de la vida.
2: És que si vas a veure el Lowdive, voldràs tornar.
0: Sí, sí. De fet, quan venien cap aquí, cap a la ràdio, jo li he dit a en Joan, que xerràvem, perquè en Joan fa poc els va veure...
2: Escòcia,
0: amb The Cure, que tocàvem The Cure, Slow Dive, i jo he comentat que te'ls vaig veure fa dos anys, i és que m'encantaria tornar-los a veure Slow Dive.
2: Jo no he estat allà de veure-los una sala, però jo era un lloc obert, i va ser brutal, i m'imagino una sala, de ser impressionant.
0: Sí, en directe és milloren tot el tema i tot el que és Slow Dive, especialment aquest tema que hem escoltat ara, que és When the Sun Hits.
1: Bueno, ara hem de dir, ho hem de contar, perquè aquest disco se diu Sweet Lucky.
2: Ah, sí, el veus de Pedro.
1: Aquest disco és...
0: Fem de Rosalía?
1: Sí, bueno, no, tema escatològic, més que res.
2: I de Rosalía, no.
1: Se diu Sweet Lucky perquè, bueno, Sweet Lucky és un menjar, crec que és turc o grec, és com un pincho de can. I, claro, d'aquí la broma. I és... que eren molt friquis i s'escoltaven unes bromes radiofòniques, que això jo crec que tothom de jovenet mos agradava,
2: saps?
1: Quan se'n fotien d'nosaltres, no, però això que sortia per la tele de bromes a nosaltres, sí. I bueno, aquests escoltaven uns tios que se deien de Jerky Boys, que eren, per això, telefonaven
2: són graciosos,
1: i se'n fotien d'nosaltres. Sí, el que passa que tampoc no podem parar la broma aquí, dura com 4 minuts, jo si t'entens
2: no
1: faré
2: no
1: un bocí i la penjaré en un nostre Instagram.
2: No és per a tots els públics.
1: No és per a tots els públics perquè és molt guarra. Xerren en mi
2: xerren un tort de xar, no porti de res.
1: És molt guarra. Sí. I un tio que xerra, quan se dona compte, xerra, bueno, telefona un hotel i un tio fa broma de que si vol fer un trio en la seva dona. Y cuando se da cuenta de que un tío es grec, le comienza, ah, a mi mujer le gusta esta mierda griega y tal. Ese rollo súper guarro.
2: Sí,
1: sí, sí. Y ya es lo de Sublaquí. Un palo de carne. Bueno, y ya está, y ahí lo dejamos.
0: Ya vas probando a imaginar el resto.
1: Ya lo dejaron en pecho.
0: Sí. Bueno, pues, que es... Sublaquí. Tampoc va, no, com hem dit abans, no va ser ben acollit per la premsa musical, a pesar que després sí que m'ho perdo els anys, sobretot quan se van donar a reunir el Lowdive, pues sí que aquest disco després ja va ser una bomba, no? I després d'acabar aquest Soul Lucky, pues, va haver un canvi de bateria, en Simon Scott va deixar la banda i en el seu lloc va entrar Nian McCutcheon.
1: McCutcheon.
0: Mal aquest nom. ¿Cómo te llamas? Ian McCutcheon. De los McCutcheon de...
1: Los McCutcheon de toda la vida.
0: De los Highlands. que en Ian McCutcheon, després ja veurem, després que també...
2: Se queda per
0: sí,
2: el pròxim projecte.
0: Data, però, sí, va quedar per el pròxim projecte de Neil Halstead i de Rachel Boswell. Bueno, i en Neil Halstead, després d'aquest Soul Lucky, se va veure un pot d'enmarcar d'ossal que havíem fet amb aquest, l'estil de música que havíem fet amb aquest disco, us altres companys no estaven massa d'acord, perquè ells volien seguir, la línia que havien marcat amb aquest Soul Lucky. Ell volia fer una cosa com més...
1: més minimalista,
0: sí, més minimalista.
1: Introduir, sí, més rotllo... No diria ambient, però sí electrònic.
2: Sí, té rotllo ambient i electrònic. Sí, sí.
0: I el tercer disco de... Per el tercer disco de Lowdeck, que se diu Pygmalion, que bueno, ho xerraven també amb en Joan abans de venir, en Neil Hastert va dir que per ell vistat
2: millor disco
0: de Slover,
2: ell el té com un millor disco que ha gravat,
1: el millor disco de Slover, però sí que és veritat que ell diu que el procés va ser complicat, sí, que no va ser fàcil, però que el resultat
2: a ell li agrada.
1: Sí. Però si connectam això amb el que he dit abans de la banda que ell fa en solitari, bueno, en solitari no estan a Rachel,
2: Black Heart Brothers
1: entens les seves també, sí, les seves preferències, quan ell està sense cap tipus de pressió ell tira cap aquí, saps? Sí. Tira cap
2: aquí, lligat aquest rotllo com a mig electrònic i mig ambient,
1: sí.
0: I també se va juntar amb el fet de que en Hasse volia fer una altra cosa, els altres membres de la banda volien seguir amb la línia Soft Lucky.
1: En Chaplin i en Saville estaven descontents.
2: Ningú va entendre.
0: No.
2: Ni siquiera, és una anècdota que en Chris Hafford era el tècnic de l'estudi quan gravaven. Estan gravant una cançó i va un moment que en Neil Hasse estava gravant unes guitarres i se va girar cap a Rachel Goldwell i va dir: és que no entenc que puta bola aquest tio, no sé què intenta.
1: Claro, perquè d'on venen a lo que volia fer, pues era un bot que, claro, si hi havia d'haver continuïtat no l'enteníem. Sí. Però bueno.
0: I se va ajuntar també que, bueno, que una setmana després de sortir que és Pygmalion, Adam McGill li va donar a la porta.
2: Sí. El grup ja s'estava desintegrant.
0: Sí, ja, perquè ja hi havia moltes desavenències.
1: Jo crec que a Adam McGill li havia donat barreta i ell esperava que li fessin un disc una mica adequat en aquells temps.
0: Sí, més comercial.
1: Algo més popi.
0: Algo més comercial, sí.
1: Saps? Algo més que vengués.
0: Sí, i de tota manera Neil Hastert el va avisar a Adam McGill, que li va dir: escolta, no esperis res pop, no esperis res comercial, perquè no ho serà. Vull dir, però així tot, en Alan Maggi, quan fa una setmana que havia sortit que Pygmalion, el dia de donar porta, i bueno, però sí, però la banda realment ja estava...
2: Ja estava morta,
0: no... Va ser també... Aquesta primera etapa de l'Odeva també va ser una etapa bastant curta, no, sí. No va ser... I ja no hi havia... la banda ja no s'aguantava per enlloc, perquè hi havia aquesta desavenència, i Alan Maggi el va... despedir de Creation i...
2: Jo per posar un disco que ho he intentat a l'Opimàlion, però jo no m'he d'entrir, no l'entenc.
0: No, tampoc. Jo probablement comptant EPs anteriors en el primer disco i el disco de Lowdive, per jo és el més fluix, però amb bastanta diferència.
2: Jo t'ho diré una cosa, per jo és el més fluix de tota la discografia. De, si comptam el projecte després de Mojave,
0: sí,
2: el disco de Neil Hastert i el Lowdive,
0: sí,
2: però jo és el pitjor disco.
1: Pygmalion, jo no m'ha desagradat, eh? Jo no sé si l'havia escoltat, crec que no, i l'he escoltat un parell de vegades, eh? I no m'ha aparegut un mal disco.
2: No, jo no dic que sigui dolent, eh?
1: No,
2: però jo personalment no hi conec amb aquesta música.
1: No, perquè és una música, sí, bastant més diferent,
0: sí, no
1: té res a veure el que havíem fet fins ara.
0: Sí, no.
1: Jo crec que també s'ajunta una mica tot. En aquella època s'estava fent una altra música, això és una cosa que està totalment fora de lloc.
2: Sí.
1: En Magui també estava obsessionat en los oasis, aquesta gent, i cercava gent que li fes vendre, i aquests que fan? Fan el que li surt de la...
0: Bueno, després anar d'en Magui, supos que deu estar content de les ventes al llarg de tu temps de Soul Flag i de l'Eixador.
1: Evidentment.
0: Deu estar content, però bueno. Però en aquell moment, clar, ell estava per una altra cosa, anar d'en Magui.
2: Give me the money.
0: Sí, i el Lowdive estava per un altre extrem.
1: Si posen una fetge de mort d'aquest shoegaze famós, precisament és aquesta, 6 de febrer de 1995,
2: sí,
1: que és quan surt Pygmalion. Que de fet Creation el rapta en aquest disco i el té un any guardat, saps? Perquè ells el graven, però ells no el treuen, Creation el treu fins un any després. No estava ni convençut, no sabia què havien de fer. Lo que passa que com que el tenen al final diu, bueno, pues lo sacamos, sí, però sí, no estava ni convençut. Sí.
0: Bueno, pues d'aquest Pygmalion han triat un tema que si jo crec si fos jo que probablement sigui
2: lo més radiable del disco.
0: Sí, lo més radiable d'aquest disco. Però que aquest tema també en directe el fan en aquest de Crazy For You
2: i és molt més xulo.
0: Sí, i és totalment una altra cosa, no és el que escoltarem ara que...
2: Hòstia, si l'enginyer de so ja no en tenia el que feien, potser també va afectar en que no s'ha reflectat bé el que volien gravar.
0: Clar,
1: sí, aquest disco, aquest disco de Pygmalion, si hagués hagut un Nino darrere,
2: sí, seria un discharro, a lo millor.
1: Ara
2: sí, perquè Nino sí que va de aquest rotllo electrònic.
1: Claro, i li dona forma.
0: Això ho agafa...
1: I li dona un altre tipus de...
2: Atenció, això ho agafa... Rosalia.
1: En refri.
0: No, això ho agafa en John Congleton i, bueno...
1: Congleton, exacte.
0: En John Congleton.
2: Ho arregla tot.
0: Ho arregla tot, en John Congleton.
1: Tot ho arregla.
0: En John Congleton, igual t'aixeca una paret, que t'arregla un cotxe, o que te grava un disco.
1: Tot ho fa.
0: Sí, és un multiusos, en John Congleton.
2: Aquesta llençó...
0: No, me la cuento, però bueno.
2: Aquesta llençó, jo, el que m'agrada d'aquesta teoria, que no té lletra pràcticament, tot en repetir lo de Crazy For You, amb una reverb super exagerada que se fa com una bolla, i és la, per això la gràcia que té la llençó, perquè realment, si aquesta llençó la cuis amb una guitarra acústica i veu, te quedes amb una puta porqueria, perquè no hi ha res, sí. Si li lleves tots els efectes i tot això, realment, és més a l'estudi que van fer que res.
0: Bé, bueno, pues escoltarem aquest tema que hem triat de Pygmalion, Crazy For You.

0: Clar, és per mi l'estudi.
1: Sí. Bé, per això està Crazy for You, d'aquest Pygmalion, de redisco de la primera època de Slow Dive. Com han dit, després d'aquest disco la banda se va separar i...
0: S'ha separat entre comilles, no?
1: Sí, entre comilles se va separar.
2: Sí, però el que hem xerrat abans, vull dir, Nerreitzel sempre ha estat.
1: Sí, sí, sí.
2: I jo crec que Nerreitzel i en Hastid han estat sempre el 50% de tot. Sí, sí, malament, sí. Ell tenia més...
1: Ell és el compositor principal, però...
0: Sí. Bueno, sí. Però sense el contrapunt de Nerreitzel no s'entén.
1: Sí, perquè
2: ella sempre ha estat allà.
1: Sí. I, bueno, amb aquest Pygmalion em posàvem... punt i seguit a Slow Dive. Després tornarem a xerrar a Slow Dive de la segona època, a partir de l'any 2014, que se van tornar a juntar. I ja anirem amb un nou projecte que vàrem formar després de la separació de Slow Dive, que és Mojave 3. Mojave 3, que bé, eren components de Slow Dive, que hi havia en Neil Hasted, Rachel Gorwell i en McCutcheon de The Highlands.
2: Que no deixa de ser curiós que ell diu, en Hastid, diu que mentre estaven gravant Pygmalion, ell ja estava preparant cançons. I estava tocant molt en guitarres acústiques i tal, que ell tampoc no entén per què, massa, però que va ser com un contrapunt per ell també. I això jo, o sigui, és com un tio bastant inquiet, o sigui, perquè estàs donant barreta en gravar algo super minimalista i molt ambient i tal, i llavors estàs preparant cançons molt acústiques, escoltant, ell deia que escoltava molt en Cohen, sí, en Drake, en Tom Van Zandt, Grant Parsons, sí, tota aquesta gent, dius, tio, pues...
1: Bueno, però també demostra que és un tio que...
2: Molt inquiet.
1: I que mai ha seguit una corrent, perquè, a veure, l'any 95, fer un disco, muntar un projecte acústic que... que també té que veure alternative country, si tant si vol, sí, i tal i qual, sí. En aquella època, l'any 95, no pagava ni en col, això.
0: No. Vull dir, i més d'on venia ell.
1: Exacte, tenint en compte d'on venia ell. Vull dir, que era un tio que mai s'ha...
2: Slow Dive, ell diu que no se separen de la manera de dir, bueno, no separen, doncs, sinó que en Chaplin i en Savi els apiren, no acaben ni de gravar Pygmalion, i queden ells tres...
0: però no
2: tornen a xerrar de Slow Dive i diuen, bueno, pues tendremos que hacer algo más.
1: Sí.
0: Hòstia, de fet, el disco ja va estar a punt de sortir com a Slow Dive.
2: No, és això, que ells tenien material de sobre per fer un altre disco, que era el que tu estaves dient en el final. I que la cinta aquesta de demostració, pues, va arribar a mans d'aquest, bueno, qualcú que ja han xerrat d'ell en aquest programa, que és Nivo Bats Russell, que va ser el fundador de 4ID, que també és una discogràfica important, britànica, en la qual tothom volia ser, que va ser
1: Pixies, entre altres.
2: Pixies van flipar quan els van dir, Nivo Bats Russell li va dir, oye, veniros a tocar, veniros con nosotros, va dir, hòstia, mos han criat un de 4ID.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, era una de les... Pues ell va ser un que va dir, no, veniu en joc, que jo... m'agrada el que esteu fent i va creure
0: en principi, però
1: sí, tot un principi, sí.
0: No volia ni escoltar, sí, perquè sabia que li havien fotut la cosa de The Creation, va dir que és algo d'on tenia, jo no ho trobava d'anar allà, però després quan t'ho va sentir va flipar,
2: sí. Quan t'ho va escoltar li va dir
0: tot una va dir que sí. Però hem xerrat també, jo no sé si hem xerrat aquest grup o Chapter House, que per mi també eren de Reading, que sempre han anat un poc paral·lelament en valor, no van tenir tant d'èxit, però també era un altre grup de Shoegays, i de fet un dels guitarristes de Chapter House se va incorporar per formar també amb ells la banda de Mojave 3.
2: Sí, en Simon Rowe, no?
0: Sí, en Simon Rowe.
1: Van passar Mojave 3 i Mojave 5.
2: Sí, i un teclista que no mia, Alan Forrester, pot ser, no? Sí.
1: Un principi, clar, eren tres...
2: Era Forrester.
1: Neil Halstead, al principi eren tres, Neil Halstead, Rachel Gorwell i en McCutcheon.
2: Lo de Mojave era perquè ells se volien dir Mojave, però no van poder registrar Mojave perquè estava registrat, sí, en una banda alemana. No, hi havia una banda alemana que se deia Mojave,
0: vale,
2: que crec que feien, no sé si krautrock o algo així raro,
0: vale, vale,
2: i no se van poder registrar, i van dir, bueno, pues le ponemos un 3, i van dir Mojave 3.
0: Van dir, com un junior de dinosaures.
2: Sí.
1: Van dir, men, quants som? 3, i ja està.
2: Lo que sí que és vera que ells volien Mojave per un desert de Mojave, perquè sí, els van dir que la música sonava així com el sí, desert.
0: I... Sí, després ja ni sona, però.
2: No, per no, res. No.
1: No. Que, de fet, també en guany s'han reeditat aquest uns 5 discos de Mojave i Four Idols ha reeditat, que ja era ara.
0: Sí, sí, que ja era.
1: Perquè ja havien arribat a un preus que fem pagar, no? Perquè qualsevol disco de Mojave i com que no els havien reeditat mai, doncs demanaven 300 pavos, però fàcilment, vull dir... havien arribat a un preu que eren
0: ridículs,
1: abusius i ridículs, no? I For A Ding One ha reeditat...
0: Li van treu coneixement.
1: Sí, ha reeditat els 5 discos que van editar Mojave 3.
0: I aquest primer, que se diu Ask Me Tomorrow, va sortir només 8 mesos després de Pygmalion, dins del mateix any i tot.
1: Mm-hmm. Bé, pa, demà.
2: Sí.
1: Demanem-ho demà, no m'ho demanem.
0: Sí.
2: És que ja tenia les cançons. Pràcticament
0: claro,
2: fet.
0: Sí. I doncs és increïble, ara ja sí que va haver més bona recollida per part de la premsa.
1: Sí.
0: Aquest projecte va tenir un poc més de reconeixement.
1: Mm-hmm.
2: Sí, bueno, era el que ha dit en Jordi, era un alt country, era un rotllo més folk rock.
0: Sí.
2: No sé si dream pop, però bueno,
0: va anar canviant.
2: Era més directe.
0: Va anar canviant, perquè al principi és com més alt country, sí, folk, però després ja... en el final de la seva carrera ja hi ha un disco com més dream pop, l'altre sí, més pop, sí, clàssic,
2: sí,
0: van canviant.
2: No hi havia tant d'efectes, possiblement.
0: No estan espectacular i estratosfèric, no, és diferent. Són cançons més senzilles.
2: I una cosa més important, també, que se sent finalment la veu de Neil Halstead, sí, i la de Rachel Goswell.
0: Canvia la manera de cantar.
2: Exacte.
0: També.
2: I fan un duos, que en aquest duos, és el que vos he dit abans, el micro tancat, hi ha temes que m'arriben a recordar a Damon i Naomi. Tenen aquest joc de veus tan
1: sí,
2: xulo,
1: sí,
2: que m'arriba a recordar a ells també.
0: Sí, sí, sí. Són dues veus molt guapes.
2: Claro. Tant,
1: sí, perquè, bueno, el Low Dive, la veu d'en Neil Halstead està com enterrada, no?
0: Sí, amb molt d'efecte.
1: Darrere de la guitarra està molt d'efecte.
0: També canta diferent.
1: Sí, en canvi aquí... se nota més, se sent més de bo i se pot apreciar més de bo voltant de Neil Halstead com sobretot de Rachel Gorwell, perquè hem de dir, ella té millor bo que ell.
2: Sí.
1: No té una mala bo, ja m'agrada molt de Neil Halstead, però
0: en Rachel té una bo molt guapa.
2: No, en Rachel té més bo que en Neil d'aquí de Lima, que ell canta bé, sí, però sí, bueno, tampoc no és un gran, no és una gran bo.
0: I d'allà pot les cançons que canti ella, i per això han triat aquesta Love Song on the Radio, precisament per parlar una cançó que
1: és el
0: principal,
1: a la ràdio.
0: Sí, a la ràdio, eh? I parlar una cançó que no Rachel Gorwell és la cantant principal.
1: Sí, sí, sí. Pues res, escoltarem aquest Love Songs on the Radio.

0: Pues Love Songs on the Radio, d'aquest primer disco de Mojave Tree, que es diu Ask Me Tomorrow.
1: Que, bueno, com hem pogut comprovar, la veu d'una Rachel li donen cuereta
2: És per
1: en
2: això.
1: Unhasted. Lo que passa que, bueno, és lo que diu ella en una entrevista que ara estava dient de l'any 2026, d'enguany de juliol, que li fan i ella diu que sí, que en el primer disco canta, però que paulatinament va cantant menys, perquè totes les cançons les fan Neil i, claro, diu que les vol cantar ell. I ella l'únic que fa és aquest contrapunt en molt de moments, però bueno, que no és algo que ella li lleva el son ni que estigui
2: No, no té
1: malament,
2: ànsia de
1: no té
2: protagonisme.
1: aquest rol de tal, sinó que ella diu, jo estic contenta amb tot el que he fet i he portat a Mojave 3 i tots eren grans músics i una de les coses que també li demanen és perquè va durar Mojave 3 molt

0: mes, que és Lowdive, i sobretot en la primera època, no? Diu, bueno, que un dels factors principals va ser la premsa musical
1: Sí, la premsa els
0: britànica,
1: va rebre bé.
0: que els va rebentar i
1: Sí.
0: va dir no podríem aguantar amb això. I gràcies a 4ID, que ens va fer un contracte de 5 anys, vam poder girar molt, per Estats Units sobretot, i no teníem aquella pressió i tal, i vam aprendre molt
1: No, i a
0: i...
1: més la rebuda de Mojave 3 va ser diferent per la
0: Va ser
1: premsa. Va ser
0: distinta.
1: diferent,
0: Va
1: va ser més amable.
0: va tenir una bona acollida.
1: Sí.
0: Aquest primer disc, per exemple, dels Mitons, va tenir una bona acollida entre la premsa musical especialitzada, no? Diferentment del que havia passat amb Slowdive. Bueno,
1: Però serà un pot d'en Rachel,
0: i...
1: no, ara?
0: Sí.
1: Ja que...
0: Jo puc xerrar, jo
1: Vinga.
0: també el conec.
1: Vinga, conta molt la
0: No,
1: vida.
0: no, tu el coneixes
1: Ah,
0: més.
1: però tu la coneixes de tota la vida,
0: Ja,
1: tia.
0: per això, però ja no me vull aquí. Anava per sa pobla,
1: Sí.
0: no?
1: Bé, ella de petita ja...
0: Anava per sa pobla.
1: Ja sempre li va agradar la
0: Sí.
1: música i a la seva era una família que també li agradava i son pare de fet li va ensenyar a tocar la guitarra ja de ben petita i li ensenyava a tocar cançons de música folk. Després va començar a estudiar guitarra clàssica a una acadèmia i teoria musical fins a una deu anys. Aquí ja se coneixia amb en Neil Hastrich, que també anava, se va apuntar. I res, ella diu que la seva manera de cantar és sobretot influència de Siouxsie, de Siouxsie and the Banshees. I els seus cantants preferits de part d'aquesta dona són en Joni Mitchell i després dos que no casen massa en la manera de cantar d'aquesta dona, Nicky
0: No.
1: Pop i en Nick Cave,
0: Però
1: que...
0: jo crec que són referències de molt de
1: Sí,
0: músics, ja.
1: però no casa massa. I la Rachel Gorwell pues, sempre ha fet moltes coses, és una gran músic i a part de Neil Hastrich pues, ha fet altres col·laboracions. Per exemple, el 2004 va publicar un disc en solitari, Wayside Universal. Després ha col·laborat amb bandes com American Football. Va formar un grup en Stuart Braithwaite de Mogwai,
0: Bueno,
1: un supergrupo.
0: i més gent, eh?
1: I més
0: Eren
1: gent,
0: una superbanda.
1: sí, una
0: Hi
1: superbanda.
0: havia un de Band of Horses,
1: De Band
0: també.
1: of Horses també hi havia gent,
0: Sí.
1: veus? Que
0: Sí, però
1: va ser un
0: Minor Victories, però ja li
1: no va
0: van
1: ser...
0: posar en un disco ja li van posar el títol que tocava
1: Sí,
0: perquè no se
1: perquè
0: van menjar un
1: tu
0: torrao.
1: veus un ons i després sents el disco i dius, bueno...
0: Ja, però bueno, aquestes bandes així sempre passen. S'ajunten quatre o cinc figures i després cadascú té la seva banda i no posen un temes bons ni s'apliquen com ho farien en la banda
1: No,
0: que tenen ells,
1: sí, perquè
0: no?
1: de fet no tornen a fer res, vull dir...
0: Que
1: No,
0: va,
1: no,
0: van fer
1: no
0: aquest disco
1: funciona.
0: ja està, i el disco està bé, però tampoc no, és bastant irregular.
1: Sí.
0: Jo el vaig agafar amb, hòstia, tal, tot
1: Sí, jo també.
0: emocionadíssim, hòstia, Slowdive, molt guai, Band of Horses,
1: Sí.
0: i que putes.
1: No, sí, jo també. Jo quan va
0: No
1: sortir...
0: correspon,
1: No, lo hype que fa no
0: no,
1: correspon.
0: no, les expectatives i després lo que arriba, saps? No.
1: Després també vaig veure que el 2019 va gravar un disc amb la seva parella, no sé si encara la seva actual parella, que és un músic que nom Steve Clark,
0: Sí.
1: encara...
0: No, en Steve Clark, aquest és un mànager de Slowdive.
1: També,
0: Sí?
1: això
0: Sí,
1: no ho
0: sí.
1: vaig veure. I no, no,
0: Perquè tu no el coneixes, clar, ja.
1: no, és un, no és un supermànager, però.
0: Steve Clark, sí, eh?
1: I va arribar aquest disco, no l'he trobat ni aquest disco, no l'he sentit, però va tenir molt bona rebuda per part de la crítica aquest disco.
0: No, ja, sí, és veritat, però que és un...
1: És un mànager
0: És un,
1: de...
0: a part de ser la parella d'en Rachel Gorwell, és mànager Ja sap en qui se col·loca aquesta. de Slowdive, sí. I,
1: Bueno,
0: bueno...
1: i si hem fet un pot un de la seva vida.
0: Sí,
1: Ara podem
0: i...
1: tornar-hi, doncs.
0: Tornant a Mojave Trip, que en Joan aquí se'n rotlla com una persiana.
1: Això no me dona un micro.
0: I tal dia com avui, un 5 d'octubre,
1: Sí?
0: per l'any 98,
1: Fa 28 anys.
0: molt bé, Joan.
1: Ja, perquè jo l'he apuntat aquí,
0: En
1: eh? No, no, no ho he apuntat, ho he apuntat, però no és el meu.
0: de ciències, eh?
1: Sí,
0: Acaben
1: sí.
0: de...
1: De ciència ficció.
0: Sí. Pues Mojave 3 varen editar el seu segon LP, un LP que té per títol Out of Tune, que també va tenir molt bona acollida per part de la crítica, vull
1: És un gran
0: dir...
1: disc.
0: El que passa que és un disc més elaborat que Last Me Tomorrow. És un disc que té més... Ja està més elaborat, ja està, la banda ja està més coordinada, ja tenen més rodatge, i és un disco, pues, un disco més complet de lo que era Last Me Tomorrow que és Out of Tune, no? I bé, escolta'm un tema que és Out of Tune, que sigui Who Do You Love?

0: Who Do You Love, de aquest Out of Times, con Out of Tone, Tune, perdó,
1: Out of Tune,
0: Out
1: sí,
0: of
1: Out of
0: Tune,
1: Time
2: això
1: de R.E.M.
0: De R.E.M., exacte.
2: Out of Tune són un reggaetonero, no?
0: Sí. I aquest Who Do You Love és com... Sobretot com se venda, és com molt, sona molt Nick Drake, però
1: són,
0: Nick Drake...
1: Són britànics fent música folk americana.
0: Digue. Campinya.
2: Bueno, campina. Nick Drake en anglès.
0: Sí.
1: Sí, no, ja, però jo sempre ho he pensat, que Mojave 3, a més amb aquest nom sí. de Mojave, sempre han volgut o han tingut aquesta capacitat, no?, de ser britànics per fer aquest tipus de música que és molt americana, que de fet se diu també així, folk americana,
0: sí.
1: I ho fan molt bé, perquè ho aborden. Aquest, no sé, aquest disco IU que vendrà després,
2: ara ve, ara sí. ve,
1: és que són un discos que més sonen en un desert, sí, o sigui, sí. són discos d'aquest que amb un cotxe descapotable per mig de... aquelles carreteres
0: Ruta
1: fetes en tiralínies,
0: sí.
1: tio, saps? I... Sí, una sí. caixa de birra sí. i tal, saps? És, no sé
0: sí.
1: sempre
0: sí,
1: quan
0: molt...
1: escoltava aquest disco me venia a nuquear tot això, és algo
0: sí,
1: recurrent
0: sí. Sí, sí. sí, i a més que per ser britànics no
2: no pareixen
0: britànics. No molt habitual,
1: és que no,
0: una banda britànica
1: no pareixen britànics,
0: no, feia aquest tipus de música, el més rotllo de banda americana
1: claro.
0: que no de banda britànica, però bueno. I el que ha dit en Pedro ara, no sé si és en Pedro o en Joan, no ho sé, perquè ja...
2: Tots dos.
0: Del tot com fa, encara no sé sí. qui són un, qui no l'altre, després de tant d'anys.
1: Fatal.
0: En Pedro ha dit Joan, en Joan ha dit Pedro, encara no sé qui són l'altre. Doncs pues, l'any 2000, Mojave 3 va treure el seu tercer disco, que és Excuses for Travelers, que probablement és un punt... Però jo és el millor disco de Mojave 3.
2: Sí, és el millor disco de Mojave 3. És un punt àlgid de...
0: Sí.
1: Ja se me fa difícil triar, perquè...
2: Sí, és difícil.
1: Que són...
0: Jo també, perquè aquest primer, va ser el primer disco que vaig escoltar a Mojave 3.
2: Jo m'ha passat el mateix, sí. que t'escolta això.
0: Escriure for Travelers. I me'n record que quan el vaig escoltar, tot d'una me va enamorar aquest disco. Vaig quedar... I me'n record que l'escoltava i l'escoltava. Me vaig com obsessionar amb aquest disco, perquè... Tot d'una me va atrapar aquest disco i sempre l'he tingut amb molta alta estima i molta alta... Amb un, sí. la carrera de Mojave 3 sempre l'he tingut amb un alt... Amb un alt... amb una, molt de pressi, no? I a part que és un discarro, ara que s'han... que s'han... el que hem dit abans, que s'han editat 5 discos de Mojave 3 he tornat a escoltar-los, la veritat és que feia estona que no els escoltava Mojave 3 i...
2: Aquest... Han veït bé.
0: No? Han veït molt bé, i sobretot aquests Escribers for Travelers, l'altre dia l'estava escoltant la que meva. Puf, és una delícia aquest disco, per jo és una delícia aquest disco.
1: Tant l'Out of Tune com Escribers for Travelers, els dos,
0: sí.
1: són... Jo crec que són un dels discos que possiblement van consolidar
0: sí.
1: la banda.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Sobretot
0: aquest.
1: I aquest, que escoltarem ara, jo crec que és vera que té unes composicions que en Halsey d'aquí se surt una miqueta, no?
0: Sí.
1: Ara, per exemple, la de que no l'escoltarem aquesta, la de Any Day Will Be Fine, que hi va haver crítics musicals que van arribar a comparar-lo de certa manera amb Brian Wilson. Saps? I després la que escoltarem, que és In Love With The View, això m'apareix un dels millors temes
0: sí, sí, sí.
1: que jo he escoltat de la meva vida, o sigui, és una de les cançons que dius que te pau pèl de punta. Jo només començar la cançó, la primera frase ja dius, madre mía,
0: però tot el disco, que dic, ara que l'he estat escoltant darrerament, que feia molt de temps que no l'escoltava, aquest disco encara és que
2: piel de pollo,
0: sí, gallina amb piel, que de Johan Cruyff, que sempre som aquí amb el Johan Cruyff. I no, a veure, però és un, a més de que sona actual, ja han passat 26 anys, és un disco que segueix
2: emocionant.
0: Emocionant, i és un disco que jo em segueix emocionant molt, i és un disco que quan acaba el disco dius, joder.
2: Ho voy a volver a poner.
0: Sí. I perquè t'agradés en la sensació de dir, hòstia, aquí ja són paraules majors aquest disco, no? I però, com que l'he l'he escoltat darrerament, també pareixia que, no, que feia menys que ho havia escoltat, vull dir, no, és una sensació... És un disco que... Aquest és un disco que s'ha d'escoltar de principi i final.
1: Podríem fer un programa d'aquest disco.
0: Sí,
2: a partir d'aquest disco en Halstead ja el veuen com un supercompositor. El van començar a comparar amb Bob Dylan, amb Nick Drake. I també en aquest disco hi ha una altra cançó, que no crec que el Goldwell és la veu principal, que és el Bringing Me Home, que és una... Ja n'hi ha molt poques, i també és un gran tema.
1: No, bueno, és un disco supercomplet. De Rachel, a partir d'aquí, comença a cantar menys. Li fa coro, li fa contrapunt, però ella està més involucrada en altres coses que no en cantar. Sí, que és una pena, perquè la seva veu és un contrapunt en la veu d'en Hastings molt xulo. Però...
2: I aquesta cançó la vas triar tu, Pedro?
1: La vaig triar jo.
2: I jo crec que la vas triar perquè té trompetes. Pot ser.
1: No, lo de les trompetes després l'escoltava i dic, ara en Joan dirà a la ràdio que l'he triat perquè ha trompeta. No, realment la vaig triar perquè un començament de la cançó diu I had a plan that I was built on thinking too long, que me pareix una de les frases més brutals. Sí, més brutal per començar un tema. I a més en la veu que té...
2: I comença el disco.
1: És que és... No sé.
2: És un tema raro.
1: Sobretot perquè és molt bon tema.
2: Sí. Però ara té gent d'aquest disco, n'hi ha molts.
0: Sí, després podríem incorporar qualsevol tema d'aquest disco, vés incorporar.
2: Com per exemple...
1: Però té trompetes, eh? Té trompetes.
0: Sí, és el que t'agrada la trompeta, tu.
1: Sí.
2: Però li trompeti.
0: Trompeti. Bueno, pues escoltarem aquest In Love With A View de Excuses For Travelers de Mojave 3.

0: això no és pressió.
1: Bueno, nines i nines, que ens estigui escoltant, que hem de dir ara?
0: Ja, guanya. Posar un Bad Bunny ara.
1: Aquí sí, a Ana Rosalía.
2: Bueno, que aquesta cançó té una mica de tot. Té, sí. Té una gran composició, té... pues molt bona execució musical,
0: té
2: en Halstead i en Rachel de contrapunt, que...
1: aquest tema, unes lletres,
2: aquest tema te pot posar en bucle, sí. Si tot ho tens, fins que tu vulguis.
1: A més, jo per jo mateix tinc com una expressió de discos que s'haurien d'ensenyar a una escola,
0: sí.
1: I aquest entra
0: si té el segell.
1: Dins un d'aquests discos que s'haurien d'ensenyar a una escola. A una escola normal, una escola de música, per tot, a qualsevol tipus d'escola, hi ha discos que s'haurien d'escoltar. I un és aquest, Excuses for Travelers de Mojave 3.
2: Bueno. Sí, molt americà.
0: S'ha notat que mos agrada, no?
2: Sí.
1: No, que...
2: A part de les trompetes, que són més universals, té l'estil, té l'estil guitar aquest, que és molt, això és molt, molt de... molt folky, sí. Molt americana, no? Uh-huh. I per això que executin també un britànic música americana, pues dius, joder, tio.
1: Sí, perquè mem, també a partir d'aquest disco ja en Neil Hathes va anar bé, per l'art aquí, que
0: és un senyor compositor,
1: que tenim un compositor però de l'hòstia, i que realment ho és, vull dir, tant de Melody com Mojave Thee, el que hem dit. La part que ell sempre ha tingut un... mai s'ha volgut donar aquest pisto de dir, hòstia, saps? Sempre ha mantingut un...
2: Però jo crec que va a ser de personalitat, jo crec, sí. Que el tio és una persona... Igual que en Rachel, tu,
1: sí.
2: Si tu escoltes o llegeixes, per exemple, les seves quan li fan una entrevista, és que són persones que no cerquen aquesta reputació. Ella té una bona veu i és vera, i li diuen, però i tu, per què no cantes més, com Mojave 3?
0: Sí, però, clar, que té el seu paper.
2: Escolta, sí. Pues, perquè les lletres eren d'ell i les cantava ell, sí, saps? Sí. I jo li feia contrapunt, sí. I punto. Però en aquestes superbandes que tothom i que volen triomfar, sí. Ja s'estarien tirant tot trastos pel cap, saps? Perquè
1: sí.
2: Tothom voldria cantar, tothom voldria fer la cançó, sí, tothom vol cobrar, saps? Sí.
1: Però, bueno, que... El que dèiem, a partir d'aquest disc ja... A Neil Hathaway ja passa a un altre nivell, no? La gent ja se'n dona compte de que estem davant un músic i un compositor a tenir molt en compte. Ja és un altre... passa ja juga a la Lliga Major, diguem, no?
0: Sí. Sí, no en quant a ventes, però no, sí. En quant a reconeixement.
1: Sí, sí, vull dir, mai s'han un superventes, ni... Bé, probablement és l'Oudai més que Mojave 3, però no són d'aquestes bandes de superventes,
0: no.
1: Però sí que dins d'aquest tipus de música sí que Neil Halstead està molt ben considerat, i com més va més se'l considera, vull dir, anar com de menys a més, no?
0: També en Robert Smith ha ajudat un poc, sí, perquè ho sent tant de curta sona.
1: No.
0: Pues aquest sempre l'ha...
1: Són d'ara.
0: Sí, són d'ara. És un grup que fa poc que toquen. Tu has sempre l'ha tingut un pedestal en el Hasted,
1: sí.
0: I... No, han fet molt de concerts junts.
1: Sí.
0: Per molt d'això.
1: Sí. I... Sí, i a més, en Robert Smith té molt bon ull per això.
0: Sí.
1: Perquè, per exemple, Mogwai també és una banda que sempre ha dit que li han encantat Mogwai, Lowdive,
2: sí.
1: Dinosaur Junior també, va dir que la versió, per exemple, de Just Like Heaven era la millor versió que hem fet mai de The Cure. És un tio que té molt, molt d'ull, venguent d'aquí bé, no?
0: Sí.
1: I probablement en Robert Smith...
0: Algo ha ajudat...
1: I segur que considera que Neil Halstead és un gran compositor i un gran músic.
0: Sí, i l'any 2001, que mor la mare, pues Neil Halstead s'estrena en solitari, entre comilles.
1: Sí.
0: Perquè va voler gravar un disco i tot sol en solitari, més de veu i guitarra acústica, i al final va acabar fent feina 15 persones entre músics i tècnics.
2: Sí.
0: I havia de ser tot sol a la guitarra. I el tio va dir en una entrevista que volia fer un disc només de guitarra i veu.
2: Uh-huh.
0: I ho va proposar així, ho va començar a gravar, i en una setmana ja tenia gravat cançons i tal, però quan va començar a veure les cançons va començar a dir, hòstia, aquí li vull fer ja un teclat, aquí li vull fitxar una bateria, no sé què, i en el final pues, van ser 15 músics i tècnics que van seguir fent feina al disco. Jo aquest disco personalment he dit que és un disco que s'hauria d'escoltar més, su primer en solitari de Neil Hasted, que s'hi diu Sleeping on Roads, i per jo és una borrada de disco i trob que no, no té reconeixement, t'hauria de tenir aquest disco.
1: Jo he de dir que per exemple de Neil Hasted en solitari conec molt poca cosa, vull dir, no ell en solitari no, de veritat és que el disco en solitari que ha tratat no l'he seguit.
0: Val la pena, però especialment aquest. Aquest, jo, és un disco que si el sentiu, flipareu.
1: Així sí, com en Bad Lowdive i Mojave Tree sí que l'he seguit. Ell en solitari he de reconèixer que no he escoltat gaire cosa.
0: No,
1: que
0: no ha tingut massa repercussió, vull dir, en un nivell de Mojave Tree ni en Lowdive, però té cançó molt interessant. Els altres dos discos per jo, se serveix per jo, estan bé, però són més irregulars. En canvi, que és l'Sleeping on Roads, jo m'ho pareix.
2: Sí, l'Sleeping on Roads.
0: Això va pareix un discharro.
2: També se li junta lo de sempre. Se separa de la seva lota, se queda sense casa i se'n va a l'estudi a dormir i a fer coses durant dos mesos.
1: Fer coses.
2: Claro, a gravar i a tal.
0: Vale.
2: I això també l'ajuda, que són cançons que no fica Mojave 3 i que se les guarda per ell. Que diu, coño, tinc un disc, treure part, no? Sí.
0: No, este és un disc, és molt raro aquest disc, este l'heu de sentir, és una passada.
2: Jo sí, bueno, és un disc que jo crec que aquí se desmarca una mica de lo que és la música folk americana. Aquí jo crec que recupera més cantautors folk, però més britànics. Aquí el rotllo canvia, ja no és ben bé el mateix.
0: Lo fa del punt de vista de com és psicodèlic, no sé com explicar-ho, això és un disc especial, s'ha de sentir.
2: Hi ha la cançó que jo crec que té més influència per en Bert Jans, per exemple, perquè hi ha la cançó aquella que és Driving with Bert, que és molt directa, o sigui, Driving with Bert és en Bert Jans. I jo crec que ell aquí se desmarca una miqueta. Sí. Del que estava fent amb Mojave 3.
0: Aquesta cançó, bé, hem triat la cançó Seasons, que és la primera del disco, i a part de tota la instrumentació, que és una passada, té banjo, drobo, unes guitarres acústiques superguapes, però de fons sona un orgue Hammond, i la bateria que està gravada d'una manera que és guai, perquè sona com a de fondo, està per allà com a distant i li dona un rotllo superxulo. I la veu en aquesta cançó, com hem dit abans, però aquesta cançó és una generació que se nota molt l'influència de Nick Drake a la seva manera de cantar.
2: Sí.
0: Però molt.
1: Sí. Escolta'm aquest tema.
0: Vinga.
1: Escolta'm aquests Seasons de Sleeping on Roads, disc en solitari de Neil Hasted.

0: Sis anys d'aquest Sleeping Gun Roads de Neil Hastet, disc en solitari.
1: Sí, en solitari, però al final 15 persones, eh?
0: Sí, sí. Sí, però, sí, però només sortiré jo. Només sortiré jo a la porta, només sortiré el meu nom. Desgraciat, que som desgraciat. Bueno, i després tornem a Mojave 3.
2: Sí. Spoon and Rafter.
0: Em vull dir que Spoon and Rafter, de l'any 2003, el seu quart LP.
1: I aquí, altre discarro.
0: Un altre discarro molt bo, molt bo.
2: Sí, aquí s'allunya una miqueta d'aquest sí. So més desàrtic, més de...
0: Més americana.
2: I, sí. Sí. I s'apunta un poc més en un rotllo dream pop, per lo millor.
1: Mm-hmm. S'acosta més al lowdive, aquest disco.
2: Sí, sí, sí. Té un rotllo amb estructures poperes complexes, a lo millor. Sí. És el que dius, més psicodèlic.
0: Més psicodèlic, sí. Sí, més psicodèlic. Sí, és això, és un poc desmarcar-se de, perquè bé, està molt fàcil seguir fer un disco seguint el que havia fet Escriure Esport Trobades, bé, està molt fàcil per part de Neil Hastet, però no, és veritat que aquest disco se,
1: i sempre ha estat així, però
0: sí.
1: Sempre ha anat tot a fer de bolla,
0: sí, sí, un dia totalment. Aquest sí que és independent, aquest sí que sí. Fa a fer el que li ha donat la gana, vull dir, ha estat igual no seguir, bé, de fet no ha seguit mai cap moda ni cap estil, ni cap... Sempre ha fet el que ha volgut.
2: Jo, precisament, ha fet el que ha volgut, però jo crec que ha estat, dins els seus canvis, molt fidel a el que ha fet, sempre.
0: Sí.
2: O sigui,
0: sí, sí.
2: No sé si ho he explicat bé, però... O sigui,
0: t'ho mentes, però.
2: Sí, no?
1: No, però te coneixem.
2: Els primers dos discos tenen que veure de Slowdive, o tercer no... Després comença en Mojave 3, té una idea en el cap, ara ja comença a canviar un poc. O sigui, però si tu agafes tot,
1: té coherència.
0: Té coherència.
2: I sobretot quan vegem al final, que quan s'ajunta un altre pic, sí. És Lowdive,
0: sí, sí.
2: No? Crec que tot,
0: sí.
2: Ell va juntant com és?
1: Peces d'un
2: puzzle. Pesetes de puzzle, no? Sí, com, sí. com la cançó, o com sí. Això del disco. I jo crec que ell va juntant aquestes peces, no sé si d'una manera conscient o inconscient, però va construint el que serà després la retornada de Slowdive.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Jo crec que tot això a ell li ajuda, a ell i a un músic, que al final d'una Rachel i d'un tots els músics i li ajuda a construir el que vendrà després.
0: Sí.
2: Però té coherència, o sigui, malament no són palos de ciego, per
0: no.
2: Això.
0: No? No,
2: jo
0: no,
2: crec
0: no.
2: que és algo molt conscient.
1: No,
2: que
1: ell... és pensat.
0: No, jo crec que ell... sap el que fa, vull dir,
2: sí, sí,
0: en tot moment
2: sí, sí.
0: Crec que és conscient del que fa i cap a on vol anar
2: i va incorporant, i va creant un so.
0: Sí, però el que dèiem, és que bé, està molt fàcil, o sigui, després de descriure els Fort Travelers, que va ser el disc més conegut de Mojave, bé, està molt fàcil dir, bueno, pues, segueix amb aquest rotllo i...
2: Bueno, però això ho van fer molt de grup.
0: Sí, però...
2: Tenen un rotllo fórmula que diu, pues aquí no nos salimos.
0: Sí, però ell en aquest cas no...
2: Ha estat incòmodo,
0: sí,
2: en aquest sentit.
0: Exacte, no, per ell ve estar molt fàcil i però hem pogut treure un disco que hagués pogut seguir el camí que va marcar Excuses for Travelers, però no ho va fer. Ell va seguir, pues, no sé, el rotllo i el que diu en Pedro, fent... pac a pac, fent juntant bueno, causes i...
2: També va ser un disc que tampoc no va vendre estadis,
1: però
2: això va així.
1: Però és un disc molt interessant,
0: sí.
1: Sobretot jo, la part de la composició, la producció del disco, que recordo un poc a l'època psicodèlica de Beatles, però és que té aquest rotllo...
0: També són nous, aquests.
1: Sí, és un grup... Ja, quan t'hi escoltaràs? Quants dies se faran famosos?
0: Sí,
1: sí, jo els hi veu futur, ni aquest Beatles.
0: Ja no els afitxaré per res.
1: No m'ho fi. Jo ho disc que té...
0: La gent de Liverpool no has de fiar.
1: No, si són de Liverpool, però quants anys són de Liverpool, tu?
0: Perquè m'ha arribat qualque cosa.
1: Vale. I jo, però jo, el disc que té els arreglos més elaborats i més xulos de tots els discos de Neil Hastet. L'instrumentació i tot això. I me recorda un poc en això, la potser psicodàlica de Beatles.
2: És molt bon disc.
0: Sí,
2: jo també, quan va sortir, el vaig escoltar bastant, perquè sempre he estat enganxat en tot el que ha fet en Hastet, de veritat. Menys el de Black Hearted Brothers, que no l'havia escoltat.
1: No, jo tampoc.
2: I ho he flipat, perquè era pues, una miqueta com això que deia antes de les peces d'Upulde. Era com la peça que me faltava per entendre el final de Slow Dive, no? Mm. I dic, ah, putes, ara entenc les coses. Però, clar, no vaig caure, no sé.
1: No, jo
2: no vaig escoltar.
1: No hi ha tenir gent de repercussió, perquè no ho van ni...
2: No, gens, però no. Si és que això era un disco que van gravar entre ell i la bateria i ja està, i se van...
0: La gent de Reading sí que són de fiar.
2: La de Reading, sí.
1: Perquè llegeixen
2: molt. Llegeixen els nostres, que tenim una comprensió oral d'una morsa. L'actor d'una morsa, que dius. Sí.
1: Però nosaltres això són de Pollença. Bueno, no diré res.
0: Jo encara faig...
2: En Jordi no, que serren-se.
0: Sí.
2: Va, doncs, Jordi és un rebelde. En Jordi un rebelde.
0: Rebelde con caspa.
2: Rebelde con caspa.
1: Dissidente.
0: Dissidente. Pues bueno, escoltarem un tema d'aquest Spoon and Rafta de Mojave 3, Starlight No. 1.

0: Starline number one d'aquest Spoon and Rafta.
1: Sí, ara la teva germana ho està disfrutant, si ho està escoltant.
2: Són mal de triar les cançons d'aquest disco, sí, perquè és que totes són bones.
0: Sí, sí.
1: No, és una constant, però també com el disco de la seva carrera.
2: Sí, no, jo el disco que hem posat abans en solitari d'ell també, si me dius de triar una cançó també mal de fer,
0: perquè mal fer,
2: no, no sé quina triar.
0: Més mal que tenim en Joan aquí que té criteri.
2: Sí. I si no té criteri, en nosaltres se li canviar la cançó.
0: Sí, sí. Pegant-ho a la una plana.
1: Bueno, aquesta me la volia canviar i jo no la vaig deixar.
2: Sí, sí.
0: Aquí se va parar rebelde. Vale.
1: No, però aquesta també... Ara,
2: si no, vegeta, no sé
1: si, si li hagués canviat en una teva germana, me pegui dos hòsties per arribar a casa. Perquè...
0: Ah, aquí... Ja.
1: Això també està bé, dues hòsties ben pellades i atentes, espavila.
0: Pot de pega la meva germana.
1: Sí, sí, és
0: veritat. Pot de pega.
1: Violència de gènere.
0: Violència.
2: Bueno, idò, arribàvem a l'any 2006 i pa, això
0: pa
2: és un darrer treball de Mojave 3,
1: de
2: que
1: moment
2: se diu Passes Like You.
0: De moment.
2: De moment. Bueno, no, de Rachel, a l'entrevista sí, aquesta que he llegit, sí, li diuen... Creus que fareu sí algo més a part de Slow Dive en Minor Victories o en Mojave 3? Diu, bueno, en Minor Victory no crec.
0: Sí.
2: Diu, perquè en Stuart Braithwaite mos veiem poc i és mal de fer. Però, diu, però... Mm. Però no descart que mos juntem un altre pic amb sí Mojave 3. És una cosa que és més fàcil.
0: Sí, de tot, sí, jo no sé si era aquesta mateixa entrevista o una altra que vaig veure ja. Que ajuda de... no ho descartam, perquè no se pot descartar, perquè ara Neil Hathaway i la Rachel Goldwell és un equip,
2: claro,
0: és un equip, ja arribat a aquest punt, i diu, no és probable, però podria passar.
2: No, no que no ho han xerrat,
0: no ho han xerrat, sí, no, mai s'ha plantejat, però jo no ho descartaria, tampoc, com futur diguin, però ara, saps, tenim un altre disc com Mojave 3, i nosaltres estaríem molt contents.
1: Quan hi feia fer un cançó d'un altre estil un poc diferent,
0: sí,
1: més en aquest rotllo, doncs igual. Igual sí. Mm.
0: I aquest Passa des de la Lliga, escoltarem un tema que és una versió de Judas Priest. Ah, no, perdona, que he d'anar a socorrista, no. BGG Breaking the Law. I el Breaking the Ice.
2: Sí.
0: Perdó.
1: S'apareix.
0: Jo ho trobava raro, però dic, jo què sé.
1: Home, tenen un estil similar, també és normal.
0: Sí, però... no m'ha d'estar raro.
2: Pobre Neil.
0: Halsted. Sí, perquè avui em va de Nils, això.
1: Sí.
0: Pues, de moment, darrer disco de Mojave 3, que passa de ser Like You.
1: Que és un altre disco que està... És un disco pop, diguem, no?
2: Sí.
1: Més anglès,
0: sí.
2: Sí, jo no dic també que és mal de fer triar les cançons, però sí, bueno, jo crec que vaig ser jo que te vaig dir por a The Breaking the Ice, perquè és una cançó bastant alegre, saps? Mm.
1: També te pensaves que era una versió de Judas Priest.
2: Sí.
0: Hòstia, l'Ajudes!
2: Dins la seva discografia, sí, pues, és de les cançons, sí, i a més que mostra moltes coses, saps? O sigui...
1: No,
2: es posa-la i ho veurà.
1: Una cosa volia dir jo, que en aquest disco hi ha un... Per dir, jo en som molt bons, com Big Star Baby, You Said It Before, i després una que s'ha dit The Mutineer, no sé com s'ho pronuncia bé, The Mutineer.
2: The Mutineer.
0: Però també de Reading.
2: Sí.
1: Aquesta gent sola van gravar tant Mojave 3 com una altra banda que va fundar en McCatchan. Ho bateria, que va fer un grup que està...
2: De Salut. Jo crec que els he escoltat. Sí,
1: està guai. És un grup així de pop alegre.
2: Sí, jo crec que els he escoltat.
1: I està divertit i el grup.
2: No ho sabia que era aquest tio de Mojave 3.
1: Sí, jo això... No sé, m'ha venit ja perquè també aquest disco i és un disco que està bé, no és un disterro, però és interessant, per si qualcú vol sentir, de Lut Salut, i també hi ha una versió d'aquesta mateixa cançó de Mojave de Mutineer.
2: La de Big Star Baby és perquè ell és superfan de Big Star, també.
1: Pues, saps que me'n recordo jo, més de Big Star, de Rem,
2: yeah,
1: de Big Star Baby.
2: Sí, però...
1: Que Rem és un grup que imita
2: però,
1: un pot.
2: Però, és dit per ell, no que m'ho inventi. Ell va dir que aquesta cançó la va fer, pues, igual que la de Driving with Bert, per
1: Pensat en Bert Sanz.
2: Pues aquesta per Big Star, perquè sí, és no, molt fan de Big Star.
1: Big Star. Lo teu jo també me'n recordo Ren, perquè Ren també era una, sí. Era una còpia, de, bé, d'una còpia. Estava bueno, molt tenien, influenciat tenien per Big Star, sí.
2: Bueno, anem a escoltar
1: Breaking
2: aquesta cançó. Breaking the Ice.

0: Breaking the Ice, no Breaking the Law.
1: Again.
2: Again.
0: Again. Again. And again and again.
2: Bueno, sí, una cançó totalment allunyada d'USA. Més Mojave.
0: Més animada.
2: Més desert.
1: Se ferra, jo estic un so com...
2: Sí, bueno, jo te vaig dir de posar aquesta, de triar aquesta, perquè és una cançó que mostra una mica la capacitat que tenen musicalment tu grupo de donar, no branca, però sinó de fer una cançó molt brillant i molt pop, però...

0: Φουγάτσι δεν παίζει τα πουμάλ.
1: Σε διάρκεια.
0: Η διάρκεια, μάσα.
1: Μάσα. Ο γειτόνι είναι αγρό.
0: Λοιπόν, το και πάντα είχα μαχαρέθρι από τον πουμάλ. Εδώ με τον νέν, δύο, εδώ με τον νέν, όσο γάμ. Τάντε πάω και τον νέν.
1: Για πώ και τον νέν.
0: Σε, για. Τάντε πάω, τάντε πάω. Για τον με, πώ το δει και εσύ. Πράγμα. Ωραία. Τέν του δίδα. Παρενία χάστε. Το Ρέντερ Σπρέζε και στι παζλε λαϊκού μαχαρέθρι. Βέτρα ένα άλλο δίσκο σολιτάρι. Ο Mighty Engine. Totalment diferent de lo que m'he escoltat ara. Un tema més, més tranquil, més, bastant més tranquil, molt introspectiu.
1: Sí.
0: Molt...
1: Aquí sí que ja és de guitarra.
2: Sí. Jo crec que aquest disc, aquest o Mighty Engine i o Palindrome Hunches, s'acosta ja moltíssim d'una manera descarada. En els seus ídols més... Sí, més folk i més intimista. Són discos molt introspectius, que ell empleen molt la veu i la guitarra, i, yeah. i no sé... Bé, són bons discos, perquè són bons discos, però s'allunyen una miqueta de lo que ell estava fent fins ara.
1: Sí, és un altre rotllo. És una anècdota...
0: anècdota.
1: Sí, una anècdota... que està molt bé per explicar un poc el rotllo d'aquest disc, que és un dia que estava a l'estudi, hi havia un amic de Neil Hastert amb ell, mentre estava gravant cançons, i li va demanar quin tipus de música feia. I en Neil Hastert li va dir, gent, això és nylon rock. Que és rock de nylon. I, sí. i s'ha de poder riure i va tornar a fer les seves coses. I diu, està guai, perquè és una manera que tal la seva música, nylon, les cordes de la guitarra acústica són de nylon, i ell estava allà simplement la seva veu i la guitarra acústica i és una manera graciosa d'explicar de, sí. un poc el que feia
0: sí,
1: en aquella època
0: sí, totalment.
1: I són dos discos tant ja com ho vam anar després
2: sí.
1: introspectius el que passa que jo diria que aquest o Mighty Engine és un poc més alegre
2: sí, l'altre és més introspectiu encara
1: o Palindrome Hunches encara és més no sé com se pronuncia això jo,
2: Palindrome Hunches
1: no, això és massa difícil per jo tio. Això, ja no anava anglès aquí
0: no de reading.
1: Sí, no. I ell pot seguir fent unes lletres super, super guapes i en aquest disc se centra més en aquestes coses.
2: Jo crec que això és una és a... o sigui no m'ho surt ara la paraula no? però vull dir que és algo que ell durant tota la seva carrera fa jo no sé, les lletres de Slow Dive vale que són un crios però és perquè tampoc no s'escolten perquè estan sí. molt tapades de ball
1: sí.
2: molt de sons saps? Molt de... però quan la gent escolta la lletra com va passar, com hem dit en un principi acaben enganxant a la gent jove
0: sí.
2: perquè tenen coses en comú amb ells i jo crec que ell és un gran lletrista és un tio que sap transmetre molt bé
1: sí.
2: els sentiments i per això enganxa les seves cançons
0: sí, perquè són molt de pelar els sentiments
2: sí, sí, sí. És un tio que té la capacitat d'evocar-te coses, saps? De coses que t'han passat, o coses que ell t'està contant i diu, hòstia, i tu, saps?
1: T'identifiques.
2: Exacte, sí, saps? Sí, sí. Si té aquesta capacitat, és un tio que té, no sé, jo... El primer pic que el vaig escoltar, i no va ser a Slow Dive, ja va ser a Mojave 3, vaig dir, coño, este tio, un puto màquina, saps? Mm. Perquè com conta i... No sé, és un tio com a compositor és un 10.
0: Sí, però... sí,
1: I lletrista també. No,
2: I lletrista també, no?
1: També té bona nota.
2: I té bona veu, no és un... No, ho hem dit en un principi, no és un baríton, no? No és un tio que tingui un bofarrón, però se sap treure rendiment.
0: Té una veu peculiar, també.
2: Claro.
1: A vegades, jo som més partidari d'una veu
0: peculiar.
1: Original i peculiar
0: original, sí.
1: que de no ser un supercantant. Sí. No, t'ho puc posar un exemple.
2: No fa grans intents, alardes no, ell canta moltes vegades com susurrant,
1: sí.
2: moltes vegades s'ha de parar un poc l'hora que conyo està dient, o sigui, perquè no saps ben bé què t'està dient fins que no m'escoltes altres vegades sí. t'obliga a una escolta.
1: Hi ha gran bus de la història de la música, no ho diria noms perquè no vull fer, jo no som com en Joan Jordi making friends però
2: ja està,
1: no, no, vull dir, no vull dir noms però no vull ofendre ningú
2: no se posiciona
1: ho puc dir, jo per exemple compararé un tio que tenia un bo brutal als anys 90 i jo no me transmitia ni un 10% de lo que me transmetia ja estava en Eddie Vedder per exemple no és superbou

0: Bueno, pues ahora, hombre, Sant Jordi estarà content, no, perdona. Estarà d'acord amb tu.
1: Claro, no, jo dic que no són com en Jordi de fer... Que és un...
0: Pues un tio que
1: sempre diu de tu... De l'any 70 making friends, jo m'acosta més fer aquestes declaracions, però lo que pots. Jo m'ho trec molt més, lo vull dir aquest tio.
2: Oh, cantant de pegar més, tu.
1: Sí.
0: Però bueno, però això passa molt de grups. Jo crec que hi ha grups, per exemple, la poden anar a dividir, és una prou... Pues,
2: no, passada, s'ha de reconèixer que
0: en Neyla... Molt grandiloquent, sí. És algo molt... És un bozarrón, sí, tio, sí, sí. Però també les seves lletres no traten de segons quines històries, traten altres temes i jo crec que té coherència. És igual que si xerrant d'en Sat de la Rocha i Reis Aguant de Maixin. Sí. Són veus molt... En registre diferent, però estan transmetent un altre tipus. Aquest tio te xerra d'altres històries i no te les pot dir així. Jo crec que te les ha de cantar com te les està cantant.
1: Per això dic que a vegades...
0: És una veu com de vellut, molta terciopelada.
1: No tot està ni que...
0: No, que va. Si moltes vegades és com dir les coses.
1: I és un d'aquests dos discos que escolta de mare de Neil Hasted.
2: Pues començar amb un tema que és Oh Mighty Engine de Neil Hasted, Witless or Wise.

0: qué bonito es el amor.
1: Aquesta, Wild Days or Wise, d'aquest segon disc consolidat d'en Neil Halstead. I bé, després l'any 2012 va treure el seu darrer disc, de moment també disc consolidari, suposo que també en traurem un altre un dia d'aquests o un any d'aquests,
0: un dia d'alumini,
1: sí. Que es diu Palindrome Hunches, que bueno, segueix un pot també la línia de que és, també és un tema sí, tranquil, molt intimista, molt...
2: Aquest és el més nit drac de tots.
1: Sí. Sí.
2: Aquest és el... L'altre igual, sí, igual té un rotllo més Califòrnia, no, digui el que vulguis.
1: Sí, sí.
2: Però aquest és el més nit drac.
0: Sí.
2: I se nota molt.
1: Sí.
2: Se nota molt.
1: Bueno, nit drac sempre ha estat una influència.
2: Sí, perquè, no, per això, no, perquè sí, sí, sí. Jo crec que li surt d'una manera instantània.
1: Sí,
2: o sigui, no ho
1: sí,
2: pot evitar.
1: Sí. Pues escoltarem un tema d'aquest Palindrome Hunches que es diu Digging Shelters.

0: bueno, Digging Shelters, aquest tema de Neil Halstead, disc en solitari, darrer disc en solitari de Neil Halstead, i el que han dit és molt, molt Nick Drake, molt, inclús el que ara en Joan de la guitarra, molt
1: pianito,
0: pianito, sí,
2: Elliot Smith,
0: sí, també. Molt Nick Drake,
2: és molt intimista,
0: sí, sí. I ara pues tornem a la banda mare, diguem, no?
2: Bueno, no, enmig...
0: sí, bueno, sí, sí.
2: Ell
0: però,
2: fa
0: sí.
2: aquest disco que hem estat xerrant sí. durant tot el programa amb en Marc Van Hogen i en Nick Holton, que se diu Black Hearted Brother, i... o la banda se diu Black Hearted Brother, el disco se diu Stars Are Our Home. I sí que és veritat que és un disc que jo no havia escoltat, i bé, jo no recomanaré aquest disc random perquè no se pot, o sigui,
1: no, perquè és un disc un poc especial,
2: no, és un disc sí, però jo pensava que m'enfrontaria una altra cosa, tampoc és tan mal de robagar,
1: no,
2: o sigui,
1: no.
2: És un disc, jo te diria que és estrany dins de discografia de Slow Dive i de Mojave 3 si vols, però que després completa peces que te queden por ahí, dius, hòstia, vale? I no és tan és accessible.
1: Sí, no,
2: no és un disco...
1: Però és irregular.
2: No és un disco que del Lurid.
1: Metal Music Machine.
2: Exacte. O sigui, és un disc assequible, que se pot escoltar. Hi ha cançons que són molt bons temes.
1: Sí, però és irregular, perquè també hi ha temes fluixets.
2: Sí, i no és un disco que puguis... No són cançons tampoc per posar a la ràdio, perquè són de llarga duració. És un disc molt experimental, que ells no van tenir cap tipus de...
1: Bueno.
2: De restricció de fer res, van dir, bé, començam a tocar i fent lo que mos roti,
1: sí. La ja gent que s'apunti, Black Hearted Brother,
2: sí.
1: I si vols
2: no posen en cap cançó perquè...
1: No, però si la gent ho vol escoltar.
2: Exacte.
1: Black Hearted Brother,
2: però sí que és un disco que quan després l'escoltes entens altres coses de lo que passaran a partir d'ara,
0: que és, anem a l'any 2014 i s'anuncia la tornada de Slow Dive, i jo me'n recordo quan se va anunciar la... que s'anava a reunir l'Oda, i va ser com probablement una de les reunions més esperades,
2: sí.
0: Que hi havia hagut, i això que el que han comentat en un
2: principi, i els havien donat candela
0: en un principi,
2: durant tota la seva puta,
0: sí,
2: vida,
0: que els havien, sí. La crítica musical els havia matat, males crítiques,
1: hòstia, a més ho feia ser, això tornava a
0: escoltar, sí, poques ventes, així tot ho sóc lucky. Sí que en tots aquests anys, tot aquest any que va durar, sí, pues, la trajectòria de Mojave 3 i de Neil Halstead en solitari, sí que va ser un disco que va...
1: Se va parar en el seu puesto en l'hotel.
0: Exacte, sí. La gent va tornar a escoltar, i per això, l'any 2014, quan Slow Dive s'han tornat a juntar, va ser com una de les reunions més esperades, el que li esperaven més ganes de les bandes que se tornen a juntar i tal i qual, no?
1: Sí, i en principi només era per tocar en Primavera Sound.
2: Sí, sí. Mem, era algo impensable, perquè realment el que... Bueno, jo també he, coses que he anat traient de bibliografia i tal, no? Que ningú s'ho esperava. El que passa que hi havia aquesta generació de gent jove que reivindicava això, okay?
0: Sí.
2: I va haver bandes com, bueno, My Blood Valentine, que van treure un disc 2013, o Ride, que també se van juntar, però no van acabar de sortir bé aquestes reunions.
0: No.
2: En canvi, amb Slow Dive sí que va sortir bé.
0: Sí, sí, perquè després bueno, se van juntar l'any 2014 per aquest concert de Primavera Sound, que després van anar allí per als Estats Units, i l'any 2017 se publica un primer single del que seria el disco, primer disco de Slow Dive després de tornar-se a juntar, no? I varen tornar per a...
1: Per la porta gran.
0: Sí, per la porta gran.
2: Jo m'ho estava pensant si ho havia de dir, però jo crec...
0: Digue-ho. És... No te guardis res.
1: Però jo no ho pensava en tot.
2: Jo crec que és el millor disco,
0: sí,
2: de Slow Dive.
0: Sí.
2: Per jo és el millor.
0: Sí, sí, per jo també.
2: El millor.
0: Per jo... Probablement, quan venim cap aquí amb en Joan també xerraran de la mateixa. Probablement, el Soul Blacky és el que té més anomenada, el més reconegut, el més... que en uns anys ha tingut més reconeixement, però jo, aquest disco que va entrar l'any 2017, el Low Dive, que sí, el Low Dive, que va, sí, treure Dead Oceans, Per jo és el millor disco del Double Dive, en diferència, però
2: sí.
1: És un pont normal també, perquè jo ja són uns músics experimentats,
0: sí.
1: Veteranos.
0: Sí.
2: Jo crec que
1: en Neil Hasta com a compositor
0: sí, va,
1: ha guanyat
0: no.
1: un huevo.
0: Sí.
2: Jo crec que va ser aquí, jo crec que ells com a músics saben agafar tot el que han fet fins ara i de certa, en certa manera passar-ho per un sí. tamís aquest de Slow Dive
0: sí.
2: i treure un disco de Slow Dive realment com toca,
0: sí.
2: perquè jo crec que els primers discos pobrets entre que són joves i li donen estopa i se troben allà mig acollonats perquè és normal
0: sí.
2: Surt una mica sí. un nyarro
1: el tio ja està en tota la confiança sí. de
0: és veritat que sempre hi aquesta por de quan una banda se torna ajuntada i diu no, gravarem un disco i és veritat que sempre fa por i moltes vegades surt malament en aquest cas va sortir beníssim.
1: Em digui que s'ha tornat a juntar tota la formació original tí,
0: sí.
1: i surt l'aquí.
0: Sí, sí,
1: en Neil Hasten, en Raquel Goldwell, en Christian Saville, en Nick Chaplin i en Simon Scott.
2: I després que jo crec que aquests discos o aquesta banda, man, ells han influenciat bandes que estan ara molt en boga com poden ser Beach House o,
0: sí, un munt de gent,
2: o War and Drugs, per exemple, que tenen un so que a vegades s'apropa bastant, sobretot Beach House. Beach House és jo no vull dir una còpia, no? Però
0: sí,
2: i tenen influència
1: sex,
2: sí o sí, sí, Reds After Sex per sí. exemple, són sí o sí Slow Dive
0: sí, sí pues...
1: he vist això, la pasta la, aquesta revista digital, no sé si visitàvem-les, varen fer com varen dir, cada cançó és impressionant des del tema inicial, la volada èpica és l'homo, fins a la melancòlica si agafo de pil tot i que no estan resistent ni experimentar cop primari, bé, que al final la crítica ja,
0: sí, però,
1: ja va ser...
0: El que xerràvem abans...
1: Tarde.
0: Per jo aquest disco és perfecte de principi i final.
1: Sí,
0: no té cap tema...
1: No saps res.
0: No saps tot
2: el tema... Aquesta cançó que posarem ara de Sugar for the Pill és vera que és possiblement la més escoltada i tal.
1: Però un isno.
2: Sí, però ara la que vos he dit abans, la de Star Roving, per
1: un,
2: exemple.
1: Tamaro va ser el primer single que van entrar.
2: És una treta de xorra brutal.
1: I el Lomo, tia. La cançó que comença sí, el disco ja amb el Lomo i ja diu, mare meva.
0: Sí.
2: Sí,
0: això,
2: tio,
0: sí,
2: que ha passat, no?
1: De tot el disco és perfecte.
0: Sí, perquè és un disco que té, que crec que només té 9 temes, i els temes sí que són llars, però és un disco que... quan t'acaba dius, hòstia, ja acaba i el te tornes a veure perquè no t'he desperdici vull dir, per allò també el que xerrava abans, també és un disco d'aquest que sovint d'ensenyar a les escoles directament perquè no se podria esperar més de la seva tornada vull dir,
1: ningú se devia esperar algo tan
0: bo.
2: Jo crec que molt poques bandes d'aquestes dos anys 90 quan han tornat i puc dir un nom i no m'acabo en els anells, Pixies, au.
0: Sí, no, perquè...
2: han tornat i han fet una merda perquè ja no ha aquell esperit i seu per la seva part, ja no et poden transmetre la mateixa. Però aquesta gent, jo crec que, i això, i ho he dit en un principi del programa, crec que és molt important que tota aquesta generació de gent jove els ha ajudat a poder tornar.
0: Sí.
2: Perquè hi havia aquesta aura, aquest rotllo, aquesta expectació de que tornassin.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I han connectat.
0: Totalment. Totalment.
2: Però amb Pixies no ha passat.
0: No. I mira que nosaltres... Pixies, una banda...
2: I ràbia que te fa, però dius...
0: Sí,
2: sí. Perquè,
0: sí, no,
1: jo fins a trompar el món de Pixies són déus.
0: Sí,
2: però després...
1: La tornada som...
2: Deixeu-ho estar.
0: Pixies és una banda que adoram i que m'ha adorat sempre i seguirem adorant.
2: Però hi però... que crec que no ho han de fer.
0: Sí.
2: Si no ho tenc clar, tio, no t'ho
0: dic. Per jo, Pixies, des que s'han donat juntar tot el que han tret, no val la pena.
2: Sona redundant, sona a cliché, a pastitxe...
1: Una mala còpia d'ell mateix.
2: Són un meme, tio. Sí, sí, sí. O sigui, deixeu anar,
1: no. Però en canvi aquest no va ser així.
0: No.
1: Això potser també és un altre tema per al programa, perquè hi ha grups que han sabut tornar.
0: Sí,
2: claro.
1: Com per exemple Dinosaur Junior també.
0: També.
2: Però jo crec que Dinosaur Junior no se n'ha anat mai.
1: Bueno, sí.
0: Bueno,
1: va haver una bona aturada,
0: sí,
1: mateix,
0: però,
2: sí. Sí, però no se n'ha anat. A més, Dinosaur Junior al final és en...
0: Sí, però bueno...
2: Jay Mastix.
1: Però és un poc la mateixa Slow Dive, en Hasta va seguir fent música.
0: Sí, sí.
1: En Mastix també, no sé. Però bueno, és igual. No
2: és diferent. De totes maneres, Dinosaur Junior sí que segueix una línia molt clara.
0: Sí,
2: no se desvia, gent.
0: Pues,
2: t'imagines el màster fent folk?
0: No. Home, ho disco sí, té un solitari enter, sí, no? Sí, sí.
2: Jo no sé si... Guitarra... Jo l'he escoltat un pic, crec.
0: No, pues, té un ple disco en solitari que va molt bé, no? Té sí. un que sigui Tight to Star i l'Elastic Days. Són discos molt bons. I són acústics, tal, val la pena. No, sí, no, se demarca bastant de lo que fa... Andaven sorgiu,
1: no,
0: però
1: no més low dive, però.
0: Sí, no més low dive i me que super disco que van treure l'any 2017 de la mà de Segell Dead Oceans i Sugar for the Pill.

0: Sugar for the Pale, un petit exemple de lo gran que és aquest disco.
1: Sí, aquest disco va ser mesclat per en Chris Cody, que va mesclar discos també de, bueno, ha mesclat.
0: Com en Joan, com ara m'has
1: contat. De Beach House. També, també.
0: També m'has contat.
1: També m'has contat.
2: Tenc un peligro.
0: No mira amb... No ho diré, no ho diré.
2: Ja t'ho diré per allà.
0: Sí. Bueno,
1: bueno, jo crec que aquest disc és tan bo per lo que he intentat dir durant tot el temps, que ell el que fa és
0: lo que se fa.
1: Juntar coses sí. d'aquí d'allà, i quan arriba en aquesta reunió diu, ara ho vaig enterar. I tot el que ha après i tot el que ha viscut ho concentra en aquest disco, i crec que és un disco magnífic, perquè no té un altre, és un dels millors discos que hem pogut escoltar darrerament.
0: Sí.
1: Pens.
0: Sí.
2: Jo, si un dia faig una de les meves llistes...
0: No em fa mai.
2: No em fa mai. I ell és de triar discos que m'han impactat i m'han...
0: Per ensenyar les escales.
2: Sí. Vamos. El que tu dius, pues sí. Pues aquest disco seria, estaria segur. Vamos.
0: Sí.
2: És una passada.
1: I mira, una cosa que aquí apuntada. Se va colar en un puesto 21 tu Billboard 200. Que ja està bé,
0: sí.
1: Quan se posaven a caer d'un burro...
2: També s'ha dit que això és un poc... Avui en dia les llistes aquestes, quan tu reggaetonero no compren discos.
0: Sí.
1: Ja, no,
2: aquestes llistes són un poc errades, perquè molt guai per mi va arribar a número 1 a Inglaterra.
1: Sí, va ser número 1.
2: De ventes. Tu no estàs xerrant de ventes.
1: Bueno, sí, claro, la Billboard.
0: Ah, va, Billboard, va, perdona.
2: Però s'ha dit que les ventes...
1: Billboard 200.
0: Ah, no, perdona, m'ha dit d'una revista que té una llista.
1: No, Billboard 200, i va fer 21.
2: Això t'ho dic un altre, quan jo compro un disco, són altres. Perquè sí. Ja, joves no compren discos, escolten per streaming.
0: Ja, sé.
2: Tu es compres discos.
0: Ja són joves.
1: Compro discos.
2: Ah, tu compres, tu ets joves, vale. I dos joves compren discos.
0: Ja sé.
1: Joves d'esperit. Vol dir.
0: Per allò...
2: Per a mi, sí.
0: Està
2: hombre,
0: bé.
2: D'esperit no me'l guanya ningú. A lo millor ja no m'ha arribat en un 12.
0: Bueno, i després d'aquest discarro que van treure Slow Dive, l'any 2020 se tanquen a l'estudi per començar a gravar el seu 5 LP. Els hi pilla el Covid.
2: Sí, va ser una mala època.
0: Sí, va ser una mala època perquè els hi va pillar... Bé, van haver de cancel·lar la gravació d'aquest 5 LP a causa del Covid-19, i a més va ser una època dura perquè es va morir sa mare d'en Rachel Goldwell, son pare d'en Simon Scott. En Rachel Goldwell també té un fill que també va néixer... que ja era més gran, però que va néixer amb una malaltia rara i tenia molta dificultat, vull dir, va ser una època...
2: Sí, no ve que el Google va tenir una lluita contra l'alcoholisme.
0: També.
2: Arrel de la mort de sa mare i totes aquestes coses va tenir una etapa dolenta de la seva vida.
0: Sí, perquè s'hi va juntar la sa mare, el Covid, el seu fill, que també era un nen que tenia una malaltia rara i era molt delicat i tal. I tot això va fer que cancel·lessin aquesta gravació d'aquest 5 de pet. Varen tornar a gravar-ho pensant que així com estaven passant una mela perquè seria un disco escur, però no és realment un disco escur.
2: No.
0: És un disco que sona més...
2: No, perquè potser quan se van juntar entre ells, pues ja vaig enviar un poc o d'això. I, home, no és un disco alegre.
0: No és un disco alegre, però... Sí que són un pan més brillant,
1: sí,
0: un pan més...
1: Jo crec que té les dues cares. Jo crec que té la cara igual més de guitarres i de, bueno, d'un slow dive més clàssic, que potser ha arribat en aquest moment, com un disc anterior. I després té una mica d'un disc que més li agrada en Halstead, que és Pygmalion, sí. I jo crec que aquí... Des d'una perspectiva més madura, ell fa unes cançons més ben estructurades,
2: les composicions són més bones,
1: més compositivament tenen més sentit, és algo més... Jo, però crec que té aquestes dues vessants, o sigui, és un disc, i a més és un disc que va arribar, que ho tinc aquí apuntat, en el top 10 de qualsevol país, o sigui, Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Nova Zelanda, Reino Unit, o sigui... que en Alan McGee s'ha d'estar recordant, sí. Perquè a més amb un disco que és una síntesi pràcticament de tota la carrera de Slowdan, sí. De la part més electrònica i minimalista i de la part més guitarrera i més no sé, espacial o digui-li com vulguin, no?
2: Sí, ho té tot, sí. Comença amb una cançó
1: en McGee de... deu estar
2: m'he equivocat
1: pues gilipolla, sí. Saps? O sigui, bueno.
0: Sí que és veritat que jo que quan va sortir aquest disco Everything is Alive, aquest disco que és el 60, segon disco de que s'han tornat a juntar Slowdive, jo me'n recordo que quan el vaig escoltar va ser com, com un sí. Pot de decepció, no?
2: Sí, dir, perquè venien d'un discarro.
0: Clar, exacte, venien del disco anterior, que era un discarro, i quan el vaig sentir les primeres vegades va dir, sí, està bé, però no sé, va ser com una petita decepció. El que passa que després l'he anat escoltant,
2: sí.
0: I és un molt bon disco.
2: Jo m'ha passat el mateix.
1: Per això no arriba tampoc,
0: no,
1: el nivell de l'anterior.
0: No, però, no arriba.
2: Però, sí que arriba un nivell de Sublac i
1: exacte. I amb una cosa que se senten les veus, tio,
0: sí.
1: O sea, no estan enterrades darrere de capes de so i guitarres, no. Que no, tio, no se sent la veu d'en Halstein ni d'en Rachel,
0: sí.
1: I aquí sí, finalment, saps? I jo crec que això també li dona una certa profunditat i guanya un disco,
0: sí.
2: Este és un disco, com t'ho has dit, bastant... una síntesi de tot.
1: Jo crec que és com una síntesi, que és juntar-ho tot.
2: Lo que escolten en mare, el Xanti, que és com, en principi com més electrònic, després hi ha cançons així més com Andalucía Plays, super tranquil·les, sí. Molt guapes. Després hi ha un hit, diguem, entre comilles, Xesquisses.
0: Que molt por. Sí. Molt por,
2: sí. I després un temaro, un final de Slap, que és un temaro.
0: Sí.
2: No, és un molt bon disc.
0: Sí, el que passa és això, que... venguem de l'on veníem, al principi va ser com un poc de bajón.
2: Però jo crec que va ser més per culpa nostra de les expectatives, clar, que te fas després de llei.
0: Perquè vàrem unes expectatives altes, però després va ser d'Escolta-lo, és un gran disco, sí, molt bon disco.
1: Però... la cançó aquesta de Xanti, en Halstead va dir que se va inspirar en la música comish, aquesta alemana, dos anys finals de 60-70, que rebutjaven les composicions clàssiques del rock i cercaven estructures més electròniques i tal, i s'hi va inspirar molt això. Jo crec que ell amb això ha d'una corolla brutal,
0: sí.
1: I si no, no li escriu una carta a Brian Eno, no, sí. Tio, és que jo, sí, sí. És que aquest home està, saps?
2: Sí, sí.
1: Està obsessionat amb, sí, això, sí, doncs,
0: sí.
1: En el final,
0: sí, sí. Pues escolta'm aquest tema que em diu Shanti, de Everything is Alive.

0: Shanti, de què és Everything is Alive, de moment, de l'LP de Slow Dive. A lo millor l'any que ve no tenen una sorpresa de clar en dir.
1: Ojalà, tio. Quan vulguin.
0: Tant de bo, sí. I bé, i ara, després de repassar tota la trajectòria de Neil Halstead i en Rachel Goswell, tant amb Slow Dive com amb Mojave Tree, com en Neil Halstead en solitari, acabarem amb un tema que és una versió, però és una versió...
1: Un altre personatge.
0: Un altre personatge que és en Syd Barrett, component de Pink Floyd. I Slow Dive en van fer una versió de Syd Barrett que estava inclòs un dels primers EPs que van...
1: Un primer EP de... Ah, no, tu dius de Slow Dive, perdona.
0: De Slow Dive, sí. No, sí, està en un disco en solitari d'en Syd Barrett que és un Macup Loves. I Slow Dive el van posar un dels primers EPs que van gravar. Que la segueixen fent en directe, també, aquesta versió. I estem xerrant de Golden Head. Que és un... aquí s'ajunten dos mons, sí. No? Un món d'en Syd Barrett, que li pega molt, a més,
2: sí, jo crec que li pega molt.
0: Sí, li pega molt. I un món de Slow Dive.
1: És d'aquestes versions que superen l'original, podríem dir-ho millor. Perquè...
0: Sí, per jo sí.
2: Aquesta cançó en directe és un pepinac.
0: No, ho és.
1: Jo m'haig d'allà de sentir-la ja.
2: No,
0: jo quan de l'Aigua de Barcelona la vàrem fer, que no me l'esperava que la fessin, i va ser espectacular. Va sonar com un tro, va sonar. I amb aquesta versió de Golden Hair d'en Syd Barrett, després del programa d'avui,
1: sí.
0: Mos veurem i mos escoltarem d'aquí 15 dies, en no sé què, amb algo.
1: Ja veurem, algo farem.
0: Ja veurem. I mos despedim. Slow Dive, Golden Hair, versió de Syd Barrett.

monges.

valents i semblava que cantaven, afrontant a tots els vents i a les neus que els vents portaven. Sota les neus

buena guía. De febrer. Avui ha caigut neu damunt les flors i damunt les coses primerenques. Un matí de blancor que el sol ha fos. A migdia, poncelles vermellenques han tret el cap florit entre la neu i han resplendit enmig de l'ombra. Els ametllers han dat gràcies a Déu

que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran

Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, que et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc, i aquella és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota una altra llum.